uns punts de, en comú, no? I quan podem reconnectar amb les nostres vivències, al final és el que dona sentit a la vida. Dic que, escolta, aquí estem de passada, sí, però la nostra passada. És a dir, recordem

0: a través de la música, crec que vinc aquí a buscar aquell moment de l'emoció familiar.
1: Sí.
0: Quan tots estàvem al voltant d'un sofà i dèiem...
2: Todo es posible, el triunfo es arriesgar.
0: El triunfo es arriesgar.
1: Sí, senyor, sí, senyor.
0: I qui no arrisca, no mama.
1: I tant. I no pisca.
0: Vinc a defensar aquella tele familiar,
1: sí,
0: que ens portava a tots, a l'avi, a l'àvia, al net, la neta, als fills, al voltant d'aquell aparell, perquè abans n'hi havia un normalment. I l'altre dia vaig parlar amb una persona que em va dir, l'error més... Em va dir, parlàvem d'això dels mòbils, el jovent... Sí, David, sí, que ho tens a casa, això, no?
1: Sí, tant, sí, sí.
0: Doncs parlàvem d'això de l'educació amb els mòbils i tal, i deia, jo crec que els mòbils... Fins i tot aquesta persona em deia, jo crec que el dels mòbils va començar quan vam deixar entrar la televisió als dormitoris.
1: Està ben vist, està ben vist.
0: Sí,
1: està.
0: Sí. En fi, quan hi havia televisió als dormitoris, doncs ja es van començar a separar les famílies. Sí. Uns estaven al menjador veient una cosa...
1: Bueno, i perquè van començar a haver més opcions, és que al principi tampoc hi havia moltes opcions, sí, no? Per tant, era més lògic que compartir el mateix, no?
0: Sí, absolutament. Alguns volien veure, no sé, un cine 5 estrelles.
1: Exacte,
0: no?
1: Sí. Willow, el... estrena en televisió. Sí,
0: això sí, mateix. Sí. Oh, les Mama Chicho, que també és una música molt reconeixible de la tele.
1: Home,
0: eh? Mama Chicho me toca.
1: Mare meva, quines lletres. Me toca aquella... cada vez más.
0: Amb aquelles sí, sí. Les que... Cacao, meravillao.
1: Sí, sí.
0: Amb el Jesús Gil a la banyera aquella que
1: sí.
0: Tenia.
1: Sí.
0: Un horror.
1: Sí, sí.
0: En fi, una Espanya
1: la
0: que per
1: xica.
0: Cert...
1: Sí, sí, sí, és que clar, sí, mare meva.
0: Millor que no torni.
1: No, ja,
0: No, perquè Jesús Gil diu que està viu, no, encara? En...
1: Segur.
0: Una illa deserta?
1: Amb el Walt Disney, i tant.
0: En aquest país hem cantat la sintonia de Què apostamos, aquesta, Què apostamos, Què apostamos, que ja vam explicar fa uns dies aquí, perquè és del maestro, no és del maestro Leiva, és de Danilo Baona, però la tocava el maestro Leiva. Mm-hmm. O la del Gran Prix del Verano. Y la gente se pasea en bañador, el sol aprieta, por fin llegó el verano, que arriba diumenge.
1: Sí.
0: Viene con este...

0: Leo. Això era el Grand Prix.
1: Quina meravella.
0: Un gran programa de l'estiu que se segueix fent encara perquè s'ha recuperat anys després. Mm. Bé, comença a acabar aquest viatge de... emocionat, David, és que ens hem emocionat moltíssim. Jo sé que tu t'has emocionat especialment en un moment en el que és el que ha sonat això, eh?
1: Buah! No, no, és que aquesta és la sintonia. O sigui, per mi, sí.
0: Això és una barbaritat que algú va fer un dia, va composar un dia i li hem de donar les gràcies per haver fet això tan impressionant que va ser l'obertura, la sintonia d'obertura diària. Diària de TV3.
1: Que se'm posen els pèls de punta, perquè jo viatjo, o sigui, perquè us feu una idea, quan diem això, no és figurat, és real. O sigui, jo de cop i volta recordo el menjador de casa dels meus pares, com estava situat, o sigui, perquè el menjador a casa dels meus pares, la meva mare, els el sigui, sempre li agradava cada X temps canviar tots els mobles de lloc.
0: Ah,
1: i de cop,
0: sí?
1: Sí, de cop i volta, on estava el sofà, estava el televisor, i tot anava a canviar, anava rotant. O sigui, feia com una rotació, els mobles, cada X temps tornaven al mateix lloc on estaven cada diversos anys. Però és que recordo perfectament en quina situació estava, on estava el televisor, perquè la connexió amb aquest inici de TV3 era molta il·lusió. Clar, jo ja vaig descobrir, per exemple, doncs Star Trek, no? Que no l'havia, clar, no l'havia pogut veure abans, o el Son Goku, o tantes i tantes tants aspectes que vam descobrir, o moltes de les sèries de l'humor anglès que després per mi han sigut absolutament imprescindibles, com The Blackadder, L'Escurçó Negre, o tantes i tantes, Hotel Fawlty, Fawlty Towers, totes aquestes sèries que ens van entrar al mateix temps que entrava TV3. Era aquella efervescència, no? Aquell moment també molt connectat amb les Olimpiades, eh? Era l'inici de tot aquest esperit olímpic.
0: Ui, no, és que si ara tu em trobes aquí a Barcelona 92, llavors sí que plorarem.
1: No, clar, és que anava molt de la mà, no? Era tot com, ens crèiem capaços de tot, no? I sí.

0: Crec que s'ha perdut aquesta col·lectivitat, aquesta unió de les persones.
1: Crec que això s'ha recuperat fa...
0: Home, i tant.
1: Unes setmanes.
0: I tant.
1: Amb allò de que s'ha fet a la Sagrada Família, amb aquella inauguració que ha fet el Sant Pare.
0: Totalment.
1: Jo vaig pensar una cosa. Quan això va passar, quan passava allò de Madrid, que va ser 3 dies abans o 4, aquella actuació que li van fer al Papa...
0: Gol del Papa, eh?
1: Sí. Ho van fer amb la bona intenció, segurament.
0: Segurament
1: ho van fer amb tota la bona intenció.
0: Sí.
1: Però jo m'imagino el creador del que va fer a la Sagrada Família, que és un creador... Va estar aquí amb a Helo, a Julián La Onda. Mm-hmm. Doncs aquell home a casa, i el realitzador de TV3, a casa dissabte amb les pantufles, dient... Mare meva, espereu-vos a dimecres.
0: Ja veureu.
1: Espereu-vos a dimecres, que flipareu.
0: Ja veureu.
1: I efectivament van bocabadar al món. Com sí, només, perdó, per ser tan... De barrer cap a casa, de ser comprar cap a casa, perquè només nosaltres us vam fer així.
0: No,
1: només nosaltres.
0: És que ens ha fet, igual que avui ens has fet viatjar en el temps amb aquestes sintonies, jo crec que molta gent va viatjar en el temps a aquella Barcelona Olímpica, aquell moment en què podíem meravellar el món amb coses fetes aquí, no? I vam recordar tot allò que semblava que... No, és que jo era perquè era una època. No és perquè era una època. Depèn de si es fan les coses bé. Si les coses es fan bé, units i amb la mateixa direcció, som capaços de tot. Ara,
1: bueno, és que en aquell moment...
0: Si ens hi posem, si ens enfrontem els uns amb els altres, llavors no s'avança.
1: Exacte.
0: No s'avança.
1: Des de la unió ve la força.
0: Sí, sí.
1: I des d'anar tots a una i remar tots a una. Però això no ho entén tothom, David.
0: No
1: tothom
0: els polítics no els interessa.
1: No tothom és com tu. No. A més, jo quan vaig veure allò de la Sagrada Família...
0: Que sí, que sí.
1: Saps per què vaig plorar? Va. Ho faré contra la meva voluntat. Jo no volia posar aquesta cançó, però al final la posaré.
0: Vinga.
1: Perquè no hi ha... A banda d'això que ha passat ara, mira, t'ho diré, això que ha passat ara serveix, és perfecte, perquè les generacions que l'any 92 no eren vives, no van veure i no van viure, tinguin una cosa per dir, allò vam fer nosaltres, com això. Això és el poder de la música, David. El poder d'emocionar-me des de la primera nota d'una cançó.
0: El problema que... O el que hem de reconduir, també crec, és que dels que érem aquí a Barcelona quan aquell moviment, ara percentualment no som tants.
1: No.
0: Llavors, bueno, clar, hi ha molta gent que no havia nascut, hi ha molta gent que ni tan sols vivia a aquest país.
1: Clar, és això.
0: Llavors, aquí només hi ha un camí. O recuperem tots, incloent totes aquestes persones que han vingut, en aquest moviment, o es perdrà l'essència del que va ser Barcelona 92.
1: Mira, jo
0: I per això, quan tu i jo posem aquesta cançó, sabem el que significa. Però hi ha moltíssima gent que viu a aquesta ciutat, que viu al nostre país, que li és exactament igual aquesta cançó. I aquí tenim el problema. Crec que hem de recuperar la identitat. És a dir, no cal que hagis nascut aquí, però sí que has de sentir que això és el teu.
1: Fa uns dies vaig anar al Mercat de la Boqueria, ho vaig explicar al programa en bones mans fa uns dies el diumenge. Vaig anar al Mercat de la Boqueria, que hi ha una parada on fan fideus d'aquests xinesos.
0: Sí, noodles, no?
1: Noodles, sí. Regenta una parella d'origen xinès. I van estar molts dies tancats, molts. Sense cartell, sense res, sense explicar res. I vaig dir, que estrany això que aquesta gent no sigui aquí. Potser han anat al seu país a fer vacances, però em sembla raro. És el mes de maig, juny, en fi. Un dia hi vaig anar i vaig veure que estava obert i hi havia el senyor que cada vegada que hi vaig em serveix aquells famosos fideus. I li vaig preguntar, què ha passat? I em va dir, la meva dona ha tingut un ictus.
0: Ostres.
1: I em va explicar tot el que li havia passat, que li havia passat estant a la parada, fent uns fideus, etc etc. I em va dir, mai fins ara havia hagut de necessitar la sanitat pública d'aquest país. I us dono les gràcies. Us dono les gràcies primer, perquè em vau acollir fa 30 anys, perquè m'heu donat de menjar durant 30 anys, perquè m'heu fet sentir un mes durant 30 anys, sense ser ni d'Occident tan sols, i m'heu fet sentir a casa, i això és casa meva, i aquí ha nascut el meu fill, i aquí ha nascut la meva neta. I això és la història que explica aquesta cançó, també.
0: El que passa és que aquesta persona que comentes, portant 30 anys aquí, ha col·laborat, o sigui, ha col·laborat més a poder tenir la sanitat, és a dir, amb els impostos i la seva feina, s'ho ha fet seu. El que no

0: podem és que deixar que allò que t'han acostat de fer no sigui sostenible. És a dir, hem de poder fer que tot segueixi funcionant de la manera que s'ha fet perquè funcioni.
1: Li vaig dir, saps què li vaig dir, David? Li vaig dir, gràcies a tu, per fer Catalunya rica i plena, tu.
0: Sí, sí. Clar, clar, però perquè això segueixi funcionant ha de ser treballant. És a dir, si no treballem, no...
1: Si vam vendre la vendora, com deia aquell, no?
0: Clar, però és que és l'única manera de que, això tan, tan preuat com és la sanitat pública o que tantes coses que s'han pogut fer és gràcies a que la gent treballi els impostos. Si no, no s'avançarà. Però això és un debat que
1: això...
0: depèn de com es plantegi i sembli que ets una cosa o una altra. I això ha de ser innegociable. Aquí es ve a treballar.
1: Per això els patriotes de Pega, que se'n van a Andorra, Andorra o les Isles Belize, o on sigui, a pagar els menys impostos o no pagar-los en aquest país, doncs a mi no em donin lliçons vostès d'espanyolitat, perquè ni una. Ni
0: no, està clar. Per una banda, els que no tributen aquí, i per l'altra, els que estan aquí i no tributen. Sí. Per tant...
1: Així mateix. Bueno, n'hem tingut molts en aquest país que han estat famosos. Alguns de manera potser innocent, no? O sigui, cada espanyol dirà una peseta,
0: sí,
1: dirà
0: sí.
1: Però la Floresa és una defraudadora de totes.
0: No, està clar, però vull dir que també no es pot treballar en bé, en negre,
1: no,
0: és a dir, s'ha de fer impost. És a dir que per les dues bandes, aquí, si no ens arremanguem tots i col·laborem,
1: absolutament.
0: Les factures no es pagaran. Per tant...
1: Ho veuen perquè el David Cervelló i jo fem programes de ràdio junts sempre i mai no hi ha... Tot flueix.
0: No, perquè al final s'ha de parlar l'idioma de col·laborar i de sumar tots, però sumant, si no sempre hi ha qui se n'aprofita, per dalt o per baix.
1: I acabo jo amb l'speech polític, o social.
0: No, és que això és societat, això és cultura, això és manera de ser.
1: Clar, i al final tot és política a la vida. Fins i tot quan vas a llençar la brossa, fas política.
0: Evident.
1: Doncs que la solidaritat també és, jo dic perquè n'hi ha alguns que són solidaris fins a un punt.
0: Correcte.
1: Però no, s'ha de voler ser solidari sempre i alegrar-se de la solidaritat col·lectiva de tots. Ser solidari també és contribuir al bé comú.
0: Ah, exactament.
1: A través dels impostos i que, per sort, encara que visquem en un país que és desigual, de nord a sud i d'est a oest, que el senyor del nord i el sud puguin tenir els mateixos recursos gràcies a que un té més possibilitats i l'altre no és que se n'aprofiti, és que és un equilibri que busquem entre tots, perquè tots tinguem les mateixes oportunitats. És així. I acabo, David, que aquí no hem vingut a fer política.
0: No, i tant que no.
1: Acabo, a veure, amb aquest camí de les emocions que hem seguit avui, hem començat a l'inici de la televisió a Espanya, no acabarem en els nostres dies, però gairebé, perquè si parlem de notes televisives que ens marquen, n'hi ha algunes que marquen per sempre.

0: I tant que sí, perquè això sí que, igual que dèiem lo de TV3, doncs aquesta sintonia també, també connecta més amb nosaltres, perquè és un moment en el que érem conscients que allò era història.
1: I tant!
0: I el que... I el que és història, doncs estàs més com més programat a que t'entri tot, no? Que et perfori tot, no? I en aquest cas la música perforava i estava perfectament executada.
1: Ens perfori per sempre la música, m'encanta aquesta frase. Doncs escolta, això és la sintonia, evidentment, de Gran Hermano, que és un programa que ha fet història a la televisió i que en molts de nosaltres... potser ens ha marcat, a mi m'ha marcat en el sentit de televisivament parlant, home, va ser un fenomen social sense precedents, senyora, senyor. Ara saps què passa? Que surten, quan parles de Gran Hermano, surten els pedantes.
0: Mm-hmm.
1: Els pedantes que diuen, jo no, nunca he visto Gran Hermano, jo no, nunca he visto Gran Hermano. Lo vi una prima una vez, me comentó, una... però llavors al cap de dos dies ho saben tot. Que no veies Gran Hermano tu, que no veies Gran Hermano tu, ho ha vist tothom en aquest país.
0: Sí, almenys la primera edició.
1: Tothom ha vist Gran Hermano. No hi ha ciutadà d'aquest país que no hagi, que hagi escapat a una sola imatge de Gran Hermano.
0: Mm-hmm.
1: I que hagi escapat a aquesta sintonia que és meravellosa. Gran Hermano, el 1, 2, 3, gent del barri, médico de família, con las manos en la masa, que apostamos, el Gran Prix, tants programes que tenen sintonies reconeixibles i que ens emocionen i ens emocionaran per sempre més. David, jo t'ho he dit a l'inici, déjate llevar, te sorprenderé.
0: Meravellós, meravellós viatge que ens emociona i que ens reconnecta, eh?

0: amb el que hem viscut, i això és el que és meravellós de poder fer des de la ràdio. Així que gràcies per aquest viatge, Robert Calvo.
1: Gràcies per deixar-me per deixar-me'l fer amb tu.
0: I que d'aquí 25 anys, quan seguim fent ràdio, puguem recordar també les coses que passen avui dia i ens emocionem recordant el que passava fa 50, 100, 125 anys, que aquí si seguirem.
1: Si algú alguna tarda, o algun matí, alguna nit, algun cap de setmana, quan sigui, et diu: acompáñame, déjate llevar, y verás que increíbles sorpresas conmigo te llevarás. Doncs deixa't portar, home.
0: Clar que sí. Gràcies, Robert Calvo, i fins la propera setmana. I l'escolteu, ja sabeu, amb bones mans, i també a la ciutat. Fins a les 6. Aquí seguim fent nits de ràdio emocionats, però seguim.
2: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parson Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
3: ¿Estás escuchando Nits de Radio amb David Cervelló?

0: cada matinada a nits de ràdio fem com un... com un viatge, com un recorregut, com un acompanyament. Us acompanyem en cada un dels viatges que esteu fent. Cadascú, doncs, a vegades és un viatge literal, que diuen ara els joves, perquè sou transportistes o perquè esteu desplaçant-vos d'un lloc a un altre. D'altres esteu treballant, d'altres simplement és que no podeu dormir i necessiteu que us acompanyem d'alguna manera. I és que hi ha èpoques i també hi ha dies en què un es mou més veloçment, amb més il·lusió, amb més ganes, i n'hi ha d'altres que costen més. I en totes aquestes situacions va bé que ens acompanyi el món del coaching, i ho fem a través, com sempre, d'en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una matinada més.
1: Una matinada més, i ara parlant també el que tu deies, una mica de la il·lusió.
0: Exacte.
1: És a dir, saps el que passa? Que a vegades es parla de que una persona per el dia sense il·lusió pot ser motiu perquè no ha passat una bona nit o perquè ja ho arrastra de fa dies.
0: Efectivament, és a dir, una cosa, a veure quina és la conseqüència de quina, no? A veure si no ha passat
1: correcte.
0: Bona nit perquè té coses que li està donant voltes o perquè li està donant voltes a les coses no té una bona nit, no?
1: Sí, jo sempre dic a les persones, sempre els dic una cosa, dic abans d'anar a dormir n'hi ha que fer els deures.
0: Sí, senyor.
1: Coses que són pendentes, habitualment és el que arrosseguem i el que no es fa, tindrà perda il·lusió i energia, saps? Perquè és molt important. Clar, si tu no tens energia, també va molt lligada a la il·lusió, correcte, no?
0: És veritat.
1: I la il·lusió, saps el que passa? Que també tenim que mirar que tampoc tenim a vegades un entorn molt favorable. És a dir, moltes vegades es comparteixen més notícies, on de zero no ho fa, notícies desagradables i el nostre problema menys, al disc de ràdio, de que moltes vegades la il·lusió es perd per factors extrínsecs, no intrínsecs, que t'afecten a tu, a cada persona, saps? O sigui, això ho tindré que tenir molt en compte.
0: És molt interessant això que dius, perquè, per exemple, no? si el teu equip de futbol, per dir alguna cosa, ha perdut aquell dia. Home, aquell dia ho tens molt clar, quina és la notícia negativa que t'ha afectat, no? Per dir alguna cosa, i després relativitzant tot el que vulgueu de que t'afecti més o menys, però com que cada persona s'agafa les coses com d'allò, vull dir, el que vull dir és que hi ha vegades que tens molt clar quina és la notícia, o mira, que t'han deixat la parella, o s'ha acabat, o el que sigui, no? Tens molt clara. A vegades és quasi fins i tot, poso cometes, que m'entengueu tots, millor tenir molt clar quina és la notícia, perquè llavors pots centrar molt més els teus pensaments o les teves reflexions, però hi ha vegades que pot ser una suma de moltes petites coses, d'algunes conscients i d'altres, Jordi, inconscients. Per això quan dius hem de fer els deures, crec que té molt a veure amb això, amb poder reflexionar quines són les coses que tens obertes i a vegades no tens ni clar quines són, però et desgasten i et treuen la il·lusió.
1: Sí, mira, el que tu deies de fer diguem, un símil entre un partit de futbol, el que siguis, i una separació, el que sigui. Mm-hmm. És que són dues coses totalment extremes. Jo t'explicaré. Si tu és seguidor d'un equip de qualsevol esport o alguna cosa, en el moment que tu no participes activament, lògicament, és un desgast molt... perds ràpidament la il·lusió, perquè tu no marques gols,

0: O sigui, tu en un moment no pares un gol. En el moment de la separació, qualsevol cosa, aquí sí que és un membre actiu. Perquè decideixes tu. És que, clar, moltes vegades diu, hem perdut, però si no has jugat, si no has jugat. Sí, però en canvi és seguidor, és seguidor. I clar, i el que no depèn de tu, el que no depèn, el que lògicament depèn de tu, és tot allò que tu participes de manera activa, física i activa, correcte, no? Clar, nosaltres tenim molts disgustos. Per què? Perquè moltes vegades, extrínsecament, doncs perd un company de feina a la feina, en un moment, i és molt lamentable, o en un moment donant del nostre equip perd, o els nostres esportistes en un moment no donen el resultat, i aquesta frustració és molt gran, cuideu, eh? Sí, perquè ja és un tema que ja està fet.
1: Perquè en el fons, Jordi, el problema sí. és que sí. li havies ficat una il·lusió.
0: Sí, clar, aquest és el tema.
1: Clar.
0: I unes expectatives,
1: sí,
0: no? Perquè aquestes il·lusions van acompanyades d'expectatives. I clar, quan un moment donat a vegades augmentes aquestes expectatives és quan es desmorona tot. I l'il·lusió, lògicament, està anyosada, eh? Correcte, no? O sigui, sempre n'hi ha que tindre il·lusió, sempre pensar en positiu, però cuidado, en el que no depèn de tu, bueno, pràcticament moltes coses depèn de tu, però el que tu, lògicament, no estàs al pie del canyó, que es diu, tenen que controlar una mica aquesta desil·lusió.
1: Controlar una mica aquesta desil·lusió és ja sí. preventivament, no?
0: Sí, també. Correcte,
1: és a dir, és relativitzar, correcte. No? Saber relativitzar.
0: Sí. Saber que l'equip pot guanyar o pot perdre. Millor que guany, que participi. No, millor que guany. Jo, igual que sempre els dic, quan feia formació als pares, els Sampas, que ara ja es diu altre nom, els pares i mares dels col·legis.
1: Sí,
0: i tal.
1: Sí.
0: Sempre dic, els nanos tenen que participar i tenen que anar sempre en la visió de guanyar, però si no guanyen, aprenen, correcte? No? Però no a la visió de participació, sinó de guanyar. I això es crea una il·lusió. Per què aquesta il·lusió? Perquè tot equip o tota persona pot tindre el seu talent, correcte? No? I hi ha que demanar-li el màxim de la gent, saps? Perquè l'il·lusió també és aconseguir un resultat positiu, correcte?
1: Totalment. I això és el que... És com el motor. El que passa
0: sí.
1: és que segur que et diuen molts cops, a consulta o a classes o on sigui, Jordi, et diuen... però Jordi, és que... Ja ho entenc tot això, però és que he perdut la il·lusió, no? Hi ha molta gent que perd la il·lusió i molts cops possiblement no acaba de trobar què és el que ha passat, no? I poden ser mil i una cosa. Jo m'imaginava, Jordi, per exemple, com una cantimplora, no? Cada cop volta té un foradet, no el veus, i quan has de veure aigua, llavors resulta que no n'hi ha, no? I a vegades és que ens falta revisar, no?, que aquesta cantimplora no tingui pèrdues, no?, i que la puguem no només anar omplint o reomplint, sinó que vigilant que no tingui pèrdues, com pot ser un pneumàtic o qualsevol història, no?
0: Jo dic una cosa, o sigui, tens que tindre en aquesta vida moltes opcions. El que passa és que es comencem moltes coses i deixem moltes coses pendentes per resoldre. Correcte, no? I això és per la il·lusió, correcte, no? Perquè jo sempre dic que n'hi ha que separar els temes. Les activitats emocionals també n'hi ha que separar-les, correcte, no? Però tens que tindre opcions, tens que tindre molts fronts oberts. El que passa és que tens que anar tancant fronts. Jo sempre dic que tens que tindre la competència suficient per poder tancar fites, objectius i tot això, assolir aquests objectius. Perquè moltes vegades, què fem? Que tenim una catarata immensa i no flueixen de coses pendents que, lògicament, que clar. I saps el que passa? Que la il·lusió que també... I això és el tema que no s'aparta del que estem parlant ara. Moltes vegades tinc il·lusió per alguna i segur que l'entorn perdem l'il·lusió. Perquè l'entorn, aquesta il·lusió que nosaltres, lògicament, tenim, altres persones del nostre entorn no la tenen.
1: És veritat, és absolutament cert això que dius.
0: És acollonant.
1: És contagiós en el mal aspecte.
0: Sí. Però jo no juzgo les persones que no tinguin il·lusió.
1: Exacte, és a dir, a veure...
0: Però no li treguis il·lusió a algú que la té, m'entens o no?
1: Bueno, però perquè és una cosa envejable, de forma conscient o inconscient, fins i tot. És a dir, no vol dir que de forma conscient... Home, si ja és de forma conscient, escolta, mira, millor canvia d'amistats. Però si és de forma inconscient, a vegades és que qui no té aquesta capacitat d'il·lusionar-se enveja, en certa manera, la teva capacitat d'il·lusionar-te i te la volen treure de forma activa o passiva, conscient o inconscient. És així, Jordi. És el gran motor, la il·lusió.
0: Sí, no, això és el que passa, que si t'ho treuen és extrínseca, però intrínsecament tu tens que lluitar per això. I moltes vegades, saps el que passa? Que moltes vegades tens una gran il·lusió i en un moment donat parles amb gent i dius, però què dius, Jordi, què? No sé què. I dius, bueno, però què?

0: no? És dir, deixa'm que tingui aquesta il·lusió. No, és que fas volar coloms, com es, moltes vegades que es diu. No,
1: tu, i tu els mates coloms? Els coloms?
0: Sí, sí.
1: Jo els faré volar, però tu els mates abans de començar?
0: No, jo sempre dic això dels coloms, jo me'n recordo que n'hi ha les palomes mensageres, no?
1: Sí.
0: O sigui, tot colom té un mensatge.
1: Sí, sí, sí.
0: I tota paloma mensagera porta un mensatge a dintre. Portant, o sigui, la il·lusió per mi és un motor fonamental perquè és un projecte. És un projecte que tu sempre... Et motiva per què? Et motiva per poder créixer, correcte o no? I quan una persona té il·lusió, és un futur superimportant, perquè l'il·lusió ja t'hi ve molt ajuntada, nivellada en energia, i aquesta energia el que fa és activar-te, correcte o no? I moltes vegades diu, no, és que ja tinc una edat, que no sé què. Jo m'he trobat gent, de veritat, que deia en consultes o en formació, que diu, Jordi, perdo la il·lusió. I a vegades no saben la causa perquè han perdut la il·lusió. És important focalitzar-te en la causa principal perquè perds la il·lusió. Perquè a mi has perdut, a mi has deixat de guanyar un tema i et perds que aquest tema te bloqueja a no poder tindre cap il·lusió més. Les il·lusions tens que renovar-les.
1: Totalment.
0: Si tens que renovar-les perquè és així, m'entens?
1: A vegades pot ser amb aspectes relacionats amb el propi objectiu i altres són amb complementaris, no? Per exemple, doncs fer una activitat esportiva o, per exemple, si poso un exemple tonto, però que segur que el Jordi l'entén, o està fent molta calor, doncs pren-te un de dutxa, que recuperaràs l'energia, recuperaràs la força i et podràs tornar a centrar en allò que vols, en allò que necessites, en allò que has de fer, no? Aquesta il·lusió que la pots anar perdent, doncs això, el millor perquè fa molta calor i estàs suant, no? I recuperes, o et dones un petit caprici d'un bombonet o alguna cosa que, que et reconnecti, no?
0: Sí, la il·lusió es multiplica, de veritat.
1: Sí, sí.
0: Es multiplica quan tens un esforç addicional, correcte, no? Quan has fet un esforç addicional i el resultat és compensatiu. Per què? Perquè una cosa... Mira, les coses fàcils se'n van fàcils.
1: Sí,
0: les coses difícils, lògicament, tenen més consolidat. O sigui, són més consistents, m'entens?
1: Sí, sí,
0: la il·lusió, sempre dic, per moltes persones pot ser un tòpic. I no, és una realitat, correcte. Perquè a vegades fem coses a la vida que no ens donem compte i fem coses il·lusionant i a vegades no les valorem, correcte?
1: Totalment.
0: No les valorem. I cada dia tenim que fixar-se en que hi ha persones que tenen il·lusions diferents a les nostres, però és molt bo compartir les il·lusions.
1: Absolutament.
0: Jo avui diria, escolta, David, n'hi ha que compartir il·lusions. Bueno, nosaltres compartim il·lusions constantment,
1: no?
0: En el programa, no?
1: I tant.
0: Perquè és així. Estem il·lusionats. Però saps per què t'hi dic? La il·lusió també va molt lligada a un motor. La il·lusió també és l'activitat física.
1: Sí.
0: Correcte, no? I l'activitat emocional. Per mi és això important.
1: Podríem versionar, doncs, allò de se hace camino al andar. Es fa il·lusió fent coses, eh? Es genera, es remou, es consolida la il·lusió fent coses, a vegades de la pròpia il·lusió i de vegades complementàries, però totes et fan avançar.
0: Doncs motivació total.
1: Exacte. Doncs amb aquesta multiplicació avui ens quedem de la il·lusió d'en Jordi González Guillem, a qui sempre és un plaer escoltar. El podeu seguir per les xarxes, per internet. Gràcies, Jordi, fins la propera setmana.
0: Fins la propera, David, que vagi molt bé.

va passar tal dia com avui, 17 de juny del 2008. The Offspring publica Rise and Fall, Rage and Grace. Aquell dia veia la llum un nou treball de la banda nord-americana The Offspring en un moment en què el grup ja acumulava dècades de trajectòria i una base de seguidors fidel arreu del món. El llançament de Rise and Fall, Rage and Grace va suposar una reafirmació del seu estil característic, però també una actualització sonora que els permetia encaixar en el context musical de finals dels anys 2000, marcat per la diversificació del rock alternatiu i la competència amb nous corrents emergents. Un dels elements que va contribuir a l'impacte del disc va ser el single You're Gonna Go Far Kid, que ràpidament es va convertir en una de les peces més reconeixibles del repertori del grup en aquesta etapa.

0: Doncs va, que tenim ganes de passar-ho bé, de seguir-ho passant bé i de que ens facin moltes propostes de veure com ens ho podem passar. Doncs allò, ara quan llega el calor los chicos s'enamoren, és la brisa i el sol, però clar, però és que hem de fer moltes coses aquest estiu i ens les proposen la Maria José Cayuela i la Sònia Martínez. ¡Vamos!
1: ¡Bravo!
0: Ja que sí! ¡Bravo! Ja les tenim aquí.
2: Sí, mare meva, hi ha coses
0: aquí. Mare meva, és la...
1: Què tal, David?
0: Bueno, pues mira, suant
1: ja seria estrany que no fos així, també.
0: Sí, és que amb aquesta calor que ja està fent, que la gent ja té ganes d'estar amb el daiquiri, amb el coco loco, o el que sigui, doncs va.
2: Amb el coco a la tombona, eh?
0: Oi. Que bueno, que jo he vist que ja vosaltres ja esteu fent els vostres pinitos, eh? A les xarxes socials que us segueixo, jo ja veig que esteu fent els vostres pinitos, així que va, expliqueu-nos, va.
2: És que ara és un mes que comencem a tenir molta, molta intensitat de feines i de coses.
0: I
2: bueno, pues, us portem moltes idees perquè també vosaltres les pugueu fer.
0: Doncs endavant, vinga, va, per on comencem?
1: Jo vull fer una mica de ruta gastronòmica. Ja sabeu que a mi és una de les coses que més m'agrada fer, descobrir nous llocs a la ciutat, que hi ha molts i molt interessants, i us vull portar doncs, una mica voltant per la ciutat, en doncs, alguns restaurants, alguns centres de wellness, i començo per un dels barris que a mi m'agrada molt, és un dels barris que per mi té més personalitat de Barcelona, que és el Born, i allà vaig descobrir fa poc un restaurant que em va cridar molt l'atenció, es diu Volta, i està just allà davant del parc de la Ciutadella. És un local que té una decoració molt contemporània, amb una estètica pues, així bastant elegant, molt cuidada, que combina materials nobles amb una il·luminació càlida, amb un ambient doncs que, com molt cosmopolita, no? Que encaixa molt bé amb aquest esperit, amb aquesta dinàmica que té el barri. I la seva proposta gastronòmica gira al voltant d'una cuina mediterrània, actual, amb uns plats molt elaborats, fets a partir de productes frescos, de temporada, i és un d'aquells llocs que funcionen, que això també és una cosa que a mi m'agrada molt, a qualsevol hora del dia, per fer-hi un dinar tranquil i després fer doncs, una volteta pel Born, com també doncs, per fer un sopar i acabar després. Doncs,
2: com has dit que es deia, Sònia? Com has dit?
1: Volta.
2: Volta, ah, que bé. Mira, hi vaig estar allà al Born, al Moco Museum, i mira, m'hagués anat després a sopar allà.
0: Meus, bueno, pues, per això us aneu comentant també les coses aquí al programa, que està molt bé, perquè així ens entrem tots a la conversa.
1: Sí, jo vaig prenent nota, de fet vaig prenent nota sempre a tot arreu i de tothom, perquè a mi aquestes coses m'agraden molt descobrir llocs, i un dels següents que us vull recomanar i que també vaig descobrir fa poc i que em va agradar molt és un restaurant que es diu Delirium.
0: Val.
1: I es diu Delirium aprofitant també una mica doncs, aquesta visita papal que vam tenir, aquest espectacle meravellós de la Sagrada Família, que jo encara m'estic recuperant. Us vull dir que aquest restaurant precisament està inspirat en la figura d'un altre dels grans que és Dalí, que a mi és un artista que sempre m'ha cridat molt l'atenció. I ja us podeu imaginar que el restaurant doncs, té aquest caire d'alinear, i una de les seves propostes gastronòmiques principals són els arrossos. El restaurant ha apostat per recuperar doncs, aquesta tradició culinària, però incorporant-hi una mirada més contemporània. Llavors, els arrossos doncs, tenen aquest punt de, doncs, com

0: de modernitat, no? Doncs que estan fets amb no sé, i potser un valencià, doncs no li encaixarà molt, però és que, doncs que estan fets doncs amb porc, amb una salseta de mel, per exemple, o amb xistorra, saps? Bueno, a mi particularment m'agrada aquesta fusió, m'agrada aquesta combinació i la gaudeixo molt. La veritat, l'ambient, com us deia, doncs és molt agradable, és molt modern, molt acollidor i el servei també és molt bo.
1: Mm-hmm. Molt bé.
0: D'aquí, sí. Us vull portar a un altre restaurant, és un altre concepte, però també és molt interessant, que també he descobert recentment, que es diu Manda Huevos.
1: Ah, mira. Escolta. Molt bé.
0: I realment, doncs, el nom, doncs, ja us podeu imaginar de què va la cosa. El trobem allà a les Corts i és un restaurant que ve de la mà d'un cuiner que jo particularment el coneixo i m'agrada molt, que es diu Ot Salvans, i que aposta per recuperar aquelles receptes que estan molt vinculades a la cuina catalana tradicional, però presentant-les amb una imatge bastant més actual i desenfadada. A un lloc que es diu Manda Huevos, doncs quines seran les seves grans especialitats? Pues eso.
1: Els mandes, no els huevos.
2: Com es fan?
0: Precisament, doncs una de les seves, bueno, un dels seus bestsellers són les truites, que és una de les grans especialitats de la casa, uh-huh. I les fan de tot tipus. Jo quan vaig estar, va fer molta gràcia perquè suposo que sabeu que d'aquí poc donarà inici és que tenim uns mesos molt esportius, properament, i d'aquí poc comença el Tour de França.
1: Ah, clar, sí.
0: Que també el tenim aquí, a Barcelona.
2: Veritat.
0: I ells han fet una truita molt particular, en homenatge, no?, al Tour de França, que és una truita amb ragú i bomba de la Barceloneta.
1: Carai.
0: Sí, aquesta, com que...
2: És una faladíssima.
0: Francès, català. I després em va fer molta gràcia perquè a sobre portava com una crema de ioli.
1: Imagina't.
0: Grugueta, no?, que jo deia, ai, pues mira, però és que jo tenia un sentit, no?, i em deien, no, però és que esto hace referencia al mallot amarillo.
1: Veus, tu anava a dir el mallot amarillo.
0: I deia, me estás tallando la cabeza mucho, perquè clar, jo deia, però fixa't, no?, l'equip de màrqueting que es posa a pensar en fer, bueno, o de màrqueting o a l'equip creatiu
1: sí.
0: De feiners, no? Suposo que, bueno, potser un mix, no?,
1: de
0: i es posen a pensar en aquestes coses i jo dic, mare meva, la gent, quina creativitat.
1: Sí. No, jo el que m'estic pensant és com baixar el volum quan em sona les budells, de que m'entra gana d'escoltar totes aquestes coses.
2: Va jo no he sopat avui, mira que tarès, i encara no he sopat.
1: Home, però això no pot ser, amb la de propostes que feu i de teniu, això no pot ser, perquè, mare meva, quina... em falten dies per poder anar a tot això, mare meva.
0: Sí, però realment és una cosa que a mi m'agrada molt, jo entenc que pues, hi ha gent que diu, pues, mira, és que jo pues, a mi m'agrada anar de concert, que a mi també, o m'agrada anar pues, a veure un partit del que sigui. Però a mi una de les coses que, pues, que amb les que gaudeixo molt pues, és pues, amb el menjar i en descobrir llocs de, bueno, de Barcelona i d'on sigui.
1: Mm-hmm. I tant.
0: Seguint pues, aquesta línia de recomanacions, us vull fer algunes més i ara us vull parlar de Telefèric, que és un restaurant que també vaig descobrir fa poc, que em va agradar molt. És un restaurant que té més de 3 dècades d'història i la proposta que té aquest restaurant es basa en una reinterpretació moderna de les tapes, que això sempre agrada, sempre va bé, i de la cuina mediterrània, amb una carta que és molt variada, no? Doncs tenim pinxos, tenim croquetes, després tenim també arrossos, tenim plats per compartir, i són receptes que estan també inspirades en la gastronomia catalana. Una de les coses també que a mi em va agradar molt és que és un lloc pet-friendly, amb la qual tu pots anar amb el gosset.
1: Ai, que bé.
0: I el tracten superbé. És un d'aquells llocs que realment estan molt conscienciats i

0: i el cuiden molt, no? Doncs li porten aigüeta i estan molt pendents i és una cosa que a mi, doncs, particularment, per mi és un punt positiu.
1: Molt que bé. Bo.
2: Com has dit que es deia? Que
0: has dit un tall?
3: Bueno, és que ja al final un ja va notant tantes coses que ja dic, aquest ja no sé si l'he notat o no l'he notat. Molt
2: com
3: bé.
2: Com has dit, Sònia, perdona?
0: Sí, telefèric.
3: Telefèric.
2: Molt bé. I on t'està, perdona?
0: Això està al centre, allà per carrer Aragó.
2: Molt bé.
3: Bueno,
0: sí.
3: Ho poseu, ho busqueu, segur que ho trobeu. Fantàstic. Molt bé. Què més tenim? A veure.
0: De fet, crec que està al costat d'Hisenda.
3: Ah, mira.
2: Àpia.
3: Mira, per recuperar-te, sí, per recuperar-te de, del susto.
0: Sí, sí, sí.
3: Molt bé.
0: Sí. Mira, ara també vaig descobrir fa poc, perquè a mi m'agrada menjar bé, però a vegades també m'agrada menjar coses que bueno, doncs, potser no siguin super, super, super saludable, però jo sempre soc una persona que defensa molt pues, el mix, no? Del yin i el yang, aquest de pots menjar sa, però també pots de tant en quant menjar-te alguna cosa que tingui de gust, que et faci il·lusió, com és una pizza, no? I jo també sóc molt fan de descobrir aquest tipus de gastronomia, que són les pizzas, perquè a mi m'agraden les pizzas, però m'agraden les bones.
3: Mm-hmm.
0: Llavors, un dels locals que vaig descobrir també fa poc es diu Can Pizza.
3: Ai, que bo!
0: I que tenen diferents a Barcelona.
2: A mi em sona, jo crec que tinc una a prop de casa.
0: Sí, exactament. Per la zona de Poblenou hi ha un i bueno, allà ben bé a la Rambla de Poblenou. I us he de dir que de les coses que em va agradar d'aquest lloc és que la seva base, diguéssim, es centra en les llargues fermentacions que permeten obtenir una pizza que és més lleugera, més cruixent i més fàcil de digerir, que per mi això és bastant important, perquè jo cada vegada que em vaig fent gran tinc l'estómac una mica més delicat.
2: Benvinguda.
0: Sí, i a mi això doncs, em va bastant bé. I després els locals també són molt xulos, no? Perquè són així com molt modernets, com molt urbans. I per mi és una proposta que està molt bé, no? És, bueno, pues és una pizza amb una categoria gastronòmica superior, però també sense perdre pues, aquell esperit informal, no? que caracteritza aquest tipus de cuina.
3: Molt bé.
2: Hi ha alguna pizza en especial?
3: A veure, aquí.
0: Ells també fan pizzas molt... una mica diferents, originals, no? Doncs, pues, amb botifarra, pues, també doncs, amb porc i, o algun mix de carns, que també això, bueno, si t'agraden aquestes combinacions, també és una bona opció, no? Jo conec gent que doncs, només menja pizza quatre formatges.
2: Margarita.
0: Clar, no és el meu cas, però això, no? Si tu vols pues, experimentar i tenir doncs, una altra experiència, no? En el món de les pizzas, és una molt, molt bona opció.
2: Molt bé.
3: Fantàstic. Molt bé, doncs anotada aquesta també. Quina més tenim? Què més tenim? A veure.
0: El que us deia, tenim pizzas i després una altra de les coses que a mi m'agrada descobrir per quan tinc aquest, diguéssim, caprichito... és el tema de les hamburgueses.
3: Ah, home, molt bé.
0: I precisament vaig descobrir, també fa molt poc, un lloc que es diu Metge Burger. Això està també al centre de Barcelona, per la zona de Tosset. I té una particularitat perquè són unes hamburgueses smash, que és aquesta carn que està bueno, que no està gruixuda, saps? Que
2: sí, xafadetes.
0: La xafen, exacte. I que per mi és més... a mi particularment m'agrada més.
2: A mi també. Més,
0: em fa millor la digestió. Mm-hmm. I la particularitat que tenen és que tenen un toc oriental.
3: Ah, mira.
0: Llavors, em va fer molta gràcia perquè després tenen algunes que, pues, que són com més tradicionals, no? Però tenen una part que pues, està més influenciada per, pues, per, aquest, bueno, pues, per aquesta gastronomia. I em va fer molta gràcia perquè

0: estan jo allà, va entrar un matrimoni oriental també, que eren japonesos, i hi ha una hamburguesa que jo la vaig tastar i em va semblar molt bona, que és una hamburguesa de ramen.
1: Ai, carai.
0: Clar, és una hamburguesa feta amb la carn amb la que es fa el ramen.
1: Val.
0: I em va fer molta gràcia perquè el matrimoni, doncs allà amb el seu anglès, amb l'idioma allà com es podia fer entendre amb el cambrer, clar, li preguntaven que on estaven els noodles, no? I em va fer molta gràcia. Clar, doncs els explicava això, no? Que és una hamburguesa feta amb la carn amb la que es fa el ramen. I us he de dir que estava molt bona, molt diferent, però molt sabrosa. Després n'eren alguns entrants, també, doncs, guiotes, també, bueno, molt bo, és un lloc petit, però que té molt l'encant. I la meva gran pena és que jo que, pues, de tant en quant, doncs, m'agrada fer un takeaway o demanar, doncs, amb un Glovo, pues, per una nit de divendres, o, pues, no me llega. no m'arriba el Glovo. Llavors, jo he d'anar allà a consumir-les o les he d'anar a buscar allà, però realment em va semblar una opció molt, molt bona per menjar-te una hamburguesa diferent i
2: bona.
1: I tant que sí. Ole. Uf, jo m'ho estic menjant tot ja, en la meva imaginació jo m'ho estic demanant, m'estic fent una llista de tot el que menjaria.
0: Ja, sí, jo sempre dic que poca vida tenemos pa tanto que provar.
1: No, d'il·lusió, jo escoltant-vos ja vaig fent la digestió, ja m'agrada molt, o sigui que està molt bé.
0: Mira, ara us vull portar fins al restaurant de l'Hotel Gallery, això també està tocant el Passeig de Gràcia, i és un restaurant que es diu Sintonia. Jo vaig anar allà el dia del meu aniversari, I us he de dir que és un espai molt, molt xulo, és un espai elegant, com a l'hotel, però alhora també és molt proper, la cuina catalana contemporània és la gran protagonista, té una carta que va canviant segons la temporada per adaptar-se als productes disponibles en cada moment de l'any. I un dels grans atractius és, i una de les coses que a mi més em va cridar l'atenció és que ells són molt coneguts pel seu estic tàrtar.
1: Ah, mira.
0: És una referència gastronòmica aquí a la ciutat. Jo sí que ho havia vist molt per Instagram, perquè te'l fan en una mena de cap de res, així com molt, molt elegant, és molt, molt visual, no? I te'l van fent allà davant teu, no? I una mica també el teu gust, no? Però si t'agrada més picant, menys picant. Em va semblar molt, molt, molt curiós, no? També té una terrassa interior que s'està allà, doncs, molt, doncs, molt a gust, molt, molt tranquil, no? Perquè no deixa d'estar enmig de la ciutat, té allà, doncs, uns arbres, és com molt tranquil, no? I sembla que, doncs, d'alguna manera t'aïllis una mica i crea que també, doncs, més tranquil, no?
2: Sí, sí. Una meravella la de llocs que hi ha a Barcelona per descobrir.
1: Mare meva, Maria José, vas anotant tot, eh? És que,
2: sí, estic apuntant.
1: És que, mare meva, ara has de fer un tour després de tot això. Ves-te preparant una agenda amb tot això.
2: Jo després faig tot el que diu la Sònia.
1: Diu, mare meva, diu, no me hables en los próximos 3 setmanes perquè estaré ocupada.
2: Al primer programa no vinc, eh?
1: No.
2: Aniré a sopar.
1: Diu, todavía estoy siguiendo la lista.
2: No m'espereu.
1: Mare meva, Déu-n'hi-do. Molt bé.
0: Sí, la veritat és que jo sempre ho penso, no? Que a Barcelona tenim una oferta gastronòmica molt, pues molt, molt destacada, no? I que, bueno, al final sí que hem de buscar el temps, però sí, sí. Bueno, a mi com és una cosa que m'agrada, procuro trobar-lo, no? Per fer, pues, aquests descobriments.
1: Molt bé.
0: I de fet, un dels últims, que també m'ha agradat molt, és un restaurant que jo no el coneixia, jo hi he estat algunes vegades, que és l'Hotel Intercontinental, això està allà una mica més a dalt de Plaça Espanya, i és un restaurant que es diu Kirat. Jo havia estat al propi restaurant de l'hotel, però aquest no l'havia conegut encara, i és un restaurant que lidera

0: Una setmana més, és temps de veure com de dividida està l'audiència sobre temes que són absolutament fonamentals per la societat, temes que tenen dividit a la gent. Ara estava pensant que potser hauríem de fer impostos a Andorra sí, impostos a Andorra no.
1: Ostres!
0: Perquè aquest tema és... Bueno, l'hem de fer amb perspectiva, eh? Vull dir, l'hem d'analitzar amb calma.
2: Jo preferiria un altre lloc, les Illes Caiman, i aquí
0: sí,
2: som.
0: Sí, home, exacte. Se va al Caiman, se va al Caiman, que diuen, se va per a Barranquilla. Però aquesta setmana crec que aquell tema està massa candent, i aquest també, el que tocarem aquesta setmana. Però abans toca saber qui va guanyar la setmana passada, que teníem l'audiència dividida entre Dalí i Picasso. I el resultat ha sigut... un empat! Sí, senyor! Bravo! Un empat! Per tant, podem considerar que ha guanyat Dalí...
2: Oh, clar, home!
1: Ai!
2: Surrealisme!
0: I que també ha guanyat Picasso.
1: Picasso! Jo sé que a la gent de Catalunya el tema de les senyoretes d'Avinyó els va tocar
0: la
1: fibra.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Les senyoretes del carrer Avinyó, que hauria d'haver sigut el títol definitiu. I ara sí, arriba el moment de dividir altre cop el món en dos. I és que era un tema candent, potser més candent abans, quan la gent podia quedar i podia conèixer gent i es podia veure.
2: Ah, la gent encara ho fa, encara
0: sí,
2: ho fa.
0: Ja m'imagino que sí, m'imagino que el jovent encara troba les seves...
2: El Tinder treu foc.
0: Clar, troba les seves formes de conèixer-se, de poder tenir aquesta primera cita, i quan dic una primera cita no és fer una frase de Pablo Coelho, sinó de poder quedar i amb algú que acabes de conèixer o que portes un temps per

Atlanti, es produeix aquesta primera cita i la gran pregunta, el gran dilema, la gran reflexió seria si considereu aneu votant a un telèfon que no teniu.

0: del que significava el primer, perquè jo el primer algun cop encara me'l vaig saltar, encara vaig poder, però quan hi havia dos ja era targeta vermella, ja era expulsió, ja havies d'anar a cap, ja no podies veure la pel·li. Clar, això el jovent ara no s'ho ha trobat, vull dir, jo crec que també els pares hem sigut molt més tolerants o molt més, no sé, justos, no?, de dir que, escolta... Bueno, és un tema que tractarem. Però
1: ara
0: no...
1: posen allò de Peggy i diuen Peggy era una porqueta, no?
0: Sí, la Peggy, Peggy 12, Peggy 14, on està el límit? Depèn de quan surti d'això. Bueno, en fi, en qualsevol... Bueno, sí, també anem a dir que segons quines pel·lícules espanyoles que es feien als 80 i als 90 no en passaria cap el d'això, de... perquè tot s'ensenyava pit i cuix, en fi, en altres temps, l'època del destape.
1: En qualsevol... Home, ja hi va haver aquí la discussió Pajares Esteso,
0: exactament. Sí, sí, sí. Ja va ser aquell cinema.
2: Estem tocant tots els pals, eh?
0: Tots els pals, sí, sí, sí, vull dir que, a veure, el món es pot explicar, haurem de treure un llibre amb totes les reflexions i que al final del llibre hi hagi un qüestionari. Allò, depenent de quants has i quants bés has sumat, doncs pots definir la teva personalitat, no? Depenent de si has triat cafè, pajares, sexe a la primera cita, doncs el normal és que triessis... Doncs Dalí o Picasso, no? Bé, en qualsevol cas avui toca el tema de sexe en la primera cita i per tant estic absolutament convençut que Morales haurà triat sí i Thaís Beaufort no.
1: Doncs no.
0: Oh, m'encanta. Avui promet molt.
1: En aquest cas, Thaís és la que sí i jo el que no.
0: M'encanta, m'encanta. Clar, perquè aquí...
2: Us hem sorprès, eh? Us hem sorprès. Encara podem sorprendre-us.
0: Oh, m'encanta. M'encanta aquesta sorpresa perquè crec que encara seran més sucosos els arguments a favor i en contra de que hi hagi... Doncs això, alegria en el primer encontre. Per tant, ja que ens rasguem les vestidures, i jo sóc partidari això, de si ens hem de modernitzar, doncs fem-ho. Que comenci la Thaís Beaufort.
2: Vinga, va, començo, va.
0: Espera que ara m'he de canviar els guions de lloc.
2: Això.
0: No m'imaginava jo que clar...
2: Estem sorprès, eh?
0: No, clar, el que passa és que sí que a l'esquerra... Em queda
2: sempre estic jo, no?
0: Clar, i a l'esquerra és el del sí i la dreta és més de no, ja m'enteneu, és més conservadora la dreta, En fi, bueno
2: va, vinga, va, comencem, vinga, anem al gra, anem sí, al gra, exacte, sí. Perquè anem tots molt atabalats, ens falten hores al dia,
0: sí.
2: Com per perdre temps, i hem de ser productius, per tant, cal fer una llista mental o física, és igual,
0: sí.
2: On anar tatxant o posant X als quadradets, com més us agradi, tot allò que voleu saber de la persona que teniu al davant.
0: Val, ja t'entenc.
2: A la primera cita, no?
0: Ja t'entenc.
2: I més, òbviament, si és una cita cegues, perquè no saps absolutament res. Mm. Llavors, per exemple, quin menjar li agrada, com vesteix, com parla, desprèn alguna olor corporal, agradable, desagradable, en aquest cas, avortar missió. Quines idees polítiques té? Té idees polítiques? Té idees? En cas negatiu, avortar missió. Quin passat té? Parla del seu passat? Parla massa del seu passat? En aquest cas, avortar missió. Etcètera, etcètera, etcètera, etcètera.
1: Dintre del passat hi ha el component ex, no?
2: Oh, bueno, això sí, forma part, sí, forma part. Està dintre de la mateixa calaix. Diguéssim, etcètera, etcètera, etcètera, etcètera. I el darrer punt, el sexe. Important, clar. No, importantíssim. Bo, dolent, estrany però guai, estrany i que espanta. En aquest cas, avortar missió o no, depèn dels teus gustos. Avorrit, divertit, excessiu, inexistent. És important provar el producte, estimats i estimades, sí. Per no endur-nos decepcions o ensurts, que hauríem pogut estalviar-nos abans. Durant aquelles hores que, vist en perspectiva, segurament hauríem aprofitat millor fent, no sé, la declaració de renda, anant al dentista que ens arreglés un queixal o depilant-nos amb cera freda.
0: Imagina't. Bravo aquest primer argument. No sé si després igual ho toques aquest tema, tocar el tema avui serà complicat. Però és com una mica com el període de prova de pues això de les dels streamings,
2: no? 14 dies per llei, no? Tenen, o sigui, per llei tens 14 dies, que ho sapigueu, a més, pots provar qualsevol cosa.
0: Sí, sí, sí, i si no, període de subscripció, canceles, ja t'has baixat totes les sèries, en aquests 14 dies fent el símil t'has baixat totes les sèries que volies i veus si aquestes sèries et ve de gust seguir-les veient al llarg dels mesos o tota la vida.

0: vida, o si ja has vist prou aquesta sèrie i dius, està aquí el capítol, l'epílogo.
1: Clar, això serveix per les rajoles de xocolata?
0: Amigo.
2: És que en principi...
0: És el substitutiu, bueno,
2: l'hauries de comptar. No, les que t'has menjat o les que et queden?
0: Clar.
1: Bueno, jo vaig i vaig provant, escolta.
0: Sí. Oi.
2: En principi tens 14 dies per provar les coses, sí,
0: val.
2: Sí.
0: Bueno, pues tant, mira.
2: Si no t'agrada, t'han de tornar els diners, com abans el Corte Inglés, recordeu?
0: Ai, sí. Si,
2: abans només
0: si no
2: ho feia el Corte Inglés, ara ja per llei s'ha de fer.
0: Si le devolvemos el dinero, i tant,
2: sí,
0: meravellós.
2: Sí, i tant.
0: Impressionant, doncs vinga, tinc friso de ganes de veure com David Morales defensa el no.
1: D'entrada, només fer referència a un tuit que vaig veure ahir. Ai. I que era d'una mare que li escrivia al seu fill per saber si havia vist has vist la final de la Super Blowjob?
0: Ah, sí?
2: No.
1: Referint-se a la Super Bowl. Però vaja, coses que passen.
0: Sí. S'ha de vigilar molt, eh?
2: Aquestes mares que
0: sí.
2: Fan...
0: Sí. Aquesta associació d'idees, eh? Com se llama això, la Blow?
2: Ai, mare.
0: La Blow, Super Blow.
1: Entro amb els arguments. El sexe, Thaís, és el resultat d'una atracció, que més enllà del que és purament físic, porta també lligams emocionals. Per gaudir-lo plenament cal que hi hagi confiança. A més, t'explico, segons una enquesta de Parship, un 40% dels homes...
0: Però Parship què és?
2: De què?
1: Parship.
0: Però de Parship de pare o de Parship de mare? De què? Com?
1: No, home, Parship és un portal per trobar parelles.
0: Bueno, el portal es fa bastant, això, també.
2: Ah, vale, que era Partnership. Vale,
1: clar,
2: vale.
1: Partnership, Parship.
2: Però ho han fet més curt perquè era massa llarg i la gent no sabia de la trajana.
1: Exacte.
2: Vale.
1: Doncs, segons una enquesta que han fet, un 40% dels homes i un 44% de les dones són convencionals. Re de sexe en la primera trobada. Un primer contacte sí, però sense anar més lluny. D'altra banda, un 33% dels homes i un escàs 15% de les dones responen sí a la pregunta de si tenir sexe durant la primera cita. Val. I un tercer grup, que pensa que és adequat un temps prudencial abans d'iniciar qualsevol tipus de contacte físic. Concretament, un 24% de les dones i un 9% dels homes. I després hi ha un altre grup que seria aquest.
0: A veure.
3: Pues ya vol, que guaca. Y yo no he dicho.
4: Se llama Chewbacca. Bueno, ella me ha dicho que su novia, sus amigas le llaman Chewbacca.
3: ¿Y qué te ha dicho?
4: Que contigo no, bicho. Ah. Pero a mí solo, de antes, de 6 amigotes. Ya de repente, Chewbacca, toca tus cojones, ¿sí? Dice que no. No solo no te dice que no, sino te dice contigo no, bicho.
0: Ostras.
4: Contigo no, bicho.
5: ¡Hija de una llena! Nunca, jamás, en su miserable vida, un tío levantado con amor. Y yo no le prometí amor, cariño, solo le iba a dar cariño. Ni cariño, un cochino beso. Un cochino beso, solo, no pedía más.
1: Aquest és el grup de vamos que no te toco ni con un palo, ni a la primera, ni a la segona, ni a la tercera cita. I és que al final, Thaís, si aquella persona t'interessa, no t'has de mostrar com un facilón o una facilona, que no es pensi que és una guarrindongui o un guarrindongui que estima tot el que li passa pel davant, a menys que siguis un concursant de la Isla de les Tentaciones o de Mujeres y Hombres y Viceversa. Però a més, Thaís, no sé si ets conscient que hi ha...
2: Això és un altre subgrup.
1: No sé si ets conscient, Thaís, que hi ha personatges... com aquest que sentirem ara, que es dediquen a impartir cursos amb consells per aconseguir sexe en la primera cita, gent com aquesta.
0: Ostres.
6: Hola, empotradores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Tengo muchas ganas de hablar de este tema y sé que a vosotros os va a encantar, porque es de esos típicos que, bueno, a ver, nos conocemos, sé que sois unos cachondos y os va a molar mucho. ¿Cómo conseguir tener sexo en la primera cita? Vamos.
2: ¿Tener sexo?
0: Me encanta.
6: Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Latorre. Por si he llegado aquí por casualidad, me dedico hace mucho tiempo al tema de las relaciones, al ligoteo, a la seducción. En especial he mejorado mis relaciones y creo que las de...
7: cientos de otros hombres, si no miles, no lo sé.
6: El tener sexo en la primera cita no depende solo de ti. Eso es una de las cosas que tienes que tener en cuenta. También depende de la chica. Lo más importante es que establezcas un marco sexual desde el principio. Y un marco sexual desde el principio no es que os veo que me vais a hacer el burro. Un marco sexual desde el principio no es hablarle de guarrerías. No. Un marco sexual desde el principio es que desde el principio la toques. Es que desde el principio vuestra distancia sea corta. Que desde el principio unas miradas intencionales. Tiene que quedar claro que tú eres un hombre sexual i que quieres una relació sexual.
0: Ai, que bé.
1: Jo, després de sentir això, Thaís...
2: Oh, va,
0: i de denunciar la conta...
2: Això... A mi em diu

0: que està a dir que és un empotrador, o sigui, ja la primera cita experto no té sexe, sinó que s'emporta una hòstia.
1: Hola, empotradores.
2: Sí, experto en ligoteo i artes amatòries. Aquest el que té és un guantasso que no se l'acaba. Aquest el que té...
0: És un poeta.
2: Aquest el que no
0: té
2: és àvia, saps què vull dir? Vull dir, experto en empotrar.
0: Hòstia, no m'estranya que no tingui àvia.
2: No, experto en empotrar.
0: Ha fotut el camp l'àvia, tenir un net així.
2: Home, tu t'imagines? Diu, no, diu, ojo, os voy a dar un dato impresionante. Depende de la otra persona también. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien.
0: Hola, violadores.
2: Exactament. Mira, jo crec que per menys s'haurien de tancar comptes de Twitter i de YouTube i d'això. Per tant, aquest ara li anirem a fer una visita, ja veuràs tu. Posarem en comentarios. És usted un... Bueno, és igual.
1: Digues. Empotrador.
2: Un empotrador, sí. Ai, per favor.
1: Doncs jo crec que amb aquest argument, Ais, ja està tot dit.
2: Sí, no, està tot dit en general. Vull dir, jo ja
0: home, amb aquest
2: no, sé
0: no però hi ha molta gent normal, entre cometes.
2: Sí,
0: també
2: sí.
0: N'hi ha d'anormals, eh? O sí. Bueno, a veure, també depèn de gustos, no?
2: Sí, sí.
0: En fi.
2: Sí. Bueno,
0: jo aquest també sí. L'havia vist a YouTube, eh? I ostres. També m'he espantat quan l'he vist.
2: Ara, vosotros empotradores, eh? És que és una mica... Uf, mare meva.
0: En fi, puc seguir?
2: Sí, anem amb el segon.
0: Obviant aquest personatge,
2: sí.
0: Jo crec, estimat contrincant, que si aquestes alçades al segle XXI encara ens estem plantejant si sexe a la primera cita sí o no, és un tabú, és per un tabú massa arrelat, que no hi ha manera d'arrencar de les nostres ments directa o indirectament cristianitzades, eh? I això és cert. La Piera i Salvatore és una youtuber d'allò més maca, que no diu empotradores ni que s'ho tonteria, bestieses, perdó, i que parla clar i castellà, ens ho explica perfectamente aquí.
3: El sexo en la primera cita. El sexo es una palabra que hoy por hoy la dices y todavía hace ruido. Siglo XXI. Siglo XXI. Año 2020. Y todavía la palabra sexo es tabú para muchos. Podemos definir al sexo como ese hermoso y placentero acto en el que dos cuerpecitos se dan cuenta.
2: Ay, cuerpecitos.
3: Qué bueno, está como que la cosa
2: sí.
3: A mayor cantidad. En fin, como ese

0: hacerlo riquísimo.
1: Oh, sí, riquísimo.
0: El caso es que creo que por temas de religión, de crianza, de moral y sociedad y toda esta cuestión, el tema del sexo es aún más tabú incluso para las mujeres. Nos crían con eso desde pequeñas de que uno no debe entregar su cuerpecito antes del matrimonio. Bullshit que nadie cumple, excepto Eva Luna, claro está. Que por cierto, espero que
2: Eva Luna l'estigui veient un aquesta noia s'està aquí un minut explicant el perquè tenim aquesta mena de o sigui, primer, això és cert, primer que diu cuerpecitos, o sigui, no diu hombre-mujer, que això ja hem evolucionat una mica més.
1: Això és veritat,
2: vull dir, en el sentit de dir, per què han de ser home i dona? Vale. Per què ha de ser l'home més sexual que la dona? Vale. I si la dona és més sexual que l'home, és una facilona, és una guarra, és una guarrindonca?
1: Corpecitos. Ai. Parlem de corpecitos i ja està.
2: Parlem de corpecitos i parlem, corpecitos. Sisplau, ja del segle XXI. Que
1: i vale, ja de bullshit, m'ha encantat.
2: Vale. Va, prou bullshit, exacte.
1: Prou bullshit, home.
2: Escolta, això no vol dir que el sexe sigui obligatori? Obligatori a la primera cita.
1: Correcte.
2: És clar que no. El que sí que hauria de ser obligatori és deixar d'actuar com a l'edat mitjana, on tothom havia de fer l'acord abans d'entrar en temes més íntims. I, és clar, després s'escrivien obres com Tirant-lo Blanc, amb passatges eròtics, pujadíssim de toc, riu tanto de 50 sombres de Grey.
1: És veritat.
2: No, estimat contrincant, no. Evolucionem, deixem-nos de cotilles socials. Quan dic cotilles és la cotilla de que t'apreta, no la cotilla que ella t'explica secret. No, sí. I sobretot
1: no la abuela del visillo, que està allà mirant.
2: No la vieja del visillo. I sobretot deixem-nos ja de cotilles religioses i solucionem l'atracció sexual a la primera de canvi, per què no? I decidim després si volem anar pujant de marxa o ens quedem en punt mort.
1: Hi ha molta gent de punt mort,
2: Hi ha medicines, per això.
1: Sí, hi ha molta gent de punt mort que això no, aquest tema no l'aixequen després ja. Bueno, anem amb el segon argument, a veure si escoltem més empotradores o com va la cosa. Digues, David.
3: Thaís, fa uns dies llegia el tuit d'un noi que deia: he tenido una cita y el chico me ha traído un test de antígenos. 2021 no deja de sorprender. I és que té tota la raó. En la primera cita, mans, mascareta i distància. És que és impossible mantenir relacions sexuals sense posar-se en risc, Thaís. Distància, com a mínim allunyats a metre i mig.
1: Perdona, anava a dir que si hi ha una distància sobretot de 2 metres és impossible que hi hagi sexe. Bé, depèn d'aquí, perquè igual n'hi ha algun, saps que...
3: Home!
1: El del WhatsApp, aquell a 2 metres igual te'ls agafa, Digues.
3: Però vaja, distància, una persona normal i corrent, com a mínim allunyats metre i mig, bailar de lejos no és bailar, Thaís.
2: Què bailar? Si també està tot tancat.
3: Mascareta, per evitar compartir aerosols, i encara et diré més, fluids. Clar. I mans, vamos, que un 5-1 ho soluciona tot, s'autosatisfà un mateix. I és que, Thaís, estem en època de nova normalitat, i el que indiquen alguns estudis és que la nova normalitat hauria de ser una sexualitat amb mascareta, almenys segons una investigació liderada per experts de la Universitat de Harvard, que conclou que per tenir relacions sexuals segures és convenient portar aquesta protecció a la boca. Aquest estudi s'ha publicat a la revista Annals of Internal Medicine.
1: Ja està tot dit. És que clar...
3: I això lliga molt bé amb un article publicat al blog de Quirón Salut, que indica que en cas de relacions sexuals amb no convivents de la mateixa bombolla...
1: Home, hauria de ser la majoria, en principi, si és primera cita, saps què vull dir?
3: Clar, en aquest cas, doncs, diu, si se va a practicar sexo, serían aconsejables unas precauciones básicas como realizar posturas sexuales que impidan una relación directa cara a cara, en las que uno de los dos dé la espalda al otro. Això ja totalment em quadra amb el que van publicar a Annals of Internal Medicine. Thaís!
1: Efectivament, és molt d'anals, això, sí.
2: Ai, per favor.
1: Ai, que bo. Ai, és veritat. Of Internal Medicine, sí. És el que té. És molt internal, sí.
3: Què dic? Que és molt impersonal, que és poc apropiat per una primera relació.
1: Clar.
3: I és que
2: llavors no pots tenir res més.
1: Clar, perquè t'imagina't tant...
3: Un dels primers factors més limitants, clar, són els petons, que suposen un dels primers elements de relació sexual compartida, segons Francisca Molero, presidenta de la Federació Espanyola de Societats de Sociologia. Clar, en la majoria de les cultures, el petó amorós i eròtic és la primera expressió d'atracció i excitació sexual.
2: Exacte.
3: Això implica un alt grau d'intimitat i amb la mascareta, doncs, evidentment, això es perd. Per tant, A la primera cita...

0: no pots tenir sexe.
1: No. Bueno, però això també, si ens vacunem aviat, pot canviar, espero. Sí. Què et anava a dir? Llavors, què has d'esperar? O sigui, primer has d'anar a viure amb aquesta persona abans de tenir sexe, segons tu.
0: Clar.
1: Amb la cara, que, a més, has d'anar a viure. O sigui,
0: sí. Ah, clar, no li veuràs
1: mai la cara. És que, David, no li veuràs mai la cara.
0: Sí. Ha de ser de la...
1: Imagina't quan ja portis 14, aquests 14 dies de bombolla, ja pots treure't la mascareta i t'endús un susto.
2: Ai, per favor. Jo sabia jo que el prendríem mal en aquest.
1: El prendríem mal,
2: A veure, anem amb el tercer que comenta Is.
1: M'ha encantat el d'Anals, d'intern al Medellín.
2: És que clar. Sí.
1: Uf. Ai, vinga, va, seguim, vinga, tercer argument. Sí. Ai, escolta, mira, jo encara diria més, Sexe abans d'acabar la primera cita.
2: Toma ja, toma
1: ja. Sexe al lavabo del restaurant, al lavabo de la disco, a les butaques de darrere de tot del cinema, al guardarroba del cinema, del teatre, és igual, al vestuari del club de tennis, al cotxe en exposició d'un centre comercial, al teu cotxe, al seu cotxe, al cotxe que acabeu de virlar. És igual. S'han escrit milers i milers d'escenes de cine on els protagonistes practiquen el sexe, practicar, com si es tractés d'un esport olímpic,
2: Mira, l'altre dia reestrenaven Crash,
1: Sí, fantàstica pel·lícula. Doncs sí, i el practiquen amb pesos per la seva libido.
2: Sí.
1: I quina millor manera d'acabar una cita que amb focs artificials?
2: Val.
1: Sí, si la cita ha estat bona, és un bon fi de festa.
2: Clar.
1: Si no ho ha estat, doncs mira, segon round i potser el sexe és bo. I si no ho és, doncs mira, si més no hauràs cremat calories i produït endorfines, que sempre va bé per la pell,
2: Ara, se m'estava... Igual creem una nova tendència. Igual que hi ha aquí, abans de les campanades de fi d'any, allò es programa perquè just a les 12 exploti l'estrella de la mort de Star Wars, o just al moment en què es cau el dolent de la jungla de cristal, allò que comença, doncs comencem la pel·lícula a les 10:22, perquè així coincidirà. Doncs potser el dia del piro musical t'ho fas venir bé perquè jo més o menys acabi quan comenci el piro musical de la Mercè.
1: Però això ho feia la gent quan hi havia els aplaudiments a les 8 de la tarda. De vespre. Home, que et penses que no?
2: Clar,
1: i tant.
2: Clar. Allò seria anat bé. Mira com aplaudeixen. Veus com he estat bé que estan aplaudint els veïns,
1: Està molt bé. Allà coincidís seguríssim.
2: Fantàstic, fantàstic. Anem amb el tercer, de que no hi hagi piro musical a la primera cita.
0: A veure, sentim les paraules sàvies de Wallace en el seu canal de YouTube.
3: Bueno, acostarse en la primera cita. Si eres hombre, por supuesto que sí. Es más, busca intensificar las emociones de tu chica hasta que sea ella quien te suplique que la lleves a tu casa.
0: Pero
3: si eres mujer, escucha con atención. Quiero que tú también seas libre y que disfrutes de la vida. Por eso voy a brindarte el entrenamiento que transformará tu vida para siempre. Sígueme en Instagram para no quedarte fuera. En teoría, si te acuestas con ese chico en la primera cita, no pasa nada. Pero en la práctica, eso es otra historia. La realidad es que para las mujeres el sexo juega un papel diferente que para los hombres. Mientras que los hombres simplemente buscamos placer, en las mujeres, además de placer, también surgen emociones que hacen que se impliquen con el chico en cuestión. Por eso, si tienes sexo con un chico en el momento que sea, siempre, o la mayoría de veces, va a suponer una conexión emocional.
1: Ajá.
0: Veus? És
1: que... Sap molt de les dones.
2: En
1: l'altra vida no ha estat dona, ja t'ho dic.
0: El sexe pot establir les bases per aprofundir la connexió emocional entre estranys, segons un estudi del psicòleg social Gurit Bimbom. Però, clar...
2: Bailemos el bimbom, bimbom, bimbom. És una alegre sensació. Perdona, David, em sap greu per aquest moment bimbom, però hem de fer una petita pausa i abans que no puguin continuar els informatius perquè deuen estar bailando el bimbom escoltant tot això, de seguida tornem aquí al món es divideix en dos aquí a Nits de Ràdio Onda Cero Catalunya. De seguida tornem.
4: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parson Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
5: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
6: A Onda Cero Cataluña, la música.
7: Rius de gent.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
2: Seguim a Nits de Ràdio, seguim practicant o no sexe a la primera cita amb Thaís Buford i David Morales, que estan debatint. I ara estava amb un argument a favor, no, en contra de la primera cita, David Morales, que ens havies parlat del doctor Bimbom.
3: Sí, sí, sí, deia que el sexe pot establir les bases per aprofundir la connexió emocional entre estranys, segons aquest estudi del psicòleg social Gurit Bimbom.
2: Però clar, és algú que habla así, no? Bailemos el Bimbom.
3: En la primera cita, Thaís, pots estar segura que aquella persona és idònia per intentar una cosa més seriosa? Ai, Thaís, que després t'enduràs una decepció. Que ja saps la dita aquella de prometer i prometer hasta meter i después de metido y bien metido nada de lo prometido. Però això no s'ha de mantenir relacions sexuals en la primera cita, perquè no hi ha prou confiança ni coneixement de l'altra persona. Et diré més, has pensat en les malalties de transmissió sexual? Moltes persones no noten símptomes d'infecció, de manera que poden no saber infectats i així, de sexe en la primera cita, van escampant les malalties. En diu, des del portal de l'Hospital Clínic, una de les seves doctores.
4: Otros posibles factores que juegan son el uso de las nuevas tecnologías, esto está pasando sobre todo en las grandes ciudades, el uso de nuevas tecnologías que facilitan el encuentro de personas para tener relaciones sexuales que son personas anónimas, a las que no conocemos.
2: El Tinder.
4: También aumenta, evidentemente, el riesgo de transmisión de enfermedades de transmisión sexual.
3: Wow. Clar, persones que no coneixes, gent que és que...
5: Això no és una cita, estimat, això. No. Ja t'estàs marxant de tema, eh?
3: Thaís, jo et dono consells... Mira, et donaré uns consells a tu i a tots els oients.
5: Ai, gràcies. Vinga.
3: Piénsate bien en tu primera cita si te lo cepillas, a menos que quieras acabar con ladillas. No tinguis sexe en la primera cita, a menys que vulguis que et caigui a trossos la tita. Piénsalo bien si en tu primera cita te morrea, ja que en la cama podria contagiar-te gonorrea.
2: Això és això deia el poeta, eh? Això,
5: sí, bueno, frases, escolta, no? En farem, no sé, memes d'aquests que surten per tot arreu. No, si em sembla molt bé, hi ha una cosa que se'n diuen, bueno, hi ha alguns elements que ajuden, que no és... No sé, preservatiu, cosetes d'aquestes, eh?
3: Sí, però no són 100% efectius per tot, eh?
2: És de Pablo Coelho, aquesta no tinguis sexe en la primera cita,
5: ara
2: menys que vulguis que et caigui la tita? Jo crec que és de Pablo Coelho, això.
5: Si no és la primera cita, a la segona cita...
2: Clar, quin és el número de cita?
3: No, has de conèixer bé la persona.
5: Vale, i quan la coneixes bé, saps si té alguna enfermedad que no sap ni si té ell? Llavors, quan... És que...
3: Sí, perquè llavors li demanes el test. Perquè ja, quan agafes confiança, és el moment de demanar un test.
5: Hòstia, jo no sé vosaltres, però jo no anava demanant testos. En mi època moza, eh?

0: No, ja,
1: òbviament,
0: clar.
1: Saps? Vull dir, és que era com molt raro, eh?
0: Sí.
1: Bueno, en fi.
0: Bueno, és un debat interessant.
1: Sí, molt interessant.
0: Anem amb l'últim argument a favor del sí.
1: Sí, bueno, és un argument molt, molt festiu, eh?
0: Val.
1: Sí, jo vull posar-vos una cançó mítica que li vull dedicar al meu contrincant.
0: Sí.
1: Que defensa que cal esperar fins no sé quan, eh?
0: Val.
1: A tenir sexe. Que, per cert, és una gran expressió calcada de l'anglès, eh? Va por ti, Morales.

0: m'encanta la segona veu. És meravellosa aquesta cançó.
1: És fantàstic. Molta gent s'ho va prendre... o sigui, es pensava que era seriós.
0: Sí.
1: El grup és una paròdia absoluta de la MTV, que em sembla que va ser l'any 2006, si no recordo malament,
0: així, sí.
1: Que van treure el disc, bueno, van treure aquesta cançó, que va ser un hit absolut. Molta gent es pensava que eren bueno, gent...
0: Sí, sí, els nous Beach Boys, però de... Sí, els Pepe Boys, eh?
1: És fantàstic, i per això li volia jo doncs dedicar al Morales perquè sí, perquè l'argument que estàs tu defensant és això, és amo a Laura.
0: Ara...
1: Aquest retrogradisme, si és que existeix la paraula, carrincló, fantàstic.
0: Jo t'he de dir que, clar...
1: Si la gana la primera cita, com si vols... Ja et dic jo, com si vols acabar abans la cita i vinga, ves al lío. Clar que sí, home.
0: Clar que sí. Jo et dic que el 2006 encara s'esperava el matrimoni. Ara no hi ha ni matrimoni, ja com aquell qui diu, saps? Vull dir que ja...
1: Tampoc el pots celebrar massa multitudinàriament.
0: No,
1: que tinguis molts diners i siguis l'Eugènia de no sé qui,
0: Cayetano de Xonsis.
1: Sí.
0: Anem amb el darrer argument, si és que li queda algun, per dir que no hi hagi sexe a la primera cita,
2: sí,
0: David,
2: sí,
0: Morales.
2: Sí. A veure, coses com t'estimo però necessito més. Si ens estimem i ens anem a casar, per què esperar per tenir relacions? Vull saber el que se sent. Estem passant per un mal moment en la nostra relació i intentarem salvar-la amb ajuda del sexe. Si no em fico al llit amb ell, el meu xicot em deixarà. Qui no ha sentit alguna vegada un amic o una amiga dir alguna cosa així? I és que avui dia sembla que si tens 20 anys i no has provat el sexe encara, és que o ets raret, o et faràs capellà o monja, o estàs reprimit, o t'has de desinhibir i gaudir d'una mica de la vida, o definitivament és que ets d'un altre planeta. Però us heu plantejat per què l'Església continua dient que el sexe ha d'esperar fins al matrimoni? Algun motiu important hi haurà d'haver perquè l'Església estigui defensant el sexe com una cosa sagrada reservada als matrimonis?
1: Sagrada!
2: Si el que voleu és estimar, amb amor del bo, si aposteu per un amor que vagi més enllà d'un rotllo d'estiu o un embolic de dissabte a la nit, bé que ara me'l toc de quedar de dissabte a la tarda, si aspireu a estimar algú per sobre de tot, a compartir la vostra vida amb aquesta persona per sempre, no podeu tenir sexe a la primera cita, heu d'esperar que Arbus. El canal Arguments de YouTube tenen aquest vídeo molt aclaridor.
3: Bueno, hay una infinidad de ámbitos donde puedes conocer mejor a la otra persona antes de una relación sexual. Además, la relación sexual es la expresión de amor a la persona a la que ya conoces, a la que ya quieres y a la que ya te has entregado para toda la vida, con todo, con lo bueno, con lo malo, con tus mañanas de lunes y las ojeras, con tus fiestas de los sábados, con todo. Y por eso el acto sexual es una expresión muy fuerte con la que el cuerpo está diciendo, me doy entera. Y eso tiene sentido cuando ya te has dado entera.
4: Más que prohibir las relaciones prematrimoniales, creo que lo que la Iglesia te propone es un modo de vida alternativo. Si un noviazgo es algo temporal, ¿para qué te vas a dar por completo a esa persona?
2: ¿Claro?
4: Quizás cuando estás saliendo con esa persona, es la persona. Pero realmente eso no se ve hasta que eso se solidifica, hasta que hay un compromiso, que es en el matrimonio.
5: Como provisional, ¿no? Se queda en una cosa de probar a ver qué tal con las personas, ¿no? Con las parejas. Y entonces, no sé, a mí no me gustaría que, por ejemplo, mi novio hubiera probado a 5 o 4 más.
0: A 5 o 4,
2: ¿eh? Que su novio hubiera probado a 4 o 5. Quina barbaritat, que hubiese probado ahí.
1: Vestits, les persones.
2: Sí.
1: Per tot això, Thaís,
2: només em queda un darrer argument.

0: que em sembla que ja hem pogut sentir també amb música.
1: A veure, un moment.
2: Cantar contigo me llena de alegría.
1: Los happiness es feien dir.
2: Dejemos todo lo demás para otro día.
0: Ara aquesta cançó cobra un nou sentit després d'haver sentit aquests arguments d'aquests nois.

0: pistola d'aquella època era terrible.
1: Sí, perquè
0: era
1: clar.
0: Era terrible.
1: Era, sabies que no anaves, no, bueno, anaves allò sense contacte, eh? A mi tot això m'està recordant a les mítiques flors Flors Maria, no sé si les coneixeu. Estava buscant, aviam si tenien alguna cançó dins el seu extens repertori sobre lligar-me en el matrimoni. No l'he acabat de trobar, eh? Ja buscarem algun motiu per poder escoltar aquestes. Que tu les coneixes, Thaís?
0: No.
1: Val. Ara miro de...
2: Eren unes germanes, totes.
1: Són unes germanes que canten i... Ah. Bueno, sí. És... Mira,
0: espera,
1: confiésate.
2: Són les germanes Bellido Durán. Alba, ah, Maria, Flor, Estel, Victòria, Patricia i Montserrat.
1: Vete a confessar. Escoltarem el tema Vete a confessar, que jo crec que és important. Go to confess. Posen també en English subtitles. Posa.

0: Heu de posar la, heu de mirar la cara de felicitat que posen, és una cosa. En fi,
1: Déu-n'hi-do,
0: necessita...
1: No tinc qualificatius.
0: Bueno, i tenen un extens repertori, eh? Ja les... Hem de mirar, David, d'anar-les posant.
1: Com has dit que es deien?
0: Flors Mariae. Són les germanes Bellido, sí, efectivament.
1: Ai, mare.
0: Sí, sí, sí, sí. És espectacular. No tinc paraules. Els Amo Laura es van quedar molt curts en comparació amb això. Bueno, ha estat apassionant aquest debat sobre sexe a la primera cita. Hauria sigut ja allò, metateatre, que algú en aquests moments, mentre ens estava escoltant, estigués tenint una primera cita, s'haguessin vist per primer cop i estiguessin tenint aquesta conversa, no? De si tenir sexe o no a la primera cita, i mentre s'escolten Nits de Ràdio, en qualsevol cas, els hi han donat arguments a favor i en contra, eh? Per tant, esperem que, bueno, s'hagin posat d'acord, no sigui que un hagi dit que sí, l'altre no, perquè si no ja la tenim liada aquesta, eh? Bé, podeu votar al Twitter, sé que aquesta serà la que batrà tots els rècords de votació, ja ho sé. Per tant, tinc moltes ganes de veure els resultats que coneixerem la setmana que ve. Gràcies, Thaís Buforn, i fins la propera setmana.
1: Adeu, adeu.

0: Miriam Frank.
1: Passen 5 minuts de la una, repassem l'actualitat més propera. Malestar entre els veïns del Poble Sec per la celebració de la Grande Part del Tour.
2: Des de l'Associació de Veïns del Poble Sec lamenten les molèsties que diuen provocarà la sortida de les dues primeres etapes de la prova ciclista, que serà entre el 4 i el 5 de juliol. Els veïns creuen que no hi ha un benefici ni per ells ni tampoc per la ciutat, i és més, asseguren que molts decidiran marxar de casa aquell cap de setmana. A més, lamenten la concentració de grans esdeveniments a la zona i demanen repartir-los per la ciutat perquè hi hagi un equilibri.
1: Sergi Gázquez, president de l'Associació de Veïns del Poble Sec, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Hi ha molta gent aficionada al ciclisme que està esperant amb moltes ganes aquest esdeveniment, però imagino que aquest no és el vostre cas, no?
3: No, sí, bé, ens trobem una mica en aquesta dualitat de estem contents que vingui el Tour, que vingui aquest tipus d'esdeveniment, que al final és un esdeveniment únic a la ciutat i que també es podrà gaudir, que molts veïns el gaudiran, però ens agradaria que aquests tipus d'esdeveniments es repartissin més en el temps, perquè fa tot just una setmana vam tenir la visita del Papa, que tampoc no cal concentrar-ho tot plegat en poc més d'un mes. I per altra banda, doncs ens agradaria que això tingués molt més retorn social no només cap a Poble Sec, sinó cap a tota la ciutat, és a dir, que els beneficis del Tour es repartissin realment, doncs, per exemple, les festes majors, que repartissin, doncs que el veïnat de la ciutat en traiés molt més profit del que ara mateix en traiem, que és pràcticament res. Se'n beneficiaran segurament, doncs, el sector del turisme i algun altre sector de grans comerços, però segurament el comerç de barri, el comerç local, muntarà més aviat poc.
2: Sergi, aquesta Grande Part del Tour provocarà talls de carrers, provocarà que hi hagi moltíssima gent a la zona. No sé quina d'aquestes molèsties us afecta més o us molesta més, valgui la redundància, si la massificació o l'afectació a la mobilitat.
3: Sobretot l'afectació de la mobilitat al Poble Sec serà molt important, perquè a més a més, doncs, recordem que és un diumenge de comerços oberts i per tant hi ha molta gent, molt veïnat del barri i d'arreu de la ciutat que haurà de treballar aquell dia, i per tant, doncs, un barri com el Poble Sec que quedarà encerclat perquè els ciclistes faran tres voltes

0: No, sí que és veritat que s'està treballant doncs, perquè hi hagi una petita fira comercial al Parc de l'Estretxa Malaia, etc., però és molt complicat per un comerç de barri que sovint està regentat per una o dues persones de la mateixa família a poder tenir la botiga oberta a l'hora que està a la fira que s'organitza, poder tenir dos punts, això és molt complicat i a més doncs, això que suposa un esforç extra i que segurament el tipus de públic que hi haurà veient el tour no són els veïns. El que necessitem pel comerç de barri és que els veïns del barri es puguin quedar a viure al barri, que fomentar aquest comerç local de proximitat, que al final és el que també ens dona doncs, aquesta seguretat i aquesta característica de ser barri, va molt més enllà doncs, del Tour de França.
1: Sergi, és tal el grau de malestar entre els veïns que des de l'Associació de Veïns heu reconegut que alguns s'estan plantejant fins i tot marxar fora aquell cap de setmana, no?
0: Sí, hi ha veïns que ja han dit que intentaran marxar. També és veritat que, i ho deia ahir a BTV, som un barri humil, per tant no hi ha molta gent que pugui tenir una segona residència o que pugui tenir doncs, l'oportunitat de sortir a aquell comerç aquell cap de setmana, i a més que el que dèiem, és un diumenge de comerços oberts i per tant hi ha molta gent que també fa feina els caps de setmana i que també els hem de tenir molt presents.
2: Clar, deies al principi que lamenteu la concentració de grans esdeveniments al barri, per això proposeu que reparteixin aquests actes en diferents punts de la ciutat. No sé si heu traslladat tot plegat a l'Ajuntament i què és el que us han dit.
0: Sí, l'Ajuntament en aquest cas doncs, sobretot el que fa és explicar i ja ho està fent i que veiem que muntaran una oficina, una espècie d'oficina d'informació, etc., per informar de totes les afectacions que hi haurà, però poc més enllà d'això és el que ens diu l'Ajuntament. Al final ells ho venen com una cosa molt i molt bona per la ciutat i nosaltres no neguem que pugui arribar a ser positiu, però creiem que els barris, que els veïns rasos n'haurien de treure molt més benefici.
2: Clar, més enllà d'aquesta comunicació amb l'Ajuntament i d'entendre que, doncs, que és un acte important per la ciutat, no sé si com a barri podeu fer alguna cosa més, alguna reivindicació més.
0: No, al final poca cosa més podem fer que intentar doncs, que la informació arribi a tots els veïns, intentar, si ho creiem convenient, doncs, proposar alguna millora, i això sí que és veritat que l'Ajuntament doncs, sempre estan oberts a escoltar, però a partir d'aquí doncs, no podem pas evitar que el Tour de França, doncs, si han decidit fer tres voltes al barri del Poble Sec, difícilment ho podrem evitar.
2: Sergi Gázquez, president de l'Associació de Veïns del Poble Sec, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molts ànims.
0: Molt bé, gràcies.
2: Hi ha més notícies d'avui dimarts 16 de juny. La Fiscalia de Barcelona i l'Agència Catalana del Consum col·laboraran en la protecció dels consumidors.
1: Això és el que estableix el protocol de col·laboració que han signat per afavorir l'intercanvi d'informació i l'abordatge de casos que afectin l'interès general o afectin col·lectius protegits. El Ministeri Fiscal té una àmplia legitimació en la protecció dels consumidors i usuaris i pot exercir qualsevol acció en defensa dels seus interessos, segons la llei d'enjudiciament civil. A més, és part en els processos promoguts per associacions o entitats constituïdes per protegir els drets i interessos de les persones consumidores i usuàries o per grups de persones afectes quan l'interès social ho justifiqui.
2: I expliquem també que unes 3.300 persones es troben en allotjaments temporals d'urgència a Barcelona i la majoria superen el mitjan d'estada.
1: Segons dades facilitades aquest dimarts per la tinenta d'Alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, un total de 3.307 persones, corresponents a 1.100 unitats de convivència, es trobaven al mes d'abril en allotjaments temporals d'urgència a Barcelona, és a dir, en pensions i hostals, entre d'altres. Gil ha detallat que prop del 87% són famílies amb infants a càrrec i ha alertat de la cronificació de la situació residencial, amb un 76% dels casos allotjats amb estades superiors a 6 mesos i una part important que supera l'any de permanència, una situació que, reconeix Gil, tensiona la funció original d'urgència del recurs.
2: Les persones amb trastorns mentals greus tenen més risc de demència i ictus, especialment a les etapes joves i mitjanes de la vida.
1: Així es desprenen d'un estudi liderat pel Clínic IDIBABS basat en gairebé 700.000 persones a Catalunya i que s'ha publicat a la revista European Neuropsychopharmacology. La recerca s'ha fet a partir de la cohort Padris Presto, que integra dades del sistema sanitari públic català i ha comparat la prevalència de demència i ictus entre persones amb trastorns mentals greus, com l'esquizofrènia, el trastorn bipolar o la depressió major i

0: població sense diagnòstic psiquiàtric.
1: Detenen un home que tenia 160 plantes de marihuana en un pis a Mataró.
0: Els Mossos d'Esquadra van detenir l'11 de juny un home de 48 anys com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric en uns baixos a Mataró. A principis de mes, durant un patrullatge preventiu, agents de paisà van percebre una forta olor de marihuana en un domicili del centre de la ciutat i van comprovar que hi havia aparells d'aire condicionat a la façana funcionant a ple rendiment. L'empresa subministradora de fluid elèctric va confirmar que s'estava produint una defraudació d'electricitat que superava els 5.800 euros. Tots aquests fets van permetre fer un escorcoll de l'habitatge on es van trobar 160 plantes de marihuana tallades i en posició d'assecament amb un pes total de 33 quilos.
1: I en plana cultural expliquem que el Mercat de Música Viva de Vic oferirà 72 concerts en la seva 38a edició.
0: El festival es celebrarà del 16 al 20 de setembre i ho farà amb noms com Nacho Vegas, Lia Cali, Quimi Portet o Ginestà, entre d'altres. D'aquestes 72 propostes artístiques, 5 seran coproduccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Enguany, l'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco, que proposarà una reflexió sobre el concepte de música en directe a través d'una peça que combinarà diversos llenguatges.
1: Són notícies d'aquest dimarts 16 de juny.
2: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Doncs temps ara pel Ciutat Solidària, hora de donar veu a una nova entitat solidària i conèixer el seu origen i la tasca que porta a terme. Avui coneixem el grup MIFAS.
0: El grup MIFAS és una entitat gironina que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i en situació de risc d'exclusió social. Gestionada per persones amb discapacitat, ofereix suport, serveis i acompanyament des d'una mirada integral orientada a l'autonomia, la inclusió social i la defensa dels seus drets.
1: Doncs per conèixer millor el grup MIFAS podem parlar aquesta hora amb el seu president, Artur Altabàs. Què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Expliqui'ns quan i com va néixer el grup MIFAS.
3: MIFAS va néixer l'any 1979 en format d'associació. El germen del que avui coneixem com a grup va ser doncs, la intenció d'unes persones amb discapacitat, en aquell moment només discapacitat física, de fer valdre els seus drets i de donar la seva pròpia veu enfront d'una política completament assistencial.
0: Mm-hmm. Artur, compteu amb moltes àrees d'atenció, si et sembla les anem d'alguna manera desgranant. D'una banda, i tenim l'àrea d'atenció, que suposo que és el fonamental en l'entitat, no? Com és aquesta atenció?
3: Sí, a veure, aquesta atenció, nosaltres fem el model que diem d'atenció integral centrada a la persona, és a dir, a cada persona no tenim un model estàndard, sinó que cada persona rep exactament allò que necessita. Uh-huh. I tenim molt en compte doncs, que nosaltres acompanyem, més que donar servei en determinats casos. Poso, per exemple, doncs, si la persona necessita fer un tràmit per demanar la dependència o la discapacitat o alguna cosa així, nosaltres no li fem el tràmit, sinó que ens posem al seu costat per ajudar-lo a fer-lo per ell mateix. Mm. I nosaltres volem empoderar a la pròpia persona.
1: Dins de l'àrea d'atenció, compteu amb el servei Invictes, de què es tracta?
3: El servei Invictes és un servei del Servei Català de Trànsit, que a la demarcació de Girona doncs, el prestem nosaltres. És un servei d'atenció integral a les persones que han resultat ferides en accidents de trànsit. Ferides de manera que hagin de tenir seqüeles de per vida. En aquest servei doncs, es cuida tant l'entorn de la persona com millorar la que serà la seva autonomia, la seva qualitat de vida, com el seu entorn familiar, com l'entorn social.
0: Mm-hmm. Pel que fa a l'àrea d'accessibilitat i autonomia, compteu amb un centre d'autonomia personal, oi?
3: Sí, el centre d'autonomia personal que recentment doncs hem reubicat, perquè ara el tenim a les mateixes instal·lacions on tenim les oficines centrals. És un centre que serveix tant per donar formació a persones que faran atenció a la dependència com curadores, i a més serveix com a guia, com a suport per persones que necessiten una adequació del seu habitatge, una adequació dels seus mitjans de transport, etc, etc. I allà hi ha una mica de mostra, diguéssim, de tot el que es pot arribar a fer. Tenim una mena de pis, per entendre'ns, de pis mostra allà dintre, on hi ha un bany completament adaptat, una cuina adaptada, etc, etc, per veure tot el que es pot arribar a fer, i també compta, doncs, amb molts productes de suport que poden servir com a base per allò que pot necessitar la persona. Si necessita una cadira determinada, una crossa determinada, una cadira per entrar al bany, etc, etc, qualsevol mitjà que pugui necessitar.
1: També
3: allà hi ha una terapeuta ocupacional. Sí, perdó.
1: No, digui.
3: Sí, allà n'hi ha una persona, terapeuta ocupacional, que es cuida de donar, doncs, el millor consell del suport que necessiti la persona.
1: En quins casos els usuaris poden fer ús de les residències i com funciona aquest servei Respir?
3: A veure, les residències, nosaltres comptem amb una residència que està a la ciutat de Girona. La residència ja ha vist que, diguéssim, és un servei que és concertat amb la Generalitat de Catalunya, i dintre d'aquesta residència hi ha el que diem servei Respir, que hi ha una plaça que serveix, doncs, perquè una persona amb discapacitat pugui passar allà uns dies, doncs, perquè ell mateix pugui canviar, o aquesta mateixa persona pugui canviar el seu entorn, pugui, diguéssim, lliurar-se de les seves rutines, que de vegades són perjudicials, i a la vegada també en determinats casos serveix perquè la pròpia família, com diu la paraula, doncs pugui donar un respir, perquè la funció de cuidadora recau molt en les famílies en determinats casos, i llavors la família pot descansar durant uns dies d'aquests mitjans que donar a la persona, que realment són esgotadores, i llavors, doncs, la persona està allà uns dies i ja està. Sí. I la família té un respir, i l'usuari també, moltes vegades.
0: I tant, que és important, això, eh? A banda d'aquesta part més assistencial, compteu, Artur, amb un servei d'integració laboral. Com és aquest servei? I no sé, en aquest sentit, si trobeu bona predisposició per part de les empreses a contractar persones amb alguna discapacitat.
3: Bé, nosaltres, la integració laboral, diguéssim que hi ha diversos, treballem en diverses polítiques, per dir-ho d'alguna manera. Una és els centres ocupacionals, que són propis, que són per persones, doncs, que la discapacitat, doncs, no permet d'alguna manera integrar-los en un projecte empresarial. Aquests centres ocupacionals els tenim als nostres propis centres de dia, que tenim dos, un a Riudellots de la Selva i un altre a Vilafant, i a més la Fundació Mifas és propietària al 100% d'una empresa, d'un centre especial de treball que dona serveis, i un centre especial de treball és una empresa, per entendre's, normal i corrent, amb l'única salvetat que més del 70% dels empleats han de ser persones amb discapacitat. A més, també fem integració laboral de les persones amb discapacitat, doncs, a empresa ordinària. Aquest servei també el donem. Diguéssim que intentem, doncs, tots els fronts que es puguin fer dintre del que serà la vida laboral de la persona, doncs, atendre'l.
1: I tenint en compte que l'activitat física és indispensable per a tothom, també oferiu oci i esport, no? Explica'ns com ho feu.
3: Sí, aquí tenim, per una banda, tenim els serveis d'esport. El servei d'esport, el que més crida l'atenció segurament, encara que no és l'únic, seria el que nosaltres anomenem l'escoleta. L'escoleta va néixer fa anys com una escola d'esport adaptat per infants amb mobilitat, amb discapacitat. És cert que aquesta escudeta durant molts anys doncs, ha sigut com a base

0: ser un equip de bàsquet i ara doncs està apuntant a altres esports com som la bòquia o com són doncs altres esports que estem explorant, la vela adaptada, etc, etc. Aquí sí que ens agrada fer una mica de gala de del nostre esperit d'inclusió, i és que el que ha sigut durant 40 anys doncs l'equip de bàsquet en cadira de rodes de Mifas, fa 3 anys es va vam fer un acord amb el Club Bàsquet Girona, i el que havia sigut el nostre equip ara és la secció de bàsquet en cadira de rodes del Club Bàsquet Girona.
1: Ostres, déu-n'hi-do.
0: És un exemple d'inclusió. Sí, sí, o sigui, si veieu un partit del Club Bàsquet Girona en cadira de rodes, doncs és l'antic equip de bàsquet en cadira de rodes de Mifas. I en quant a l'oci, tenim diversos programes també, diguéssim que en funció de les capacitats de cada persona, doncs tenim el Mifas Experience, que fan activitats tan senzilles com des d'anar a fer un cafè, perquè hi ha persones que no surten mai, i així com a mínim, doncs va, quedem i fem un cafè, com anar amb volant globus, com per exemple, doncs persones amb discapacitat de Mifas han anat dues vegades persones diferents a veure aurores boreals a Tromso, o hem enviat persones amb discapacitat a Kènia, o aquest any hem anat a Mèxic, o activitats d'aquesta mena. I també un altre programa, diguéssim, una mica més amb gent amb una discapacitat més severa, amb unes capacitats una mica més limitades, que seria el Vida Activa, que aquest doncs fa activitats d'estrenar teatres, anar a cinemes o qualsevol altra activitat.
1: Són moltes, com sentim, les àrees, els projectes que formen part del grup Mifas, com ens està explicant el seu president Artur Altabàs, però també és una part important el tema de la sensibilització, no? I crec que vosaltres feu xerrades no només a escoles, oi?
0: Fem xerrades. Sí que és veritat que les xerrades a les escoles són la gran majoria. Diguéssim que molts joves de les demarcacions de Girona doncs han passat alguna vegada per una xerrada de sensibilització de Mifas, que tenim uns quants models diferents. Tenim doncs des de fer una activitat de portar-los al pati 10 cadires de rodes i organitzar partits de bàsquet entre els propis alumnes, com parlar d'accidents de trànsit, com fer una sortida en cadira de rodes pel voltant de l'escola per veure com està d'inclusiva al voltant de l'escola, i també fent xerrades de sensibilització doncs des de la pròpia Universitat de Girona, empreses o altres entitats.
2: Artur Altabàs, president del grup Mifas, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres aquí a la ciutat i enhorabona per la feina que feu.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
3: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
2: Uns xocos, unes croquetes, unes gildes, unes olives, uns seitons, unes escopinyes...
4: Jo no he esmorzat
2: avui encara.
4: No he esmorzat literalment, però és un cafè.
2: Doncs mira, una bomba. Oh, que bomba,
1: sí,
2: una bomba.
1: Sí, les bombes són espectaculars.
2: Ostres,
1: ara, jo deia ara a la peixera que al final qualsevol platet pot ser una tapa. Vull dir, tu pots fer una tapa
2: sí,
1: de fricandó, saps? Vull
2: no, totalment. Si ens ha dit el Víctor, fuà.
4: Val a dir que la tapa que hi ha a tots els bars és la patata brava. Però la patata brava, sisplau, no la maltractem, la patata brava. Vull dir, la patata brava requereix d'una bona salsa, requereix d'una bona fregida, d'una bona fregimenta, d'un bon oli. No val tota la patata, no és tot patata brava.
2: No es diu brava per la salsa, es diu pel tall.
4: Ah, sí?
2: Perquè es fa a la brava.
4: És que tenim aquí l'experta en tapes.
1: Avui estàs fent una classe d'etimologia gastronòmica.
2: Estic fent rabieta avui, no?
4: Sí. Tapa't.
2: Escoltem quina és la tapa preferida de la nostra audiència.
5: Buenas tardes.
2: Hola.
5: Mi tapa preferida son los calamares. Hay muchas que están muy buenas, pero a mí me encantan los calamares. En Andalucía, en Madrid, bueno, en todos los sitios los hacen muy buenos. Gracias.
6: Hola, familia. Hola. Bon dia.
2: M'ha costat
6: decidir-me, però jo crec que una bona tapa, tinc dos, no em puc decidir per quina de les dues, diré totes dues. Unos bons morros ben fets.

0: amb sal grossa per sobre, una mica de pebre, això és per morir-se.
1: Sí, sí,
0: i
1: tant.
0: Los montaditos.
2: Oh, també.
0: Una llesca de pa amb pebre, amb pebrot, amb una mica de formatge, i una altra amb una anxova. N'hi han de tantes maneres, però si la fan bo, estan boníssimes. Boníssimes. I vaig provar una que portava esbergínia rebosada i una altra que portava calamarsó rebosat. Bueno, amb una mica de formatge. Una mica de formatge i a sobre de l'esbergínia un toquet molt, molt finet de mel. Oh. Bueno, allò era per morir-se de boca estava.
2: Perquè ens fem
0: una abraçada.
2: Saps què estic pensant?
1: Es parla poc del País
2: en
1: Basc.
2: En el tàper que porto avui.
3: De tapa.
2: Tomàquet, cogombra,
3: tonyina... Però escolta'm, això, tomàquet, cogombra, una mica, la poses una mica així maco, una torrada,
2: no
3: i és una tapa.
2: No està maco el meu tapet.
3: Sempre que que algú parla o menjo calamars a la romana, me'n recordo el meu iaio, el pare de la meva mare, que li encantaven els calamars a la romana. Només l'arrebossat. Ell menjava l'arrebossat i et deixava el calamar a tu.
2: En sèrio? Bueno, mira,
3: per cert,
2: també...
3: molt, molt bé el plural de calamars, calamarsos. Ja es queda per los restos.
2: Calamarsos, els calamarsos...
1: A mi més que la romana, a mi a l'andalusa m'encanta. També, no? Sí, també. Només amb farina o...
2: Ai, nois, avui ho hem fet fatal.
1: Ho fem molt malament.
3: Tinc una proposta. Darrere de la...
2: Que baixis tu ara i...
3: No, a darrere de la ràdio hi ha una tradicional taverna basca.
2: No sé, podríem baixar, no?
3: Un xacolí i unes tapes a les dues.
1: Oye,
2: i qui, i qui treballa aquesta tarda?
1: Dímelo, pones Roberto, eh?
2: I qui treballa aquesta tarda?
3: Bueno,
2: Ara ho pensem, tu. Donem-li una volta. Vosaltres podeu seguir enviant-nos notes de veu al WhatsApp del programa 676-760908. Quina és la vostra tapa preferida? Així de fàcil. Avui volem parlar amb una formació històrica que ha acompanyat la joventut d'algunes generacions, però que a dia d'avui segueix emocionant tothom, perquè segueix viva i perquè té molt de futur al davant. És una banda que ha hagut de conviure amb algunes coses que l'han marcat per sempre, però que mai no ha perdut l'essència i ara són a la carretera.
1: Doncs sí, perquè estan de gira, i no només van per carretera, perquè algun avió o algun vaixell hauran de prendre per presentar les seves cançons a Ses Illes. El concert que ens proposen barreja música en directe amb imatges inèdites i fragments d'una pel·lícula que explicarà la història per tocar la fibra de tothom qui el segueix i que segurament l'auditori embogirà.

0: Pep Sala, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Pep Sala és qui ha sabut mantenir al llarg dels anys un llegat, però també ha continuat fent música fins a dia d'avui, que està immers en una gira magnífica. Com l'estàs vivint?
1: Doncs amb molta emoció i amb molta alegria, la veritat. Després de molts anys ens hem tornat a juntar la formació original de Sau i amb motiu d'aquesta pel·lícula, no? I hem creat aquest espectacle que està pensat bàsicament en teatres, però també el farem en espais a la lliure, però està pensat en teatres, almenys la idea original és aquesta, que portem una superpantalla de 10 metres, una pantalla com de cinema, que està, però només, no allò darrere, no, està present, i allà hi ha imatges inèdites de la pel·lícula, imatges inèdites d'arxiu, i totes aquelles coses que es fan avui de la gent, aquests audiovisuals, no? Hi ha moments molt divertits i interessants que, per exemple, hi ha els actors de la pel·lícula, fins de nosaltres, que estan interpretant una cançó, la mímica, diguem-ne.
2: Sí. El playback, no?
1: Sí. Nosaltres estem a baix, tocant en directe, evidentment, la mateixa cançó,
0: que bo.
1: I sona la veu del Carles.
2: Ostres.
1: Amb el qual això passa en uns moments determinats del concert, amb el qual és, primer, és molt emocionant i, a més, és avui dia gràcies, es pot fer gràcies a les noves tecnologies, no? Això, a l'època de Sau, això era ciència ficció.
0: Impensable,
1: no?
0: Sí.
2: I per això suposo que heu anomenat la gira un concert de pel·lícula, i aquest títol ja ens avança el que passarà aviat, no? I és que s'estrenarà, com dèiem, un film molt i molt especial. És un llargmetratge biogràfic que narra la història d'aquesta mítica banda de rock català dels anys 90.
3: Van triomfar molt ahir, eh?
4: Em vaig sentir en un núvol.
3: Com quan fas teatre?
4: És diferent. Actuant em puc amagar darrere un personatge, però és que ahir no hi havia filtres, eh? Va ser molt fort. La gent vibra amb les cançons, i les melodies són teves.
3: Tu

0: Tu pots millorar. Potser d'aquí 40 anys ho aconseguim.
1: No, tio, no fotis, que no m'hi veig tan gran actuant en un escenari.
0: No?
1: Hòstia, tio, és que llavors les fans en tindrien 60, eh? Clar. Es mejor dejar un cuerpo bonito para recordar. Tio, si estiguéssim a Regreso al Futuro i tornéssim a la nit en què tu i jo ens vam conèixer, no tocaria ni una puta coma per reviure el que vam viure ahir.
2: Estem escoltant un fragment d'aquesta pel·lícula que repassa la trajectòria del grup des dels seus inicis el 1986 fins a la sobtada mort del Carles Sabater l'any 1999. Ara, amb tanta distància i havent de fer aquest exercici de veure la teva pròpia vida, no?, plasmada a la gran pantalla, com recordes, Pep, aquell moment, aquella etapa?
3: Home, amb una nostàlgia i amb un... És un record increïble. Esclar, per mi, crec per tots els del grup, Saus va ser la millor experiència de la nostra vida, no? Tant a nivell personal i professional, que amb la música i els concerts que vam fer, però també a nivell personal, el que vam viure amb el Carles, amb el Joan Capdevila, amb el Ramon, tota la gent de la banda. Dir, nosaltres érem bàsicament una colla d'amics que fèiem, ens ho passàvem superbé i fèiem música, no? Però bàsicament fins al darrer dia... he vingut un bon rotllo molt... L'amistat ho havíem posat per sempre per davant de tot, no? I, esclar, ho recordo com un dels... la millor etapa de la meva vida en aquest aspecte, eh? La família, diguem-ne, al marge, no? Uh-huh. Però una etapa que era meravellós, que deies, demà ja assaig, i uau, que bé! Jo recordo els primers anys de Sau, quan vam començar, estàvem a una casa de colònies que es deia Les Tallades. Uh-huh. I estava a Vilanova de Sau. Aleshores, com que Carles venia de Barcelona, vam establir un règim molt curiós. Els grups normalment assagin allò, dimarts i dijous de 9 a 11. Doncs nosaltres no. Nosaltres ens trobàvem el dijous i estàvem junts fins al diumenge a la nit.
2: Déu-n'hi-do.
3: I, esclar, assajàvem... convivíem, anàvem a comprar, cuinàvem, dormíem, que semblava molt allò a les 7 de la nit. Era, i fotíem molta conya i festes i riure. I va ser uns anys, sobretot al principi, van ser increïbles i ens ho vam passar superbé, no? Després, quan es va anar professionalitzant, va canviar, però continuàvem tenint aquest esperit de colla, no? Sempre hi ha concerts que no van tan bé, problemes... però posàvem, quan hi havia hagut un problema gros, que sempre n'hi havia hagut, i de grossos, sempre havíem posat la relació personal per davant, no? Vam dir, allò que diu, si això ens ha de fer malbé, no ho fem.
2: Ho deixem.
3: Que...
2: Mm-hmm.
3: I vull dir que ho recordo, una enyorança molt gran i amb satisfacció i amb sentint-me afortunat d'haver pogut viure allò, aquells moments, i sobretot haver-ho pogut viure amb un home tan increïble com va ser el Carles, no?
4: És curiós el tros, el fragment que acabem d'escoltar, que dieu, d'aquí 40 anys, no, home, no, jo no em veig als escenaris, i a més les fans tindran 60 anys, no, tal. Què penseu ara, quan seguiu dels escenaris, i les fans potser tenen 60, però també 50, 40, 30, sí, 20, sí. Perquè traspassa generacions la vostra música?
3: Això ens havia passat, ja ens passava a l'època de Sau. Sempre teníem el públic... molt intergeneracional, no? O sigui, evidentment, davant sempre hi havia, aquella època, sobretot, hi havia la gent, el més jove,
4: clar.
3: Però, per exemple, en molts concerts els pares, ens havien dit, porto els meus fills o les meves filles als concerts, i normalment, si em quedo fora, vaig a fer el cafè i els acullo sortint, diu, no, amb vosaltres entrem a veure el concert. I ens havia passat, però molt, això, no? Hi ha una anècdota que hi ha un concert que se'ns van colar, hi ha una anècdota coneguda, que en un concert a l'aire lliure hi havia dues senyores molt grans, devien tenir 70 anys, que ens van venir a veure i es van colar, o sigui, anaven caminant pel lateral del públic, diguem-ne, van arribar allà on hi ha les valles aquelles que separa l'escenari o backstage del públic. Hi havia els de seguretat, que clar, les van obrir per ajudar-les a entrar, perquè clar, tu vas allà no et deixen entrar, però dues senyores de 70 anys...
2: Clar, clar, els hi diràs que no, no?
3: Es van quedar al costat de l'escenari mirant... Això està filmat, això és collidut perquè està filmat. I es queden mirant l'escenari, pugen l'escala que puja l'escenari, i es queden allà a la zona del tècnic de monitors, segueixen mirant el concert, se'n van per darrere, entren a l'escenari... Hi ha una escala que pujava la tarima de la bateria,
4: sí.
3: Pugen les dues escafades,

0: sobre la pàgina d'escala, clar, ningú les, nosaltres ni les vam veure. I agafen, estàvem actuant, mitja cançó, agafen el braç del Quim Benítez, que era la bateria, i diu, escolta, és que tu ets el fill del doctor Vilaplana?
1: Oh,
0: i el Quim, pobre Quim, que estava allà, va deixar de tocar i va dir, senyores, que es faran mal, que clar, que allà es mataven. Ah. Amb aquestes va deixar de tocar. Nosaltres, esclar, vam veure, sentir que parava...
1: Què passa aquí?
0: Ens agirem i veiem el pobre Quim amb dues iaies. De... ens va venir un atac de riure. Ah. Aquestes coses ens passaven, saps? Que vull dir, bo. Però és un exemple que venien sí, senyores sí, sí, de 70 sí. i pico d'anys a veure'ns. No? Vull dir que ens ha passat sempre i ara sí, evidentment. Hi ha molt públic d'aquella època, d'aquella generació, que ja en tenen 40, 50, 60 i hasta 70, però també venen gent jove que ens ha descobert. L'altre dia, un dels darrers concerts que vaig fer, em va venir una noia emocionada amb els ulls plorosos i em va donar les gràcies i per què, què passa, què he fet? Diu, és que no hagués pogut pensar mai que podria veure una cosa semblant un concert de Sound directe i gràcies a vosaltres ho he pogut veure, no? I això, allò que et fot la pell de gallina, no? Dius, que per tu ho vius cada dia, però hi ha gent que des de la distància s'ho han fet com una cosa molt important, no?
2: Uh-huh. Pep, els actors Guillem Puig i Pol Monent són els que us posen, els que es posen amb la vostra pell, del Carles i teva. Han sabut captar bé l'essència de tots aquells anys?
0: Bé, val a dir que jo no he vist el muntatge final, eh? No l'he vist el muntatge, he vist imatges i m'ha semblat molt, molt bé. Jo crec que, sobretot, ells han estat molt temps, és una pel·lícula que es va enredir una mica el rodatge, amb la qual han tingut molt temps, tant el Pol com el Guim han estat un any estudiant música, el Pol estudiant guitarra, el Guim fent classes de cant, per entrar més en el personatge, no perquè cantin o perquè toquin, sinó perquè per entrar en el personatge entrava amb la persona que toca la guitarra o que canta. Ens han estudiat, però tot, saben coses de nosaltres que fins i tot vaig dir que tot això sabeu. I això han agafat molt en sèrio, són dos trossos d'actors, eh? Són dos nanos que ara no descobriré, perquè són molt boníssims, i realment jo el que he vist m'ha agradat moltíssim. Fins al moment haig de dir que hi ha imatges que, uau, que han reproduït la realitat, eh? Molt, molt, molt. Hi ha moments de la pel·lícula que dius, hòstia, tu és que sí.
1: Pell de gallina, no?
0: Sí, sí, sí. Amb en Joan Capdevila, que és el tercer sau, diguem-ne, per d'una manera... Sí. Vam veure unes imatges i vam dir, parem una mica que acabarem plorant, no?
1: Bueno, aquesta és la idea, no? Una mica, que ens emocionem tots amb la història.
0: Sí, és una mica també el que passa amb el concert que estem fent ara, no? Que la gent es diu, hòstia, és fantàstic perquè és un concert que saltem, ballem, cantem, cridem, plorem i plorem. I riem,
2: sí, sí.
0: No? I hi ha totes les sensacions en dues hores i mitja, no? Sí. I crec que la pel·lícula serà una mica això, que hi ha tots moments, evidentment, tots sabem com es va acabar la història de Sau i va ser terrible, però tenim moments molt entranyables i molt, molt curiosos que crec que han quedat reflectits.
1: El que és cert és que amb Sau mai no estarem sols perquè, per més estranys o peculiars que siguem, sempre podrem agafar aquell tren que transporta el millor de cada casa.

0: Descobrirem moltes coses que encara no sabem de Sau.
1: En la pel·lícula?
0: Sí.
1: Clar, no ho sé, jo tampoc, ja, insisteixo, no he vist el muntatge final, he llegit el guió. Suposo que, esclar, cadascú sap un tros de la història, no? La història és molt complexa.
0: Clar.
1: I hi ha molts moments, diferents moments. Tothom té... Potser també desmentirem algun mite, eh? Potser...
0: Això està bé, també.
1: Esclar, cadascú sap un tros diferent, no? Això tampoc vol dir que sigui... No oblidem que és un biopic, que amb la qual els biopics tampoc no és un documental, que en teoria un documental assenyés 100% la realitat. Clar. Els biopics, per exemple, hi ha alguns personatges que no han existit en la realitat, no? Que s'han inventat perquè això és una història més lligada. Però hi ha un personatge que és una noia que porta un bar que freqüentem, aquella noia no va existir mai, no? Però li dona sentit. Vull dir que els biopics tenen un punt de ficció, no pretenen ser un documental, però sí que s'han cenyit bastant a la realitat. I jo em sento bastant retratat, per dir-ho d'una manera, no? I veig el Carles, com veig el Guim, i sobre el Guillermo de las Heras, que fa de Joan Capdevila, que, per exemple, la pel·lícula l'han caricaturitzat una mica més del conte. En Joan és un personatge que ja té una manera de fer peculiar, i l'han exagerat una mica per donar-li una mica més de toc d'humor a l'assumpte. Però sí que ens veig a nosaltres. I veig, això que us explicava, aquella colla d'amics que érem, els veig a la pel·lícula, els trossos que he vist. Que... Aleshores, si la gent... Esclar, hi ha gent que... Clar, s'han dit tantes coses de nosaltres que a vegades dius també... O sigui, nosaltres va haver una època que estaven... que va circular moltíssim, recordo allà l'any 96, 97, que encara jo érem parella. Això va sortir molt i nosaltres flipàvem, no? Ens ho deien... Però tampoc té prenyes, perquè hi hagi...
0: Bueno, que pensin el que vulguin, no?
1: Sí, a més a més, nosaltres també havíem... Haig de confessar que havíem dit una animalada, a vegades, amb entrevistes. Hi va haver una època que... Carles i jo ens vam conèixer, com ensenya la pel·lícula, amb una entrevista que ell em va fer, que jo era el director d'una escola de música de Vic, i em va entrevistar. I aquell dia hi va haver un bon rotllo, i vam començar, i ens vam fer molt amics. Aleshores, és clar, això és una cosa que havia circulat molt i una entrevista, una pregunta que et feien molt sovint, no? Com us vau conèixer? I un dia se'ns va girar el cervell i en lloc d'explicar la història de veritat, dic, com us vau conèixer? Ens vam conèixer, mira, va ser curiós, ballant sardanes a la plec de Matagalls. Se'ns va ocórrer i deia, una animalada d'aquesta, saps? En sentit, ja que s'hi posen una mica d'humor a l'assumpte,
0: però...
1: no? I aleshores, clar, que ballant sardanes ens vam agafar les mans i vam notar una electricitat que passava. Aquelles coses que a vegades ens agradava fer tonteries d'aquestes. I pues, hi ha persona que tothom sabia que era una broma, però hi ha qui s'ho agafa en sèrio, seriosament, no?
2: Tornant a la gira, Pep, ens deies que, evidentment, doncs, s'han escoltat moltíssimes coses de Sau, se'n saben moltíssimes coses, però no sé si en aquesta gira ens porteu alguna sorpreseta o algun material inèdit que no haguem escoltat.
1: A veure, sí hi ha versions, les versions que canta el Carles, algunes són... Clar, ho hem tret de gravacions que no havien sortit en general, en directe, però bàsicament no posem molt èmfasi en això. Jo penso que és una gira que som la base, la formació inicial del grup, i tenim convidats, hem volgut celebrar-ho amb amics, no? I tenim convidats com són el Jonathan Argüelles, el Frederic Stram, que és un noi que canta molt bé, molt jove, fot una mica de rabieta, és molt jove. I també tenim de convidat permanent, tots aquests, ells venen a cada concert, l'Aurelio Morata, que ha estat el fundador dels Rebeldes, de la banda de los Rebeldes, que és un gran amic meu, un gran músic, un gran guitarrista, i aquest any, com que normalment amb nosaltres, sempre durant els últims 25 anys, teníem el Josep Lluís Pérez, però aquest any li vam donar vacances, perquè ell està en un... Abans d'estar amb nosaltres tota la vida, 25 anys, ell ha estat un grup que es deia l'Último de la Fila.
2: Home.
1: I aquest any està fent la gira amb els Últimos i em sembla fantàstic i m'alegro pels Últimos i per ell. Són gent que soc molt fan i m'agrada molt el que fan. I el Josep Lluís... Aleshores ens tenim l'Aurelio, que ens ve a reforçar amb les guitarres, i a cada concert determinat ens ve un convidat de local, no? o a vegades fins i tot dos, no? Aleshores a Palau de Música va venir la Lucrecia, ara m'han descuidat, ha vingut la Mariana Escoda, ha vingut la Ivette Nadal, ha vingut... m'han descuidaré molts, perquè esclar, han fet molts concerts. Ha vingut el... ha vingut gent de tot tipus d'estils i d'edats i de tot, vull dir, en funció d'allà on estem, no? Sí. I els propers concerts vindrà gent que m'han dit que no ho puc anunciar, però serà curiós.
0: Amb les ganes haurem d'esperar. Aquesta gira del 2026 explica el passat d'una banda que n'ha viscut moltes de coses al món de la música.
3: Ens agradaria gravar el pròxim disc a Londres, perquè soni de l'hòstia.
4: Per això necessitareu calés, oi?
5: Sí, teníem pensat anar-hi en 6 o 7 mesos.
4: 7 mesos? Massa temps.
6: Farem una cosa. Joan, agafa el sobre aquest que has deixat. Aquí hi ha 2,5 milions de pessetes. Espero que això us ajudi a Anglaterra d'aquí un parell de mesos, com a molt.
5: Pere, està sonat. És que això no ho podem acceptar.
6: Per què no? Collons, confio jo més en el grup que vosaltres mateixos, hòstia!
5: Dit així, tampoc.
6: I si no m'ho podeu tornar amb calés, ja m'ho pagareu en espècies.
5: En espècies?
6: Amb un concert, Joan.
5: Ah, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do, no?
1: Sí, aquí el personatge és un home estimat i enyorat, que era el Pere Monells. El Pere Monells era un home que era el director de l'empresa i propietari de l'empresa Embotits Monells, que...

0: també era el propietari de les principals discoteques i sales de concert d'Osona als anys 80, no? Aleshores, l'inici de Sauron, nosaltres actuàvem allà i ens anava superbé. Però fora d'Osona no ens coneixia, perquè havíem tingut problemes amb la primera discogràfica, era molt complicat, els nostres inicis van ser molt complicats, no? I estàvem bastant a les últimes allò amb... I el Pere, doncs, tenia una fe cega amb nosaltres i ens va ajudar a pagar el segon disc, li vam tornar els diners, i aquesta escena que és això, és que li estem tornant els diners del segon disc, i diu, no, no, no, això encara n'hi poso més pel tercer, perquè el volíem registrar a Londres, i el tercer disc, doncs, és el disc que ja el vaig per tu, si no tinc que continuar, enviem un àngel foc al cos, un dia de tornar, totes aquestes cançons estan allà, i és el disc que va explotar, Sau, i aleshores li vam tornar amb escreix i tant com vam poder, i a més, coses de la vida... Amb ell vam mantenir, va néixer d'allà, d'això, d'aquesta tonteria, bueno, no és una tonteria, però d'aquest fet, va néixer una amistat molt gran que vaig mantenir fins que fa ara, fa 3 anys que va morir el Pere, i fins el darrer dia, doncs, vam estar plegats i fent moltes coses junts i passant-ho molt bé i compartint moments meravellosos. I és un home que no coneix ningú, molta gent els sap, però em fa molta il·lusió que surti, perquè es fa justícia una persona que, clar, que va creure seguidament amb nosaltres sense que li demanéssim, perquè és al revés, nosaltres el convencíem que no. I el teu deia, és cert, això, deia, collons, ostres, que sí que...
1: Era... No es va equivocar, eh?
0: Sí, sí, sí, era el nostre, va ser el nostre àngel de la guarda, no? Mm-hmm.
2: Ja ha passat molt temps, Pep, com dèiem, Sau és una banda que va néixer al segle passat, per dir-ho d'alguna manera, i que ha arribat fent música la segona dècada del segle actual, amb molts discos a les esquenes, concerts, un musical, i ara, com dèiem, aquesta pel·lícula.

0: I a més, aquesta gira que, de concerts que es portarà encara moltes més poblacions, algunes dates, a Pollença, Mallorca, el 7 de juliol, a Calella el 24, Riells i Viabrea el 25, a l'octubre Sant Cugat, Terrassa, el desembre, a Reus, a moltíssimes...
1: Sí, sí, sí. La gira suposo que... Esclar, inicialment teníem pensat fer 10 concerts, però hi ha hagut dos factors que ens han fet que l'allarguéssim. Primer, el fet de que s'hagi retrasat l'estrena de la pel·lícula. Uh-huh. Perquè, esclar, aquí també té la gràcia que hi hagi la pel·lícula en marxa mentre estem fent la gira, no? Aleshores, la pel·lícula se suposa que s'estrenarà al voltant de novembre o una cosa així. Esclar, aleshores, part del 27, quasi el 27 seguirem fent. I, a més, el fet de que la resposta de la gent ha estat increïble. O sigui, sabíem que la gent cantaria El boig per tu, Tren de mitjanit, però és que les canten totes. És que les canten totes, inclús coses... amb la gent de management, jo vaig dir aquesta cançó faré que canti el públic i la cantant tot el públic. M'han dit, estàs una mica, potser és una mica agosarat. Dic, no, i del primer a l'últim, tots, ha anat així fins i tot. Ara fa un parell de setmanes van fer un concert al COI i va estar fantàstic, vam omplir el teatre del COI, el Teatre de l'Enrique Granados, un concert meravellós. I la gent va cantar, i aquesta cançó la va cantar tota de dalt a baix, el públic, és una cançó, diguem-ne, menor, i ho va cantar el públic.
2: Això ha de ser emocionant, eh?, després de tants anys.
1: Sí. Realment és una gira que, tant a mi com crec que puc parlar en nom de tota la banda, és emocionant perquè estem... Per mi estar a l'escenari i girar-te i veure el Ramon Altimira, el Pep Sánchez, el Carles Oliver... Són molts anys d'estar junts, d'estar plegats, de fer música. Clar, no són... El baixista no és el Pep Sánchez, és el Pep, ens coneixem des que teníem 15 anys, m'entens? Que... estàs allà i passa per el cap tot el que hem convertit. I m'alegro també molt per ells, que en aquests moments estiguem fent aquests concerts i la gent ens ompli els teatres i canti totes les cançons, perquè és un moment... És com un premi, no? És com un regal que ens ha donat la vida, no?
0: Doncs amb moltes ganes d'escoltar-vos en directe i de gaudir d'aquesta pel·lícula de Pep Sala, de veritat, ha estat un plaer tenir-te aquí al programa.
1: Igualment puc dir, moltíssimes gràcies.

0: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, Miriam Frank.
1: Era, ara estava investigant sobre l'origen de la tapa, el que us he explicat, eh? Del rei Alfons X.
2: Alfons X, sí.
1: Doncs ara veig que el rei Alfonso XIII...
2: Hombre, el abuelo del rei.
1: Se cuenta
2: del rey del otro.
1: Que en una visita a la famosa venta El Ventorrillo del Chato, entre Cádiz y San Fernando, el monarca pidió un vino. Una fuerte racha de viento levantó arena y el camarero colocó una loncha de jamón sobre la copa para protegerla.
2: Y eso es la tapa.
1: Y eso es la tapa.
2: Muy bien, muy bien.
1: Però,
2: ¿Un era això? ¿Dius que era?
1: Aquest és el segle XX.
2: Sí, no, ja ho sé.
1: Ah, el Ventorrillo del Chato.
2: Ventorrillo
1: entre Cádiz i San Fernando.
2: Ma, claro, pues es que clar.
3: Del posa... Ventorrillo al Ventorro, eh?
1: Jo... És segle XX, em sembla que deu ser més...
2: La tapa, bueno, escolta'm...
1: Em quadra més, però clar, l'altre és 13, segle XIII, eh?
2: Sí, vull dir. Ja, però vull dir que a l'edat mitjana no tenien gaire tapa per emportar-se a la boca.
1: Per posar, sí, bueno, sí.
2: Tenien aquelles coses que feien
1: bueno,
2: de...
1: Bueno, és d'aquestes coses que, bueno...
2: Podem posar la cançó de la tapa una altra vegada?
1: Tu creus
2: em
1: que
2: cal? Sí, home, sí, que és molt maca. Que
1: però
2: ens les canten totes.
1: M'agradava més aquella de... Tengo...
3: Tengo muchos pitos...
2: Allò era un anunci d'una cosa.
1: Però aquest anunci
2: és molt maca, m'encanta, perquè les diu totes. L'Ivan ens la posarà, es diu Mustapes, la tens com a Mustapes.
1: Mira, l'Ivan ja té prou feina, perquè ens estan arribant notes de veu
2: moltes,
1: última hora
2: i
1: també les volem intentar posar. Tens la musiqueta?
2: Sí.
1: Vinga, va, l'escoltem. Si no, el Robert no se'n va a dinar tranquil.
2: Sí.
1: Saps que això és ràdio, que no t'estem veient. De tapeo.
2: Vinga, senyora, a vostè aquí no li agrada la tapa.
1: 13 i 57.
2: Caracoles.
1: M'encanten els cargols.
2: M'encanten els cargols.
1: Els cargols aquests petitets també m'agraden molt, eh?
2: Però els petitets tu menges tot, no, ja?
1: Jo sóc bastant fastidioseta.
3: Allò amb l'intestí, no?
2: Escoltem la cançó, a
1: veure. No cal que escoltem la
2: cançó. Sí, escolta.
1: No rima gaire, la cançó. No sé si m'acaba.
2: Està fet amb totes les tapes.
1: L'esfetamia, o què?
2: Una canyita ben tirada.
1: L'esfetamia, això. Eh? Que si ho has fet a mi, amb la teva amiga.
2: No
1: aquesta
2: és una cançó
1: molt
3: real, eh?
1: Va, el que vull escoltar és quina és la tapa preferida de la nostra audiència. Les croquetes, el xocco, la bomba, els aitons, la banderilla... A veure, el què?
4: Hola, macos.
1: Hola.
4: Mira, per ser breu, perquè m'agraden totes, us diré els aitons amb vinagre.
1: Oh, que bo.
4: I la bomba de la Barceloneta i els músculs amb escabeig de les Ries Gallegues amb patates fregidetes al costat.
2: Home.
4: Adeu.
2: He de dir, ahir la tarda vam estar comentant.
1: 58,
3: molt belga, eh?
2: Vam estar comentant amb en Fran Villar, per cert, amb la Lola Sorribas, que tots dos han estat a Finisterre. I jo també
1: sí?
2: Vaig dir, home, jo a Finisterre m'he menjat uns músculs com la meva mà. I diu, aquestes són les maquillines de Finisterre.
1: Que bo.
2: Uns músculs que dius, mare meva.
3: A mi, molt grans, els músculs no m'agraden.
1: Sí, a mi també m'agraden. Passats per la paella amb una miqueta de llet i...
3: Ai, que bo, per favor.
2: Les cloïsses li agraden al Gerard.
1: També.
3: Com
2: a la marinera.
1: Sí. Bueno, també es mengen crues.
3: Quin comentari ha de fer jo?
2: Perdona.
1: Sí.
2: Doncs cap, vull dir...
1: Sabeu què ens falta per l'any que ve?
3: Què ens falta?
2: Una tapa cada dia.
1: Bueno, això estaria molt bé. Mira, un altre repte podria ser.
3: Mira, la tapa del dia.
1: Una secció de cuina.
3: Secció de cuina,
2: ah, sí,
3: eh?
2: Ho
1: he de faltar.
2: Crec que ens
1: falta. Parlar més de cuina.
2: Sí.
1: Jo crec que a la nostra audiència també li agrada la secció de cuina. Trobem a faltar la Taraida.
3: Però sí, bueno, molt.
1: Podem parlar de menjar vegà o de menjar no vegà, amb la qual cosa...
2: O sí. Podem renegociar contractes, jo què sé.
1: Ja tornarem a parlar amb la Taraida, si no trobarem algun cuiner o cuinera que ens vulgui.
2: I si no, el fem nosaltres, la tapa. Clar, la cuina de...
1: Si tu m'has de cuinar, no sé jo, eh?
2: Bueno, escolta'm, li dius a la IA que et faci una recepta...
1: No tens prou feina com per haver de fer ara tapes.
3: Sí. Vistos els teus tàpers, que aquest any no n'estàs portant.
1: No he portat ni una, aquest any.
3: Ni un.
2: Buscarem un cuiner, no pateixis.
1: Buscarem.
2: Si no, farem un càsting entre l'audiència.
1: Vinga, anem a fer unes tapes?
2: Sí.
1: Tornem demà a partir de les 12:20 i fins a les 2 del migdia.
2: Ja
1: veurem, perquè si no sé qui farà... Què ve això? Ah, pel
2: la
1: Mundial.
2: Tapa, viva Espanya.
1: Pel Mundial, que el vas veure ahir, no?
2: Ah,
1: partit.
2: Sí, tant.
1: Vinga, tornem demà a partir de les 12:20, que passeu una molt bona tarda.
2: No tinc ni mòbil, ni tele.
5: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos, en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de

Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant ja, perdó, el dimecres 17 de juny de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I m'emociono perquè penso que ja només queda un mes de temporada i llavors és quan se'm comença a pujar una sella de dir, però a veure un moment, com és possible? Ja no qui m'ha robat el mes d'abril. Abril, maio, junio, què està passant? 17 ja de juny, mare meva. D'aquí una setmana, Sant Joan, o sigui, sí. És que ja, tot, ja se'ns està, com, fèiem conya, dir, ja veuràs, d'aquí dos dies estarem ja amb els petardos. Bueno, petardos sueltos pel món en veus tots els dies, però vull dir que, bueno, petards, anem a dir, de llums de colors. Bueno, en fi, que jo estic més a cada cop pels drons, aviam si fiquem més drons i més gaudís, eh? I menys petards, que els animalons ho passen molt malament, per tant, des d'aquí ja sabeu que som molt animal friendly, així que som més de drons que d'altres coses. Però bueno, què podem dir, David, dels 17 de juny? A veure.
1: Doncs mira, els 17 de juny són el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i la Sequera.
0: Mira, pas que anem, ja veuràs tu, quedarem tots ben secs, eh? Mare meva, quina calor i quin sol que fa durant el dia, déu-n'hi-do tu.
1: Sí. D'altra banda, tenim també que és el Dia Internacional del Violí, en homenatge al compositor Igor Stravinsky, que va néixer el 17 de juny del 82. I tenim, avui estarà de celebració l'Albert Malla, perquè és el Dia Mundial del Cocodril.
0: Ah, sí, totalment, totalment. Cocodril, eh? Bueno, no passaste de caimán, eh? Hasta luego, cocodrilo. Doncs els cocodrils, eh? Que se'ls ha de... Se'ls té poc en consideració, els cocodrils. Sí, sí, se'ls... Bueno, és això de que... bueno, hi ha qui l'ha aprofitat la pell, no?, i coses d'aquestes, però, bueno, anem a dir que és una criatureta que millor no trobar-te-la, eh?, perquè, mare meva, et pot fer un estropicio, eh?, amb aquesta dentadura que té, mare meva, déu-n'hi-do. No m'imagino la Marta González Peláez un dia parlar-nos, no, els cocodrils són tan bonics que no crec. Bueno, potser aquesta propera nit ens ho explica, ja veurem. Què més tenim, David, a veure?
1: Mira, entre els dies nacionals avui, com a curiositat, dir que a l'Argentina celebren el Dia Nacional del Tarefero.
0: Què és el tarefero?
1: Doncs mira, els tareferos són els treballadors, les persones que es dediquen a la tarefa. I la tarefa és la collita artesanal del mate.
0: Ah,
1: que fan
0: val.
1: Amb les seves pròpies mans i amb una tisora.
0: Fixa't tu, eh?
1: Beguda nacional de l'Argentina.
0: Beguda nacional i constant. Vull dir, estan a totes hores amb el mate a la mà i totes aquestes coses. Molt bé.
1: Doncs avui tenen el seu dia aquelles persones que fan això. Fan la collita artesanal, a més.
0: Molt bé.
1: I si anem cap als Estats Units, tenen dies curiosos, evidentment, com cada dia. Mira, avui és el dia de menjar les teves pròpies verdures. És a dir, aquelles que s'ha...
0: Pensava que anaves a dir les teves pròpies ungles o alguna cosa d'aquestes. Val, les teves pròpies verdures. I això

0: El teu nom, dius?
1: El Dia Nacional de Menjar les Teves
0: Pròpies Ronces. Val, que no sigui el Broccoli Ding, Broccoli Ding o alguna cosa així, no? O sigui, està bé de fer un... No.

0: perquè aquí hi ha molts ocells amigos de lo ajeno i de vigilar molt que no d'això. O sigui que mira, de mica aquí estic fent jo l'estudi de ràdio urbà, diguem-ne, també amb fruiter, doncs aquí l'estarem treballant. Tu també, també tens d'allò, tens alguna cosa, enciams, fas alguna cosa d'horta urbana?
1: No, mira, havíem tingut horts urbans, el que passa és que els has de cuidar molt,
0: clar.
1: Gastes molta aigua,
0: això sí,
1: perquè requereixen molta aigua,
0: Sí.
1: Que a la mínima que et descuides ja se t'ha posat lleig. I mira, explicaré ara el que va passar. Vam marxar de vacances i vaig deixar la meva germana a càrrec d'uns enciams que estaven a punt de collir, però a punt ja, eh?
0: Sí, sí.
1: Va resultar que la meva germana li va fer llàstima tallar-los per menjar-se'ls i quan vam tornar s'havien espigat, de manera que ja no es podien menjar.
0: Ja no es podien menjar. per pena, eh? Per allò de dir, sí.
1: Mira, havíem tingut cebes, havíem tingut enciams, havíem tingut tomàquets, havíem tingut en alguna època... Bueno, havíem tingut un nesprer, però és un arbre que vam haver de treure perquè estava trencant absolutament les parets de la finca.
0: Ostres!
1: Sí, vam haver de treure'l desafortunadament perquè no hi havia manera. Vam tenir també un cirerer.
0: Ah.
1: El que passa és que... us puc dir que mai no vaig arribar a menjar ni una sola cirera.
0: I això?
1: Perquè feia molt poques i les poques que feia se les menjaven els ocells.
0: És que els ocells estan a la caça alta, eh? És terrible, sí? Aquest tema. Sí, com no vigilis...
1: I el que sí que tinc és una olivera.
0: Mira.
1: Que és l'única. I un fill, tinc un fill del nesprer. El que passa és que encara no dona fruits.
0: Nesprecito?
1: Sí, fa algun de molt petitó i els ocells els aprofiten abans que
0: maduri. És que és això, és terrible. Com no vigili, jo hauré de ficar uns rayos láser o alguna cosa per estar atent, perquè si no, mare meva, no et duren. En fi, doncs, als Estats Units, algun dia d'aquests estranys que tenen d'alimentació...
1: Sí, tenen el Dia Nacional de l'Strudel de Poma.
0: Fixa't.
1: Passarien
0: el dia menjant postres, aquesta gent.
1: De fet, és curiós perquè tenen el Dia Nacional de l'Strudel de Poma, però que és un postre tradicional europeu, és sobretot de la zona d'Àustria i Alemanya.
0: Tu creus que això els preocupa, ells? O sigui, ells, per tal de menjar el postre que sigui, van mirant per tot el món, què fan aquesta gent? Strudel de... Pues del dia de l'Strudel de Xances, i ja està, i a menjar. Així estan. Bueno, en fi... Doncs això, als Estats Units, els dies internacionals i nacionals. Anem amb els sants?
1: Anem amb els sants. Avui és Sant Alberto Mielowski, és Sant Pedro de... Santa Teresa de l'Orbao, Sant Raniero de Pisa, Sant Abito de Orleans, Sant Herbeo de Bretanya, Sant Imerio de Amèlia, Sant Hipacio de Bitina, Sant Antidio de Besançon... Els sants Nicandro i Marciano de Dorostoro.
0: Mare meva.
1: Sí, aquests es van quedar amb un nom que es van quedar...
0: Hasta el rabo Todostoro.
1: Sant Blasto, també un sant que guardava tot, Sant Diògenes.
0: Sí, senyor.
1: I els sants Isauro, Innocente, Félix, Hermio, Peregrino i Basilio de Apolònia.
0: Quasi podem dir millor els sants que no fan avui el seu sant.
1: Exacte,
0: perquè
1: acabaríem abans.
0: Jo de Fèlix hi he escoltat almenys 15 cops aquesta temporada.
1: Sí.
0: Jo no sé, bueno, qualsevol dia Sant Fèlix, així d'allò.
1: És bueno, aquella cançó, no? Amigo
0: no, Fèlix. Fèlix, sí, clar. Han pujat tants amigos Fèlix al cielo que ara tenim tot el santoral ocupat. Els hauríem de reunir, en tot cas. I un dia que fos només Sant Fèlix, però tots, el Sant Fèlix de no sé què, de no sé quantos i tal, però un i allà el centrem. En fi, això des del punt de vista dels sants, però ara anem amb les notícies de fa 100 anys, que tenim molta actualitat, s'estava estrenant el metro, encara teníem les conseqüències de l'atropellament que havien acabat amb la vida d'Antoni Gaudí, per tant, actualitat candent a les notícies de fa un segle, d'un 17 de juny de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns què passava fa un segle.
1: La Vanguardia ens parlava en un article d'un homenatge també de la figura de Gaudí,
0: sí,
1: però amb un aspecte que potser no era molt conegut en l'època. I és que parlem d'un article del senyor Vicente María de Gibert en la que ens diu Gaudí, músico potent.

Hi ha cognoms que, sens dubte, pesen. Barraquer n'és un. La família que porta aquest nom, que sembla que ve d'un avantpassat de Sant Feliu de Guíxols, el qual tothom anomenava el Barraquer perquè tenia una barraca. I ha donat a Catalunya 4 generacions consecutives d'oftalmòlegs d'excel·lència i, en la seva branca paral·lela, 3 generacions de neuròlegs de talla internacional. El que va començar com una barraca es va convertir en un dels instituts mèdics més reconeguts del món. Josep

0: Antoni Barraquer Rubiralta, l'avi, va ser el primer catedràtic d'oftalmologia de la Universitat de Barcelona a finals del segle XIX. El fill, Ignasi Barraquer Barraquer, el cognom repetit perquè els pares eren cosins, va ser el geni de la cirurgia ocular de la primera meitat del segle XX. Un home de curiositat enciclopèdica que dominava anatomia, mecànica, microscòpia i arts manuals i que va idear instruments quirúrgics revolucionaris treballant en un taller instal·lat al mateix edifici de la clínica. Va ser ell qui va dissenyar i construir la Clínica Barraquer, inaugurada el 1941, i qui va operar l'emperadriu Eugènia de Montijo d'una cataracta el 1930 usant la seva pròpia ventosa de platí. Ja cap al final de la seva vida, el seu fill Joaquim li portava un model de cotxe desmuntat perquè l'anessin muntant junts, com quan era petit, per fer-li passar les hores d'un any de malaltia. L'Ignasi va morir el 13 de maig del 1965 sense que el cotxe estigués acabat. I el Joaquim el va guardar tal com va quedar. Podem sentir-lo en una entrevista amb Josep Maria Espinàs al programa Identitats de TV3 el 1986.
1: El meu pare, aquest model amb negre en comptes de vermell i amb aquesta forma però en comptes de descapotable era un cabriolet, va ser el cotxe que va disfrutar més els últims anys de la seva vida. I jo vaig fer amb ell una excursió sortint de Barcelona, anant a Suïssa i després vàrem baixar fins a Nàpoles, sempre conduint el meu pare aquest cotxe. Portava un turbocompressor i aquests tubos d'escape, que en aquella època això era una...
2: Era una corra molt, eh?
1: Això, el meu pare, jo havia anat amb el meu pare a 180, l'any 1950, per carretera. Llavors això té una història, aquest cotxet. El meu pare va estar treballant pràcticament fins que es va morir. És a dir, que només va estar un any malalt. I quan estava malalt, estava molt avorrit. I llavors jo vaig comprar aquest model, tot desmuntat, i quan jo terminava de la feina pujava a veure'l i estàvem allà enraonant una hora i anàvem muntant aquest cotxe junts. Doctor, per fer com quan érem petits.
2: Això anava a dir, de petit ja muntaven junts això, sí. I després quan el seu pare era a punt de morir, vostès també passaven estones muntant conjuntament aquest cotxe.
1: Sí, jo li vaig fer això per distreure'l. I com que es va morir antes de que acabéssim, no vaig voler continuar. L'hem guardat així, tal com va quedar. El 13 de maig de 1965.
0: Joaquim Barraquer i Moner va néixer a Barcelona el 26 de gener del 1927 en el si d'aquesta nissaga. Va estudiar Medicina a la Universitat de Barcelona, on es va llicenciar el 1951 i es va doctorar a Madrid el 1954 amb una tesi sobre farmacologia aplicada a l'oftalmologia. Des del primer moment es va instal·lar a la Clínica Barraquer i va aprendre l'especialitat al costat del seu pare. Però el seu esperit investigador el va portar aviat a obrir nous camins. El 1957 va descobrir l'acció lítica de l'alfa-quimiotripsina sobre la zònula de l'ull i va desenvolupar la tècnica de la zonunulosi per al tractament de les cataractes, un avenç que va revolucionar la cirurgia ocular arreu del món. El 1970 va ser nomenat catedràtic de cirurgia ocular de la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva formació com a cirurgià va ser extraordinàriament precoç. El pare, home pragmàtic, l'havia introduït des de ben petit al quiròfan i havia cultivat en ell la destresa manual igual que havia cultivat la curiositat intel·lectual. Junts feien servir el mecano per construir grues monumentals els diumenges i amb llaunes de conserva van fabricar una màquina de vapor amb caldera, xemeneia, vàlvula de seguretat i rodet que giraven quan l'aigua bullia. En Joaquim Barraquer guardava aquella maquineta com un tresor de la seva biblioteca particular. Era la prova que el camí cap a la microcirurgia, de precisió, havia passat necessàriament per les mans que aprenen a construir. El resultat d'aquella pedagogia va ser un cirurgià que amb 14 anys ja havia operat la seva primera cataracta en un malalt humà.
1: Tenia el meu pare un malalt, anestesiat, per treure-li l'ull. Jo l'ajudava i llavors em va dir: ara, amb aquest malalt, primer que jo li tregui l'ull, tu li operaràs la catarata. Així és de sobte. I pues, jo vaig agafar els instruments i podem unir amb la inconsciència de 14 anys i em va sortir molt bé. De manera que és una de les coses

0: coses que el meu pare, un home molt pràctic, va saber ensenyar-me.
1: I vostè va acceptar la responsabilitat i,
0: sí,
1: i un pas endavant.
0: Tingui en compte que aquell malalt no podia perdre res perquè era un ull que després es tenia que treure per una altra malaltia. Ara, fas l'operació de catarata aquí, que ja m'havia fet fer de vegades, amb animals tipus conill, que és molt diferent.
2: La nissaga familiar de la qual Joaquim Barraquer era la tercera baula es convertiria amb ell en quarta generació. La seva filla gran va estudiar a Harvard i es va especialitzar en oftalmologia. El seu fill, Rafael, va signar treballs científics sobre melanomes intraoculars que ja citaven el cognom Barraquer en una quarta generació. Joaquim en parlava amb una satisfacció difícil de dissimular. Va fer amb els seus fills exactament el que el seu pare havia fet amb ell, de petits al quiròfan, amb ulls d'animals, per aprendre quin era el cristal·lí, quin era la còrnia, com funcionava aquell món de teixits translúcids que serien la seva vida.
0: Jo tinc la filla gran, que ara complirà 32 anys, que la tinc treballant en els Estats Units, ha fet 5 anys d'investigació i ara està fent l'especialització en oftalmologia a la Universitat de Harvard a Boston. Aquesta nena ja va començar aquí a Barcelona i jo vaig fer amb ells una mica com el meu pare amb mi, que de petits els vaig portar al quiròfano i amb ulls d'animals els hi vaig fer operar i els hi vaig fer, recordo que el meu fill tenia 8 anys i la meva filla tenia 11, i els hi vaig fer una dissecció d'un ull perquè veiessin el que era la còrnia, el cristallí...
1: Doctor Barraquer, jo li he confessat que això dels ulls em fa una certa angúria, sap? I jo em penso que els fills de vostè, que eren infants, i van anar sense resistència o vostè els va obligar?
0: No, sense resistència, cap. Tinc una altra anècdota que m'acabo de recordar ara. Molts diumenges, en aquella època, li parlo de fa 23 anys, jo, en comptes de tenir el meu estudi per editar les pel·lícules a dalt, ho feia a casa. I el meu fill, que era un marrec de 4 anys, venia per allà i s'assentava. Jo estava comentant amb el meu col·laborador, el senyor Comella, miri, ara després de que surti la catarata, tallarem per aquí per enganxar-lo amb aquella altra catarata perquè això quedi així més maco. Aquesta l'hem tret amb el procediment de la ventosa i l'altra l'hem tret amb el procediment de Smith. Tornin darrere. I llavors, quan tornava enrere i passava la pel·lícula, el meu fill petit diu: ara saldrà la catarata, papà.
2: L'Institut Barraquer, l'edifici de la Travessera de Gràcia, on Joaquim Barraquer va viure i treballar tota la vida, era molt més que una clínica. Hi havia consultoris i quiròfans, però també laboratoris d'investigació, aules de docència, un banc d'ulls fundat i dirigit per ell, la Fundació Barraquer creada el 2003 i la Càtedra Barraquer de la UAB. El centre atenia amb la mateixa consideració els malalts que pagaven i els que no podien pagar. El 50% dels pacients eren atesos de forma gratuïta, sostinguts econòmicament per l'altre 50%. Barraquer ho explicava amb orgull. El quiròfan s'entrava per ordre d'urgència mèdica, no per importància social ni econòmica.
0: L'institut és... el Centre d'Oftalmologia Barraquer és una institució completament privada. I tenim un 50% dels malalts que són indigents, gent econòmicament dèbils, que són atesos amb les mateixes consideracions i amb les mateixes atencions que els altres 50%, que són els malalts que ens donen, diguem-ne clar i català, ens paguen perquè puguem mantenir la secció dels pobres, perquè puguem fer investigació, perquè puguem fer docència i perquè puguem tenir un banc d'ulls per poder fer transplantaments de còrnia i també per servir ulls per transplantament de còrnia a col·legues que ens ho demanen.
2: Barraquer va participar en més de 500 congressos internacionals i va publicar més de 400 articles científics en revistes especialitzades. Era membre d'honor d'associacions científiques de Washington, de Chicago, de Londres, de París, de Brussel·les, d'Austràlia, de Nova Zelanda, de Zúric, de Milà, de Hong Kong, de Manila, de Teheran i de molts altres llocs. Va rebre el doctorat honoris causa d'11 universitats i 6 distincions científiques de primer nivell. Va rebre la Gran Creu de l'Ordre del Mèrit Civil el 1968, la Gran Creu de l'Ordre Civil del Fons Desè el Savi el 1984, la Creu de Sant Jordi el 99, la Medalla Josep Trueta el 2000 i

0: i la Gran Creu de l'Ordre Civil de Sanitat el 2001. Un dels seus pacients il·lustres va ser Salvador Dalí, que en agraïment va il·lustrar la portada d'un dels seus llibres amb un ull surrealista. Barraquer, que era un home de realitats concretes, de teixits, de micròmetres, de resultats, conservava aquell dibuix amb la mateixa serena ironia amb què portava la vida. Fora de la medicina, Barraquer era un apassionat de la música. No tenia col·lecció d'art. La seva dona en tenia una d'extensa, des d'art precolombí fins a pintura i escultura contemporània. Però ell conservava una discoteca rigorosa, amb discos, cintes magnètiques màster i, quan van arribar, discos compactes làser. Quan escoltava música no feia cap altra cosa. Si era una òpera, llegia el llibret en la llengua original amb la traducció al costat, perquè sense entendre les paraules, deia, se li escapaven els sentiments que el compositor havia volgut transmetre. Era la mateixa actitud de l'observador precís que havia heretat del seu pare. No en tenia prou de veure, calia saber mirar.
1: Perquè hi ha molts descobriments, i aquest del Fleming és una comparació molt exacta, que han sigut obra de la casualitat o de la... Sigui dita casualitat, que no és tanta casualitat.
2: No, perquè no és casual que una persona observi. Hi ha una voluntat d'observar.
1: S'ha de saber, exacte. S'ha de saber mirar, no solament veure. Perquè sí, ens passa per davant moltes coses que no ens hi fixem. Saber fixar-se amb el que realment interessa i treure les conclusions adequades.
0: Joaquim Barraquer va morir a Barcelona el 26 d'agost del 2016, als 89 anys. Fins molt poc abans de morir seguia actiu, ple de vitalitat i de projectes, com havien dit d'ell els qui el van veure per última vegada. Va deixar una institució en funcionament, una família que continua la tradició i més de 600.000 històries clíniques arxivades que constitueixen un patrimoni científic únic. Però potser el que millor el resumeix és aquella anècdota d'una nena africana que havia quedat cega d'una cataracta congènita. Aquí els metges d'altres països havien dit que no hi havia res a fer. Barraquer la va operar quan tenia 6 anys, en diverses intervencions, i va recuperar la vista. Anys després, la noia va tornar a l'institut i va escriure el llibre d'or. Gràcies, doctor Barraquer. Vostè va obrir el món per mi.
3: Onda Cero Catalunya, posem música a les matinades per acompanyar-te.

0: Ja sabeu què diuen, que quan llega el calor, los chicos se enamoren, és la brisa i el sol. Això ho diu una cançó. Però a part d'això, la gent creu o comença a tenir creences que circulen terriblement amb això de les xarxes socials, de que, bueno, pues, el que a un sembla que no li hagi fet mal, doncs sembla que, bueno, pots tirar milles, no? I en temes de salut i en temes de la pell, doncs és molt important que els experts ens expliquin quines d'aquestes llegendes urbanes no només no són certes, sinó que sobre són molt perilloses, com aquesta que es comença a circular del callo solar, com ho van dir, no, jo és que com que ja tinc bronzo, ja puedo, a mi lo que me echen, que jo aguanto el sol, i això no funciona exactament així, i això ens ho pot explicar millor el doctor Ramon Grimal, que és dermatòleg i professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UIC de Barcelona. Moltíssimes gràcies, doctor.
1: Hola, què tal? Un plaer ser aquí.
0: Escolta, això que ens diuen, no?, del callo solar, com vulguem dir, com que jo ja he passat la vermellor, com que jo ja he passat aquella primera cremada, ara ja estic bé. Això no funciona així, oi que no?
1: Correcte, aquest és un error comú. Antigament molta gent també creia en això, que l'important era evitar la cremada. Uh-huh. Per això doncs, els nens doncs, vigilaven al principi de l'estiu i després, un cop la pell ja s'ha pelat un parell de vegades, doncs molts pares ja deixaven a les criatures doncs, que campessin lliurement. Sí. Avui sabem que això no és així. La cremada sí que és molesta per a la persona durant el següent dia o aquella nit, oi, que et molesta l'esquena, però el dany solar sobre les cèl·lules, que és el que repercuteix en el risc de tenir càncer al cap dels anys, no depèn tant de la cremada com de l'acúmul de sol. Llavors, per exemple, un pagès o un pescador que no es cremen mai tenen molt més risc de desenvolupar un càncer de pell per radiació acumulada que no pas un oficinista doncs, que està tancat tot el dia. Tant el fet de no cremar-se en cap cas et garanteix de que aquella radiació solar sigui saludable. I, de fet, aquest també és un error que molta gent comet, no?, per creure que el bronzejat és saludable. El bronzejat el que fa a la pell és intentar defensar-se d'una radiació que ell troba que és perjudicial i d'alguna manera intenta aturar aquesta radiació enfosquint la pell. Llavors, si jo enfosqueixo la meva pell, crea una mica de barrera i sóc una mica més negre i això farà doncs, que la radiació no em pugui alterar les cèl·lules de la meva pell. No? Per tant, en cap cas el bronzejat és saludable, sinó que és un mecanisme de defensa de la nostra pell.
0: Que passa és que

0: Doctor, passa que hi ha la gent, és com quan salta la llumeta de que falta benzina al cotxe, no? Que la gent diu, bueno, però això aguanta, això ho avisa molt de temps i això aguanta. No, quan ja comencem ja no a tenir aquestes alarmes, sinó que nosaltres hem d'anar aquí preventivament, no? Aquí, per combinar-ho, per fer servir aquest exemple del cotxe, el que hauríem és de posar benzina sempre abans, no? Mai arribar que s'encingui aquesta llumeta, és a dir, que tots els dies portéssim aquesta crema protectora, que sí?
1: Bueno, sí, es podria veure així. Jo potser diria que la pega que té el sol és que quan un comença a pagar la factura, és a dir, quan t'han de venir a recollir amb la grua perquè t'has quedat tirat, ja no hi ets a temps. Clar, és a dir, les benzineres clar. Et queden molt lluny.
0: Sí,
1: diríem
0: sí.
1: Que els disbarats que fem els 18, els 20, els 25,
0: fixa't.
1: No es paguen els 26 o els 27, es paguen els 60.
0: Imagina't.
1: És a dir, hi ha un temps de latència de quasi 30 anys entre la radiació solar i el càncer provocat per la radiació solar.
0: 30 anys, eh? És espectacular.
1: Tant, això fa que la persona no n'aprengui, no? I quan se n'adona ja no pot corregir. És com si nosaltres ens prenguéssim una nit doncs, 3 gintònics i no ens trobéssim malament fins al cap de 20 anys, no? Clar, no prendríem la que la ressaca és dolenta i que l'endemà hem de vigilar més amb els gintònics per no trobar-nos malament, no? I el sol té una mica aquesta pega, que els efectes realment nocius, que no és aquella cremadeta que sí que la notes l'endemà, sinó que és el càncer de pell, no apareix de vegades doncs, 25 o 30 anys després dels disbarats. I, clar, la persona ja no hi és a temps de corregir. Per això, una mica el que fem cada dia a la consulta dels dermatòlegs, que és veure càncer de pell. Jo cada dia que visito, cada dia veig càncer de pell, no passa un dia que no em vegi.
0: Imagina't.
1: És ensenyar que aquelles persones, sobretot, eduquin millor els seus fills i els seus nets, perquè ells ja no ho poden corregir. Encara que aquella persona de 60 anys es tanqués en un convent allà, en una cel·la
0: tot el
1: dia i no tragués peu ni cam al sol mai més, igualment la seva pell se'n recorda de tota la radiació solar que ha rebut al llarg d'aquests 60 anys i acaba tenint doncs, altres càncers.
0: Clar, aquí, per tant, és a dir, s'ha de fer la divulgació, com fa el doctor, des del punt de vista d'explicar-ho, que els mitjans de comunicació puguem comentar per prevenir. Per tant, prevenir i al mateix temps, imagino, anar molt a consulta, perquè imagino que aquí el detectar-ho a temps obre moltes possibilitats, no?, de curació.
1: Sí, podríem dir que la major part dels càncers de pell agafat a temps doncs, tenen cura i la major part de càncers que en diem no melanoma doncs, tenen una malignitat local, vol dir que extirpant-los amb bisturí se solucionen. El càncer de pell, que és el més dolent, que es diu el melanoma, aquest té tendència a passar la sang en poc temps, llavors fa metàstasi a distància i, evidentment, en aquests casos, extirpar només la pell malalta no és suficient perquè el càncer doncs, es pot haver escampat. Jo, més que anar molt al dermatòleg, que penso que tampoc no és el missatge, i abans deies, hem de fer prevenció que no se'ns encengui la llumeta del cotxe, jo el que diria és que els venedors de crema volen una mica donar aquest missatge, no? Vostè posis crema cada dia. Jo no dic això als meus pacients. Jo crec que és més un tema de consciència, de dir què faré a les 2 del migdia, on aniré el cap de setmana, quins plans tinc per al mes d'agost. És a dir, això és més important que no pas a les 8 del matí, el dia 3 de febrer, que me'n vaig a treballar, doncs haver-me empastifat la crema de protecció solar quan estaré 5 minuts al metro i 10 minuts pel carrer, no?
0: Sí.
1: I esclar, això només ens surt beneficiat el que ven crema solar.
0: Clar.
1: Però la pell d'aquella persona que rep 2 segons de radiació solar al mes de febrer, que no em fa de sol, doncs no té massa sentit. I si un fa aquest esforç de dir que jo vigilo el sol cada dia, sí, però llavors te'n vas una setmana de vacances a l'agost, doncs és una mica una incongruència.
0: Sí,
1: per tant, jo crec que l'important és dir què puc fer per intentar disminuir al màxim la radiació que rep la meva pell. I llavors això doncs, moltes vegades és ser una mica coherent, no? Dir, doncs, què faré el cap de setmana o quina hora me'n vaig a passejar o si m'agrada fer excursions, doncs busco quina ruta és menys assolellada o senzillament em cobreixo amb roba que funciona estupendament.
0: Si
1: tu vas amb un barret, amb una bona visera, vas amb màniga llarga, no cal estar o aquesta gent ximple que despullen els nens per untar-los amb crema, no? Ostres, si el vols protegir, deixa-li la samarreta, no?
0: Sí.
1: Vull dir que la roba protegeix protegeix extraordinàriament bé i no cal untar-se amb productes químics, que també, per desgràcia, al llarg dels anys es va veient que les cremes de protecció solar, que sí que protegeixen del sol, també tenen alguna substància que, per exemple, la roba no té. Per tant, és més segur

0: anar tapat amb un barret i una samarreta que no pas untar-se de dalt a baix amb una crema de protecció solar.
1: Evitar les hores centrals del dia, no? Entre les 12 i les 4, seria quasi la primera norma, no?, que ens hauríem d'aplicar.
0: Correcte, aquesta és l'estona, o depèn d'on estigui, no? Vull dir que si també me'n vaig a la platja doncs, al mes de juliol, doncs evidentment és molt difícil amagar-se del sol en aquella època, no? Però evidentment el moment en què el sol és més alt és el moment on menys estona reps més radiació, és així de fàcil d'entendre. Jo si tinc, no sé, canalla petita, doncs és molt millor portar-los a primera hora del matí o cap al vespre i que s'estiguin doncs, allà una estona quan el sol ja no és tan fort i llavors el perill és menor, però aquest missatge que jo crec que fins i tot els dermatòlegs de vegades hem sigut poc coherents, no? De protegeixo el meu fill despullant-lo per untar-lo és una incongruència absoluta. Vull dir que si vull protegir la pell del meu fill, deixeu-li la roba posada, si vol es pot banyar i quan surt li torno a posar la samarreta i això ens estalviem molta crema i penseu que la pell dels nens és molt més sensible i molts dels càncers que veiem nosaltres amb gent gran han sigut de cremades que els nens van rebre doncs, de petit i sobretot d'adolescents que normalment és quan es fan més ximpleries i els nens ja van sense els pares a la platja, ja no hi ha ningú que els digui, escolta, fota't crema o fota't la samarreta o el barret, no?
1: Sí, sí, perquè això és l'altre element mal entès, no? El del gruix, no? Com si et fiquessis allò, com si t'estiguessis embadornant, però directament doncs amb un gruix de 2 centímetres, no? La roba és la millor protecció que podem tenir i en tot cas aquesta protecció que pot ser temporal, que ens fiquem amb les cremes, té una curta durada, no? Per tant, és protectora però poc temps, no?
0: Correcte. Aquest és el gran avantatge de la roba. Si la roba ens dura tot el dia.
1: Correcte,
0: ara no diré marques comercials perquè és molt lleig, però hi ha grans empreses d'esport que venen samarretes tècniques magnífiques per estar a la platja.
1: És una segona pell, que es diu. Sí, sí.
0: I no la notes, pots banyar amb ella, s'aixuga de seguida, si et pica una medusa no et toca i llavors dona. Penseu que quan ens posem crema sempre ens descuidem algun centímetre de pell sense crema i el nen, si l'aixuguem amb la tovallola, li traiem una part de crema o si s'arrebossa allà amb la sorra doncs també en perd una mica i en canvi amb la roba realment això no passa. A part d'aquells productes químics que dèiem, doncs t'estalvies la reaplicació, t'estalvies els quartos, la samarreta no caduca,
1: no
0: pots reaprofitar, si no tens un germà petit doncs li tornes a posar la mateixa.
1: Sí.
0: Vull dir que té moltíssims avantatges i els que sigueu més ecològics, penseu que l'aigua del mar al planeta també ens surt molt beneficiat de que no ens apliquem crema i anem passant la nostra crema en l'aigua.
1: Totalment. Una última qüestió ràpida. El tema d'aquesta... tots escoltem coses i ens intentem aplicar el cuento que ens interessa. Això de la importància de la vitamina D. Amb molt poqueta exposició i també en mesos més no tant d'estiu, ja anem rebent aquestes dosis, oi?
0: Correcte.
1: Amb aquest trajecte al metro que dèiem, no? L'autobús, no?
0: Sí, sí. Seria una mica una absurditat de dir que jo necessito prendre el sol per la meva vitamina.
1: Com si fos una bateria solar, no?
0: Exacte. En el nostre entorn, amb un clima mediterrani com el nostre, doncs en general la mica de sol que ens toca només fent vida normal sense anar-lo a prendre ja ens permet sintetitzar. I si en alguna persona, algú li diu que té dèficit de vitamina D perquè el seu capçalero li han fet una analítica i tal, penseu que hi ha altres mètodes molt barats per aconseguir vitamina D a través de suplements alimentaris que no provoquen càncer. Per tant, és com dir, jo per estar content necessito prendre'm doncs, una ampolla de whisky.
1: Correcte,
0: no? No, escolta, hi ha altres sistemes de buscar la felicitat que no sigui a través de l'alcohol. No? Per tant, si algú realment necessita vitamina D, hi ha suplements que són molt barats i molt saludables i no provoquen càncer.
1: Així també s'explica el doctor Ramon Grimal, que és un plaer haver-lo pogut tenir aquí a Nits de Ràdio. Moltíssimes gràcies i fins la propera ocasió.
0: Ha estat un plaer. Fins la propera. Adéu-siau.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent inaugurar el ja dimecres 17 de juny de 2026, però abans de donar el relleu a Más de Uno, i més amb ara que ens està, bueno, cada cop pujant l'audiència, hi ha molta gent que ja té el son canviat perquè està seguint el Mundial de Futbol. Anava a dir el futbol de Mundial, perquè ja com estic bueno. A aquestes hores, sí. El futbol de Mundial, que deia el Johan. Doncs això, no? I doncs, bueno, ja es queden i ja escolten el programa, cosa que ho agraïm. Doncs abans de donar el relleu a Más de Uno, doncs sí que ens agrada comentar alguna notícia, doncs, que no deixi de ser curiosa, no? I que a vegades ens sorprengui del que és capaç, per lo bueno i per lo malo, l'ésser humà de protagonitzar. Quina has triat avui, David?
1: Doncs mira, el món de les dutxes en els hotels és tot un món.
0: És un perquè, món.
1: Qui no s'ha trobat, primer, dutxes que no tenen pràcticament pressió.
0: Ah, sí, clar.
1: Dutxes amb un filet d'aigua. Dutxes en què tu li dones el comandament i o et surt massa calenta o
0: sí,
1: et surt massa freda.
0: Sí,
1: i
0: senyor.
1: No aconsegueixes mantenir...
0: No, perquè tu coneixes el teu, el de casa el coneixes. Mira, en aquest punt, que més quasi t'ho pots dibuixar amb oli, allò de aquí, em surt bé la... I això depèn de si estàs a l'hivern o a l'estiu. Però, clar, ja vas a una dutxa diferent, ja no és el teu, ja no és el teu de xances.
1: Exacte.
0: Eh?
1: Dutxes també, n'hi ha d'aquelles que tenen mampara que no ho tapa tot.
0: Sí.
1: I acabes deixant tot el lavabo fet un cristo.
0: Que només t'empara la Constitució, M'empara sí. La Constitució, però poc més, sí, sí.
1: Doncs atenció al que ha publicat Javier Aznar a Twitter, i és que ha publicat una fotografia de les instruccions d'ús de la dutxa que s'ha trobat a l'hotel on estava allotjat.
0: Ostres.
1: Diu, he llegado al monstruo final de las duchas de hotel.
0: Monstruo final, això és del Dani Martín, dels videojocs, sí. Total.
1: Imagineu una dutxa, sí. Amb tres comandaments, sí. Posats de dalt a baix. Comandament A, comandament B i comandament C. El
0: sí.
1: De dalt a l'A, el del mig al B i el de baix al C. Rodonets, allò una pera d'aquelles per donar-li esquerra dreta.
0: Sí, sí, sí.
1: Instrucciones de uso.
0: A veure.
1: Para bañarse, gire el mando A hacia la derecha. Para la ducha de lluvia, presione el botón y gire el mando A hacia la izquierda.
0: Uf.
1: Para que salga agua fría, gire el mando B hacia la derecha.
0: Ya me he perdut, ya
1: para que salga agua caliente, presione el botón y gire el mando B hacia la izquierda.
0: Sí.
1: Y si desea la ducha de mano, gire el último mando hacia la izquierda.
0: Mare meva. Que ho
1: fan
0: complicat.
1: Aquí has de fer un màster per poder utilitzar una dutxa.
0: Però és que, saps com allò, com en els submarins, que van movent palanques i de cop i volta, saps? Quina feinada controlar tot això, sembla.
1: Jo he vist operadors nuclears,
0: sí.
1: Que no s'aclarien amb això.
0: No, operadors nuclears que diuen corret todos, que no nos vamos a salvar. Mare meva, quina bogeria. Em sembla al·lucinant. Bueno. Mira, distret és, no? Allò de dir, bueno, miri, sap què? Quantes nits vindrà? Diu, miri, apunti'm una nit més perquè tingui temps d'entendre com funciona la dutxa. Ai, que clar, tu imagina't quin xou aquí la història amb les manivel·les. Jo que no em veig conduint perquè no m'aclariria amb els pedals i els aixoncis, imagina't amb totes aquestes manivel·les. Bueno, el millor seria que ho deixessin d'una forma ja estàndard, que només hagis de dir engegar i apagar, no? I ja està, perquè si no, mare meva, com una mica a la dreta, una mica a l'esquerra, escolti, miri, aquí s'ho deixo, sap què? I aniré a una altra habitació d'hotel. En fi, doncs aquestes són les històries que ens criden l'atenció, que ens fan somriure, que ens fan aprendre molt del que passa pel món, en aquest cas en una dutxa d'un hotel, que pot passar. David, que tinguis molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I tots vostès a gaudir d'aquest dimecres 17 de juny de 2026. Que vagi molt bé, adeu-siau.

L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. Ondacero.es/Catalunya.

0: siendo el ingeniero, y fueron señalando los puntos en común. Fue un poquito...
1: Pues de haberlo sabido, hubiéramos traído aquí un músico.
2: Más de uno, en Onda Cero.
3: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta. La brúixola amb Lola Sorribas.
4: Moment d'obrir l'espai que cada setmana dediquem a la salut mental aquí a la brúixola, i avui posem el focus en la infància.
5: Per parlar d'un problema cada vegada més present, però que sovint costa d'identificar, l'ansietat infantil.
4: Però per aprendre, algú t'ha d'ensenyar...
3: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
5: Imagino que és molt important crear un ambient d'harmonia a un espai tan important per un infant com és la llar.
6: Cierta estabilidad, cierta rutina es lo que más necesitan. Y luego, como técnica psicológica, es lo que se llamaría, por ejemplo, el entrenamiento de la autorregulación emocional. Que reconozcan emociones a través del juego, de la interacción, o la tolerancia a la frustración, ¿no? Que aprendan, ¿no?, lo que habíamos comentado con las pantallas, de si intentamos calmar a un niño automáticamente el berrinche con una pantalla... Eso luego vendrá como un boomerang.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
7: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
8: Oi que tu has comprat les entrades i en teoria t'has registrat, ja tenen registrat en algun lloc?
7: Sí, senyor.
8: Doncs llavors, quan arribes a la porta, com quan entraves a una festa al Renaixement...
7: Sí, senyor.
8: El senyor tal, pum. Pues, i dius, Marc, i llavors et miren allà a la llista, ah, sí que hi ets, vale, sí, pots passar.
7: Atención, entra en el estadio su majestad, Marc Gelabert, pum, i tot, oh! Sí, jo ho veig, això,
8: Clar, bueno, trigarem una mica més, però... Bueno,
7: escolta, que vagin en temps, la gent.
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
9: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda a Lideratges, Lina, com estàs?
10: Gràcies, molt bé.
9: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
10: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior, y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
3: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Emissió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. OndaCero.es. Més i millor.
11: Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres.
12: Ay, no escuché eso último. Lo siento.
11: Es que tú solo escuchas lo que quieres.
12: Sí, siempre. Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Perdona, cariño, ¿qué decías?
3: Ay. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: serà història de Nits de Ràdio. Endavant, la companyera, adelante.
1: Hoy me hice 5 pruebas de embarazo y las 5 salieron positivas. Yo no sé qué va a hacer con 5 hijos.
0: Aquest és el problema. S'ha fet 5 proves d'embaràs. Jo imagino que es fa la primera i algú, amb bona voluntat, li diu, mira, una segona opinió, no? A vegades és bo, no? Un segon, feu 5 cops i per sort...
2: A veure si vindrà un tercer, saps? Clar, a veure si vindrà un quart.
0: A veure si seran trillizos. I ara la magnitud de la tragèdia és molt gran, perquè clar...
3: La farmàcia contentíssima, clar.
0: La farmàcia com a bojos. A la farmàcia estan fent 5 per 1, ja, de descompte.
2: A veure, en aquest cas l'oferta jo crec que li fan compra 5 o paga 6.
0: Sí, estic d'acord.
4: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
5: ¿Esto refleja una transformación real del mercado laboral o estamos ante una burbuja de determinados sectores? Empezamos fuertes, Pedro.
6: Es evidente que estamos ante una transformación estructural y eso hace que, bueno, pues esas competencias sean críticas. Como hay una demanda, pues eso hace que evidentemente suban los salarios, ¿no? Como es normal. También es importante incidir que Barcelona es un hub estratégico importante. Barcelona ahora mismo tiene más de 200 hubs tecnológicos con más de 46.000 profesionales trabajando en esa vía y un impacto de más de 4.000 millones.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
7: Todos los miércoles a las 11 de la mañana, Carlos Alsina abre las puertas del Teatro Luis del Olmo y ofrece a sus oyentes una función especial.
8: Muchas gracias, queridos radioaficionados.
7: Una función en la que pueden aparecer invitados sorprendentes.
9: Hoy tenemos en radioficción a... Sir Arthur Conan Doyle.
10: Está con nosotros, a bordo del Pequod, Herman Melville.
11: Llamadme Jim, por favor.
12: Jim Hawkins, el protagonista de La Isla del Tesoro.
13: Buenos días, señor HAL 9000.
14: Buenos días, Sergio.
7: Una función en la que puede pasar cualquier cosa.
15: Perdóname, ¡están atracando un banco!
12: ¿Qué dice? ¿Qué banco?
7: Así que no se lo piensen. Los miércoles a las 11 de la mañana, vengan al teatro.
16: Y si se pierden la función, pueden recuperarla en la web y app de Onda Cero.
7: Radioficción. Es mentira.
16: Pero está pasando.
4: La brújula amb Lola Sorribas.
17: A un quart de vuit del vespre volem analitzar tota l'actualitat. Ho volem fer amb Alejandro Fernández, líder del Partit Popular a Catalunya. Senyor Fernández, què tal? Molt bona tarda.
18: Molt bona tarda.
17: I ja hauria de convocar eleccions si no aconsegueix pactar uns pressupostos a curt termini?
18: Aviam, és que s'ha normalitzat el model Sánchez. El senyor Salvador Illa, que havia vingut al món a redimir-lo, porta el mateix camí, que és governar de manera sostinguda sense pressupostos, no?
4: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
17: No ens podem allargar molt més, però tampoc podem no fer referència al conflicte de l'Orient Mitjà. Ara ens té molt pendents tant pel que fa a la repercussió econòmica que això pot tenir per casa nostra, com també per la posició que ha pres Pedro Sánchez en el conflicte. Com valora aquest posicionament i també el posterior trencament de relacions comercials del president nord-americà?
18: La veritat és que, primer de tot, el senyor Sánchez ha fet teatre. Ell fa un discurs del no a la guerra, però envia una fragata a la guerra. Perquè és així, això és una guerra. El senyor Sánchez ha enviat una fragata a la guerra, malgrat el seu no a la guerra.
4: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
7: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en Bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
19: Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina.
8: Las 7 en punto de la mañana, son las 6 de la mañana en Canarias. Felicidades a los gondulfos, a las imerias, los antidios, los abitos y las hipacias en el día de su santo. Felicitamos también hoy a Juanito Pereda, que cumple 46.

0: Per la 2, a l'altura de Pallejà fins a Molins, fins a Cornellà de Llobregat i també des del Papiol, en aquest cas, fins a Sant Feliu de Llobregat. Tot plegat també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Dia avui de molta calor, farà sol i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que poden deixar algun ruixat. Atenció amb les temperatures, i és que per avui s'esperen màximes que poden arribar als 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 a Barcelona i 30 a Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: La Generalitat i el govern espanyol donen suport al projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial de Móra la Nova a la Ribera de l'Ebre. El Consell de Ministres aportarà 719 milions d'euros al projecte que gestionarà una societat público-privada. Ens ho explica la Lola Sorribas. Lola, bon dia.
3: Bon dia, Montse. Aquest projecte d'intel·ligència artificial competirà amb altres candidatures en el marc d'una convocatòria europea de tirar endavant quin impacte tindria per al territori català. Doncs així ho ha explicat a la brúixola el secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, Albert Tort.
4: El que estem buscant és precisament que aquest viatge es quedi dins d'Europa, es quedi a Catalunya i que, per tant, hi hagi també activitat econòmica al voltant d'això.
3: Paral·lelament, també en declaracions a la brúixola, Marco Peña, director de Sistemes i Tecnologia de la Informació AEA de Business School, ha parlat de la sostenibilitat d'aquesta proposta.
5: S'estima que podríem estar parlant d'uns 600 megawatts, que és una quantitat bastant gran.
3: Sigui com sigui, haurem d'esperar fins al mes de juliol, Montse, per conèixer la decisió de la Comissió Europea.
2: Más de uno Catalunya.
1: Els metges catalans tornen a estar cridats avui a la vaga. És la 12a jornada d'aturada que ha convocat el sindicat majoritari en el col·lectiu Metges de Catalunya des del passat mes d'octubre. Ara, Utiel, bon dia.
6: Bon dia, Montse. Aquesta vaga s'emmarca, com sempre, en una vaga d'una setmana sencera a nivell estatal. I estan convocats els metges tant de l'atenció primària com dels hospitals i tant de l'Institut Català de la Salut com de la xarxa concertada, és a dir, el Siscat. En aquesta ocasió han volgut descentralitzar les accions de protecció que fins ara s'havien fet a Barcelona per tal d'acostar-les a la resta del territori. Per això, el sindicat ha programat 4 concentracions, una a cada capital de província. Tindran lloc a les 11 del matí a les diferents seus de les subdireccions regionals de salut.
1: Desgavell a Interior per la presència de Mossos als centres de secundària. La consellera Núria Parlon ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio que el pla pilot està en vies de paràlisi, però el departament després ho ha negat i ha matisat que el pla continua, però que no hi ha prevista que s'hi sumin més centres. Des del govern, la portaveu Sílvia Paneque ha hagut de sortir del pas.
7: I en qualsevol cas, des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
1: Polèmica en la que han ficat cullerada tant els socis com l'oposició.
8: Esperem que deixin de rectificar-se entre ells.
9: Crec que la comunitat educativa clarament està enviant un missatge, faria bé el govern de retirar-lo.
10: Des del grup parlamentari hem defensat sempre que aquesta no era una mesura òptima.
1: Eren Esther Capella d'Esquerra, David Cid dels Comuns i Mònica Sales de Junts. Informació en format més breu. Els salaris a Catalunya continuen pujant i ja se situen de mitjana per sobre dels 2.600 euros mensuals al primer trimestre d'aquest any. Aquest increment s'explica per les millores retributives que s'han fet en el sector públic, com en el cos dels Mossos d'Esquadra, l'augment del salari mínim interprofessional i de les hores pagades, així com la reducció de la jornada laboral. Més coses. A les Terres de l'Ebre, entre gener i maig, s'han produït 179 incendis, gairebé un 67% més que en el mateix període de l'any passat. La quantitat de vegetació feble, fruit d'un hivern plujós, el vent i les altes temperatures fan que el territori torni a acumular un dels nivells de risc d'incendi més elevats de Catalunya. Els efectius d'emergència reconeixen que es preveu una campanya forestal d'estiu complicada. I sàpiguen que mort als 75 anys, Joan Vinyes, rector de la Universitat de Lleida entre el 2003 i el 2011, per un càncer que arrossegava des de feia anys. El Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat ha destacat que va ser una figura de referència tant al món universitari com en el món mèdic i ha traslladat el condol a la família i als amics a través de la xarxa. Nascut a Barcelona, Vinyes va destacar pels seus treballs de recerca experimental i bàsica, centrats especialment en l'àmbit de la carcinogènesi del colon i la bioètica.
2: Más de uno Catalunya.

0: Les quatre som amb tu sempre per fer que la convivència sigui una realitat I som per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir, per actuar. Som amb tu, som amb tothom. I aviat en serem molts I moltes més. Convocatòria oberta amb 1.587 noves places. Presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Molt més que una feina.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: A 7 I 27, ara sí repassem l'actualitat esportiva I ho fem amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. El Futbol Club Barcelona es va fer amb el primer partit de la final de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Victòria dels de Javi Rodríguez a la tanda de penals després d'arribar amb empat a 5 al final del temps reglamentari I la pròrroga. Els barcelonistes van remuntar un partit que perdien 0-3 al descans I 3-5 a 3 minuts pel final. Dijous, segon enfrontament de la sèrie, de nou al Palau Blaugrana I sense Pito, expulsat ahir. Paula Badosa guanya el seu debut al torneig de tennis de Berlín a la neerlandesa Susan Lammens per 6-3 I 6-2. A vuitens de final jugarà contra l'estadounidenca Coco Gauff. La pivot de Màlic, Maria Koulibaly, no continuarà a l'Uni Girona. La jugadora finalitzava contracte el 30 de juny I ha decidit no renovar.
0: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant I actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
3: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
5: Volar en helicóptero es una sensación única. Con Coptering vive o regala una experiencia inolvidable. Sobrevolar Barcelona en helicóptero. El Tibidabo, el Camp Nou, Sagrada Familia. Barcelona como nunca la has visto. Haz la reserva en coptering.com. Coptering. La mejor fotografía de Barcelona la tienes desde el aire.
6: El d'ahir em va enamorar I el d'avui em fa sentir especial.
7: Quina ratxa! Quants maig portes?
6: 150.
7: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc I al periòdico.com.
1: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya I torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada I disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
8: A las 6:30 de la mañana en Canarias escuchamos este consejo de Ibudol de los amigos de Canon Pharma.
9: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
10: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: agilitzar una mica tots aquests tràmits, no?
1: De fet, ja s'hi recolza molt l'administració en la intel·ligència artificial. També és veritat que el mercat de treball es veurà afectat a curt termini per la intel·ligència artificial. Les empreses encara no estan implantant tots els beneficis que té aquesta tecnologia i quan quedi implantat hi ha moltes feines que quedaran tocades.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 7 a 8 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
3: Bon dia. Ha mort als 75 anys Joan Vinyes, rector de la Universitat de Lleida entre el 2003 i el 2011 a causa d'un càncer diagnosticat al 2014. El Departament de Recerca i Universitats ha destacat que va ser una figura de referència tant en el món universitari com en el mèdic i ha traslladat el condol a la família i amics a través de les xarxes. Nascut a Barcelona, abans de ser rector va ser el degà de la Facultat de Medicina de Lleida entre el 1995 i el 2001. Vinyes va destacar pels seus treballs de recerca experimental mental i bàsica, centrats especialment en l'àmbit de la carcinogènesi de colon i de la bioètica. També va presidir l'Institut Català de la Salut entre juliol de 2012 i abril de 2013. La Universitat de Lleida ha habilitat un llibre de condolença telemàtica. Altres qüestions. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha presentat una denúncia a la Fiscalia contra la portaveu de Vox a la Paeria, Glòria Rico, per les declaracions i continguts difosos per la formació a les xarxes socials. Ho ha dit durant el ple de política municipal sobre l'estat de la ciutat que s'ha celebrat aquest dimarts, el darrer ple d'aquest mandat. Segons Larrosa, en els vídeos de la formació es falsegen dades sobre delinqüència i immigració a la ciutat i per això l'ha instat a declarar davant del fiscal sobre aquestes manifestacions perquè decideixi si és digna o no de tenir l'acta de regidora. Durant la seva intervenció, Rico ha dit que a Lleida hi ha una violació cada 3 dies i que és culpa de la política migratòria dels socialistes. Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns a Lleida dos homes de 31 i 38 anys que acumulaven més de 100 antecedents i 37 detencions des de l'any passat. El primer està acusat de robar un cotxe aparcat en un pàrquing al carrer Bonaire, trencant la finestra i emportant-se diversos objectes el 22 d'abril. El presumpte autor va ser detingut 23 vegades l'any passat per delictes similars, segons ha informat la policia catalana. L'altre fet va passar dissabte en una botiga de l'Avinguda de València, on després de forçar la porta d'accés, el lladre es va emportar la recaptació. Aquest segon detingut és un conegut de la policia que acumula més de 70 antecedents i 14 detencions des del febrer passat. I Junts i Mollerussa primer concorreran en coalició a les eleccions municipals del 2027. La candidata Anna Carné defensa que com a grup municipal independent tenen llibertat per pactar. Les 8 del matí continua l'actualitat Onda Cero en 20 minuts. Ampliem aquestes i altres informacions. De moment, l'actualitat continua amb Más de Uno. Fins ara.
4: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
5: Alsina, ¿qué hora tienes?
6: Pues ahora mismo las 8 de la mañana, 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. Mor l'exrector de la Universitat de Lleida, Joan Vinyes. El govern destaca que va ser una figura de referència tant en el món universitari com en el mèdic. Avui és dimecres, és 17 de juny de 2026. Obrim l'informatiu matí d'Onda Cero Lleida repassant les notícies més destacades. Abans, com cada dia, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 20 graus de temperatura, la resta de poblacions de la demarcació de Lleida 19 graus a Cervera i a Mollerussa, 20 graus a Tàrrega i a les Borges Blanques 21 graus a Balaguer, al Pirineu 17 graus a Tremp i també a Sort. La situació meteorològica que ens esperam avui aquest dimecres del matí ens l'avança Noelia García. Bon dia.
2: Bon dia. Avui dimecres pugen les temperatures i de forma notable a zones de la depressió central. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida i a Balaguer, 37 a Tàrrega, 33 graus a la Seu d'Urgell i 28 graus a Viella. Avui serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. A la Vall d'Aran podran ser localment fortes amb calamarsa i fortes ratxes de vent. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia, pel que fa a la situació del trànsit.

0: Tenim tallada la carretera L702 Artesa de Lleida a causa d'esfondraments i també des de pocs minuts després de les 8 del matí tallada l'autovia A2 a Vilassana en sentit Lleida a causa d'un accident. A la resta de carreteres normalitat, segons informa el Servei Català del Trànsit, com sempre recomanem precaució als conductors.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
2: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 00 05.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
0: Set minuts i arribem al punt de 2:15 del matí. Comencem. Ha mort als 75 anys Joan Vinyes, rector de la Universitat de Lleida entre el 2003 i el 2011, per un càncer que se li va diagnosticar l'any 2014. El Departament de Recerca i Universitats ha destacat que va ser una figura de referència tant en el món universitari com en el mèdic i ha traslladat el condol a la família i amics a través de les xarxes. Nascut a Barcelona, abans de ser rector, va ser el degà de la Facultat de Medicina de Lleida entre el 1995 i el 2001. Vinyes va destacar pels seus treballs de recerca experimental i bàsica, centrats especialment en l'àmbit de la carcinogènesi del colon i de la bioètica. També va presidir l'Institut Català de la Salut entre el juliol del 2012 i l'abril del 2013. La Universitat de Lleida ha habilitat un llibre de condolença telemàtica. Altres qüestions. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha presentat una denúncia a la Fiscalia contra la portaveu de Vox a la Paeria, Glòria Rico, per les declaracions i continguts difosos per la formació a les xarxes socials. Ho ha dit durant el ple de política municipal sobre l'estat de la ciutat celebrat aquest dimarts, el darrer ple sobre l'estat de la ciutat d'aquest mandat. Segons Larrosa, en els vídeos de la formació d'ultradreta es falsegen dades sobre delinqüència i immigració a la ciutat i per això l'ha instat a declarar davant del fiscal sobre aquestes manifestacions perquè decideixi si és digne o no de tenir l'acte de regidora. Durant la seva intervenció, Rico ha dit que a Lleida hi ha una violació cada 3 dies i que és culpa de la política migratòria dels socialistes. Durant el ple, també ha dit que han augmentat un 156% els delictes de tràfic de drogues i ha titllat Larrosa de Demogorgon en un món del revés, en al·lusió a una sèrie de ficció televisiva. En aquest sentit, també ha acusat els socialistes de calcar-los la proposta de prohibir el burca a la ciutat, una proposta que precisament es debatrà en la sessió de ple ordinari d'aquest mes de juny. Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns a Lleida dos homes de 31 i 38 anys que acumulaven més de 100 antecedents i 37 detencions des de l'any passat. El primer està acusat de robar un cotxe aparcat en un pàrquing del carrer Bonaire, trencant la finestra i emportant-se diversos objectes el 22 d'abril. El presumpte autor va ser detingut 23 vegades l'any passat per delictes similars, segons ha informat la policia catalana. L'altre va passar dissabte en una botiga de l'avinguda de València, al barri de Cap Pont de Lleida, on després de forçar la porta d'accés, el lladre es va emportar la recapta. Aquest segon detingut és un conegut de la policia que acumula més de 70 antecedents i 14 detencions des del febrer passat. Junts per Catalunya ha pactat amb Mollerussa primer, ara pacte local, una coalició per a les eleccions municipals de l'any vinent, de 2027. La candidata serà Anna Carné, que en aquesta legislatura anava de número 2 de la llista encapçalada per Marc Solsona, que ja va anunciar que seria el seu darrer mandat després de 16 anys. Carné ha avançat les línies amb què treballarà la candidatura que encapçala.
3: La primera mirada de la que partim és perquè partim de la suma, perquè creiem que la manera de sumar és l'única manera que ens fa avançar. A partir d'aquí treballem sobre tres eixos, perquè la nostra nova mirada de govern sempre el que fem és posar a la persona i a la ciutat al centre d'atenció. D'aquí que tenim tres eixos principals, en els quals són escoltar, cuidar i avançar.
0: La formació que representava anunciar recentment que pactava amb el Partit Socialista per anar junts a l'alcaldia d'Aitona amb Rosa Pujol de candidata i Carné ha defensat que com a grup municipal independent tenen la llibertat de poder fer pactes en funció de les realitats i necessitats de cada territori. I un excursionista de nacionalitat francesa ha mort aquest dimarts en caure per un canal a la zona del llac de la Restanca. Segons ha informat les autoritats de la Vall d'Aran, els serveis d'emergències del govern aranès han rebut l'avís cap a 6:45 a través del telèfon d'emergències 112. Una dotació de dos membres dels bombers d'Aran s'han desplaçat en helicòpter fins a l'indret i en arribar-hi han localitzat l'accidentat i s'ha determinat el decés. Destaca també que la Guàrdia Civil ha recuperat aquest dimarts la creu de la Neto, que estava desapareguda des del mes d'abril. Cap a 4:45 de la tarda, efectius del grup de rescat intervenció en muntanya de Benasc i de la unitat aèria d'Osca anaven a fer un rescat quan han observat des de l'aire la peça mig enterrada a la neu, al peu d'una paret de 200 metres de desnivell en una zona de difícil accés. Els agents l'han vist després de sobrevolar la cara nord respecte del cim de la Neto. Un cop han acabat el rescat, han tornat al lloc i han certificat que era la creu desapareguda que ara ha reaparegut arran del degel. L'han transportat amb helicòpter fins a Benasc, on ha quedat dipositada en dependències policials. I la investigadora Mireia Aguil Egea ha estat guardonada amb el Premi Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona per la seva tesi doctoral centrada en la patrimonialització de les festes del foc del solstici d'estiu als Pirineus. El treball analitza l'impacte que va tenir la inscripció d'aquestes celebracions a la llista de la UNESCO l'any 2015. L'estudi fa una anàlisi comparativa entre les valls d'Àneu i la vall de la Barosa, Occitània. Unes conclusions que revelen que la inscripció a la UNESCO va servir per diversificar una oferta turística ja consolidada prèviament a les Valls d'Àneu, mentre que a Bassosa, a Occitània, la distinció internacional no ha suposat canvis significatius ni tampoc un augment de l'activitat econòmica vinculada amb el turisme.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
4: Estás en la cola del súper. Tienes 7 personas delante, o lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Julia en la onda.
5: Claro, visto así.
4: Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida, amb enviaments locals, nacionals i internacionals en temps rècord, patrocina els titulars de premsa a Onda Cero Lleida.
0: A les portades de la premsa local en titular i en imatge, el diari La Mañana, Lleida plora Vinyes, mor el cirurgià i exrector de la Universitat de Lleida als 75 anys. La universitat decreta 2 jornades de dol, també en primera plana. Mor un excursionista francès al caure per un barranc a la Restanca. El diari Segre en titular, en imatge de portada, adeu a un referent. Commoció entre institucions i entitats per la mort de Joan Vinyes. Va ser rector de la Universitat de Lleida durant 8 anys i va impulsar el Parc de Gardeny i l'Institut de Recerca Biomèdica. 8:45 del matí, continua la informació i l'actualitat amb d'Acero, amb Carlos Salsina i tot l'equip de Más de Uno. Tornem a la una amb la ciutat.
6: Són les 8:30, 7:30 en Canàries.

0: líder este...
1: Que antes era yihadista,
0: que fue recibido por Donald Trump como un estadista. Uh-huh. Bueno, y no solo por Donald Trump, por cierto. También por los gobiernos europeos, el exyihadista. No, que estaba Mon diciendo que quería amnistiar a
1: alguien. Quiere cantar.
0: Pero ya no daba
2: ya
0: no,
2: tiempo. Porque
0: yo creo que ya no va a dar tiempo. Porque
2: ha despertado.
3: Pobre, que encima que se fue después de la fiesta a casa para que le diera tiempo.
2: John Mueller.
0: Ya, pero que el tiempo es finito.
2: No, ya no se puede.
4: ¿Una amnistía corta?
2: No da tiempo.
0: Es por tu culpa.
2: Por tu culpa.
0: Me he puesto a glosar a Trump.
2: Después de la economía, sección de John Mueller. De repente, ¿no? Sale del letargo.
4: Igual hemos leído las entrañas.
0: Bueno, pero está bien, porque es como el apunte internacional.
2: Sí, que bueno, no pues que lo haga en casa.
0: Mira, es una sección nueva. El apunte internacional final de John Mueller.
4: ¿Ya ves? Una autocrítica fraterna.
0: Ahora que acaba la temporada, vamos a innovar con nuevas secciones.
3: Sí, yo voy tomando nota.
0: El apunte internacional
3: siempre
0: de John Mueller.
3: Ideas.
0: ¿Cómo ideas?
3: Bueno, que yo tengo que montar una sección. Hablaré con John.
0: Una sección no, tiene que montar un programa entero de 4 horas y media, ¿no?
3: ¿Sí?
4: ¿O más?
3: Sí.
0: No, 4 horas y media. No enredes, Mueller. No empieces a poner...
3: ¿Quieres otra sección más?
0: Tenso al departamento de programación. El programa dura 4 horas y media. Empieza a las 7, acaba a las 11:30. Y eso no cambia, ¿no?
3: Perfecto. No cambia.
0: Muy bien, pero todo esto a partir de septiembre. Estamos todavía en junio. Marisol Parada, buenos días.
5: Buenos días, Carlos Alsina.
0: Que se van.
5: Porque la Organización Mundial de la Salud nos recomienda caminar al menos 30 minutos al día para estar en forma. Y si te dijera que ahora hacerlo es mucho más fácil que nunca y no es magia, es ingeniería. Y ya está aquí Callahan Algoritmo, el primer super zapato que te devuelve energía en cada paso para que llegues mucho más lejos. Así que descubre Callahan Algoritmo, el super zapato que te ayuda a caminar más y mucho mejor. Los tienes a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
0: Adiós Mueller, adiós Morodo, adiós Antonio.
3: Adiós
0: Marta,
3: adiós.
0: Adiós Rubén.
2: Adiós Carlos, hasta mañana.
0: Adiós, hombre.
6: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país, això sí, amb els preus i condicions.
7: Tot de su energía por unas ventanas en mal estado, cambiarlas no es un gasto. Es la mejora más inteligente que puedes hacer. En Solglass te asesoramos. Considera 2 973-267700 www.solglass.es.
8: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973-210005.
9: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
10: Ell pot. I tu? També pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
11: Dilluns 22 de juny analitzem a la brúixola com la tecnologia i la col·laboració público-privada estan transformant la mobilitat a Catalunya. Sota el lema Innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta en l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
12: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
13: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final les coses tenen conseqüències...
12: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
14: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant.

0: parant al món real, no? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola amb Lola Sorribas.
2: I avui parlem també d'un repte cada vegada més present en l'àmbit de la salut i de l'atenció a les persones, com generar entorns que ajudin a reduir l'estrès, millorar el benestar emocional i facilitar processos terapèutics sense recórrer a tecnologies que siguin invasives o difícils d'utilitzar.
3: Durant anys, moltes organitzacions han buscat eines que permetin crear experiències que ajudin a relaxar, estimular o acompanyar persones grans, pacients de salut mental, joves o professionals que viuen situacions d'estrès.
2: Ens acompanya Ignasi Capellà, ell és cofundador de Brumic.
4: Ens van explicar que una dona amb un Alzheimer molt avançat, que estava constantment molt agressiva i que pràcticament ni menjava, ni es comunicava, ni dormia. Parlant amb la família, van saber que aquesta dona havia viscut sempre en granges i havia cuidat animals. Van crear un vídeo passejant per una granja i veient vaques, i ens van explicar que aquesta dona, el fet de veure una vaca projectada, li va provocar una emoció que es va aixecar de la cadira, va anar a la paret a tocar la vaca, i pràcticament va sentir com si estigués allà, i va començar a parlar i explicar i a reviure les seves memòries d'infantesa.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya.
5: Estás en la cola del súper. Tienes 7 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Julia en la Onda.
6: Claro, visto así.
5: Onda Cero, tu radio.

0: tiempo para la información local y regional.
1: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. L'actualitat en 2 minuts.
2: Què tal? Bon dia. El president de la Generalitat tanca files amb Pedro Sánchez el dia en què José Luis Rodríguez Zapatero declara davant l'Audiència Nacional. Escoltem Salvador Illa i el líder del PP, Alejandro Fernández, durant la sessió de control al Parlament.
3: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
4: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
2: Junts i Esquerra, al seu torn, denuncien opacitat. Són Mònica Sales i Josep Maria Jové.
5: Opacitat perquè vostè continua sense donar explicacions de la presumpta corrupció del seu partit, del PSOE, del seu partit. Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer?
6: No n'hi ha prou, per cert, en denunciar la corrupció. Calen accions concretes, clares i contundents. Ho farà, president?
2: El cap de l'executiu ha defensat que actua i actuarà amb contundència contra la corrupció. Canviem de qüestió. En plana de successos, sàpiguen que els Mossos d'Esquadra han desmantellat un punt de venda de droga ubicat dins un supermercat de Sant Pere de Ribes. L'operatiu, dut a terme l'11 de juny, ha acabat amb la detenció d'un home i la intervenció de 62 grams de cocaïna, així com marihuana, haixix i uns 1.000 euros en efectiu. La investigació es va activar després de diversos indicis de tràfic i perquè l'establiment ja havia estat investigat anteriorment. L'home detingut està acusat d'un delicte contra la salut pública i va passar a disposició judicial. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. I encara sobre els Mossos, segueix en marxa el dispositiu policial desplegat aquest matí a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació i la distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora del matí i inclou entrades en diversos municipis, entre ells Salou, on una trentena d'agents intervenen en un domicili del carrer de l'Església.
1: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
7: Síguenos por internet ondacero.es.
8: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina.
9: Prime Day de Amazon es del 23 al 26 de junio.
10: Con ofertas tan tentadoras como tostadoras que doran.
9: ¡Wow! ¿Y esta canción?
10: ¿Qué se me acaba de ocurrir? Grandes ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar.
11: Consigue grandes ofertas este Prime Day, del 23 al 26 de junio. Exclusivamente para clientes Prime. Únete a Prime.
12: Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
13: Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
12: Vente a la Mutua y todos contentos.
13: Condiciones en Mutua.es.
14: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, pechuga de pollo formato ahorro a 6 euros el kilo. En tienda web y app.
15: Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
14: Precios válidos en Península y Baleares.
16: ¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
17: 18ª edición de los Premios Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA. Un año más, Onda Cero se suma a esta celebración con el programa La Brújula, que se hará en directo el 17 de junio desde el Palacio Euskalduna Bilbao y un especial Más de Uno el jueves 18. Premios de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento. El miércoles 17 en La Brújula con Rafa La Torre y el jueves 18 en Más de Uno con Carlos Alsina. Onda Cero, tu radio.
18: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973-21-0005.
19: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
20: Quina ratxa! Quants maig portes?
19: 150.
20: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada

0: per Pau Arenós, perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb El Periódico, el teu quiosc i elperiódico.com.
1: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
2: Ell pot. I tu? També pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Dilluns 22 de juny analitzem a la brúixola com la tecnologia i la col·laboració público-privada estan transformant la mobilitat a Catalunya. Sota el lema Innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta en l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: A Barcelona, el CosmoCaixa ofereix el taller espectacle Termo Show Ciència que crema, una espectacular exhibició per totes les famílies a partir de 8 anys que es podrà gaudir fins al 7 de setembre al CosmoCaixa. A la província de Girona, aquest proper 27 de juny, el concert de Bertolini i de Vinco posa punt i final al Festival Música al Gironès. El duet internacional de piano i clarinet actuarà a l'església parroquial de Sant Cebrià de Flaçà a 8:15 del vespre. A Lleida, el Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez elaborades sobre paper fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara, que explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes espècies. L'exposició es podrà visitar fins aquest diumenge 21 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició En nom de Gaudí, una mostra que ens permet apreciar

Joan Miró des de dins, una experiència guiada per la masovera del Mas que permet conèixer la vida quotidiana de l'artista i el paper de les dones en la seva obra. Dura una hora i el preu és de 16 euros. No sé, sí. Seguim cap a les Terres de l'Ebre. A Deltebre, dissabte 20 de juny, arriba la tercera edició de la Fira del Vinil amb mercat de

0: o a solglas.es.
1: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
2: 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Dilluns 22 de juny analitzem a la brúixola com la tecnologia i la col·laboració público-privada estan transformant la mobilitat a Catalunya. Sota el lema Innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta en l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
4: Muy buenas, entrega urgente de parte de Onda Cero para María Virtudes.
5: Sí, soy yo.
4: Pues aquí tiene su pedido. La mejor información, deporte, entretenimiento y entrevistas con los protagonistas del momento.
5: Sí, sube, sube.
6: En Onda Cero nos entregamos para dar siempre la mejor oferta de contenidos, enfoques y voces. Onda Cero, tu radio.
7: Todos nos hemos inventado la vida de extraños por la calle. Como la de ese chico del ramo de rosas que acaba de perder el bus y que ahora nunca llegará al aeropuerto. Ni podrá declararse a su amor de la infancia antes de que ella tome el vuelo 374 destino Cabo de la Desolación. Si te montas películas allá donde vas, escucha Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Todos los miércoles a partir de la 1:30 de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
8: Hoy en día sobreanalizamos todo. Un mensaje, una mirada, un
9: ya te digo algo.
10: ¿Qué querrá decir con eso?
8: Si tarda en contestar, malo. Si contesta rápido, sospechoso. Y si pone un punto final, entiende lo importante. Y deja de darle vueltas a lo demás. La brújula, con Rafa Latorre. El análisis que se centra en lo importante. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero.
11: Una institució de referència d'advocacia.
12: L'intel·ligència artificial. Ja no tant perquè no hi hagi bretxes digitals, com la bretxa de gènere, és molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un observatori que farem trobades per veure com podem d'arribar a aquests sesgos de gènere a la intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals. Per tant, qualsevol col·legiat de Barcelona ha de poder tenir una eina d'intel·ligència artificial que l'acompanya en l'exercici de la professió. Perquè la pregunta de el chatbot eliminarà o substituirà l'advocat no és certa, no és veritat, però sí és veritat que l'advocat que no utilitzi chatbot sí que es pot quedar enrere.
0: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
13: Una de la madrugada. Y tú estás en la cama, con la respiración relajada y el sueño a punto de arrastrarte del todo. Un vecino que vuelve a casa medio zombie. Que lo único paranormal que escuches de madrugada sea La Rosa de los Vientos. Escucha fenómenos extraños, historias y misterios. A partir de la 1 de la madrugada, todos los fines de semana, en La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: a les portes de la Subdirecció Regional de Salut de la capital catalana. Aquí, justament a aquesta hora, a les 11, és quan estava convocada l'inici d'aquesta concentració. De moment hi ha més o menys una cinquantena o una seixantena de persones aquí concentrades, porten cartells amb clams habituals, com a tu també t'afecta, tant t'espera, ens desespera, i també alguns porten el lema d'aquesta campanya, ni un minut més, que estan duent a terme des de l'1 de juny i que consisteix bàsicament a no fer cap activitat assistencial extra, fora de l'horari o de les obligacions dels metges.
1: Gràcies, Anna, per aquesta crònica en directe.
0: Gràcies, fins ara.
1: Canviem de qüestió. En plan econòmic, sàpiguen que Catalunya ha superat per primera vegada els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, segons dades del Ministeri d'Inclusió. Barcelona concentra més de 3 milions d'afiliats, seguida de Girona, Tarragona i Lleida. Al conjunt de l'Estat, l'ocupació també marca un màxim històric, amb 22,54 milions d'afiliats i prop de 22,45 milions. I en plena de successos, els expliquem que dues persones han resultat ferides menys greus en una deflagració de gas aquesta matinada en un pis de l'Hospitalet de Llobregat. El 112 va rebre l'avís a 1:15 de la matinada.
2: Recién desayunado, que te ves capaz de debatir sobre inteligencia artificial y política monetaria. Pero llegan las 7 de la tarde y ya celebras encontrar el cargador del móvil a la primera. Porque después de todo el día de aquí para allá, la cabeza ya no es la misma. Pero tranquilo, que Rafa Latorre te toma el relevo. Con más claridad, más contexto y un poquito de todo lo que a ti te falta a última hora.
3: Bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes con toda la información, el análisis, la economía, el deporte y lo que ocurra y lo que se nos ocurra, que para eso está la radio.
2: La Brújula, con Rafa Latorre. El análisis de la actualidad desde el rigor y la confianza. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y app. Onda Cero, tu radio.
4: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina.

0: Dormimax, la solución eficaz para un sueño reparador. Dormimax, comprimido bicapa con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño, y con valeriana, melisa y amapola para evitar despertares nocturnos. Dormimax, ahora también en infusión tradicional, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
1: Dormimax, de Laboratorios Bio 3. 50 años de experiencia en tu farmacia.
2: Onda Cero Lleida.
3: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
4: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
5: Dilluns 22 de juny analitzem a la brúixola com la tecnologia i la col·laboració público-privada estan transformant la mobilitat a Catalunya. Sota el lema Innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta en l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
6: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973 20 15 78 i al web ramonvilella.com.
7: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
8: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
9: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
10: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant en la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
8: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
11: Dissabte 20 de juny, al Mas Miró de Mont-roig del Camp, visita teatralitzada per descobrir la vida i obra de Joan Miró amb entrades des de 16 euros. A Deltebre, també dissabte 20 de juny, tercera fira del vinil amb mercat de discos, DJs i entrada gratuïta. A Lleida, del 18 al 20 de juny, Magnífic Fest amb concerts i abonaments a partir d'un centenar d'euros. Al Delta de l'Ebre, caps de setmana de juny, visita dels menuts, una activitat familiar per descobrir la natura jugant. I a Barcelona, del 18 al 20 de juny, el Sonar, música electrònica i cultura digital amb entrades des d'uns 49 euros.
8: Apunta-t'ho a l'agenda.
12: Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres.
13: Ay, no escuché eso último. ¿Lo siento?
12: Es que tú solo escuchas lo que quieres.
13: Sí, siempre.
2: Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Perdona, cariño, ¿qué decías?
14: L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a Onda.

0: Contracta les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! Tres únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Nayox.
1: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973 20 15 78 i al web ramonvilella.com.
2: Dilluns 22 de juny analitzem a la brúixola com la tecnologia i la col·laboració público-privada estan transformant la mobilitat a Catalunya. Sota el lema Innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta en l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
3: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
4: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
5: Meryl Streep, que entre otras cosas, aparte de estar maravillosa, parece que ha hecho un pacto con el diablo porque sí, sí. Está físicamente espléndida, pues muy avispa, dijo, si queréis hacer una secuela del Diablo Viste de Prada, desde luego necesitáis que esté yo, con lo cual os voy a pedir un poco de dinero. Y se ve que pidió, no un poco, una morterada de dinero. Porque ella no tenía especial interés en hacer la peli, y entonces dijo, si queréis que me meta en esta historia, vais a tener que aflojar el bolsillo. Y bueno, ya sabéis cómo es Disney, si no hay más remedio.
6: ¿De cuánto estamos hablando?
5: Creo que lo que lleva recaudado la peli todavía no sé si le paga el sueldo a ella.
4: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
7: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
8: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant a la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
4: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
9: Un día decides adoptar un perro y terminas comprando juguetes que nunca usa, pidiéndole permiso antes de sentarte en tu propio sofá, o con más fotos suyas que de tu familia. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, donde hablamos de mascotas y de sus humanos. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
4: La actualidad de Cataluña
10: siempre va amb tu.
4: Entra a OndaCero.es
10: /Catalunya.
4: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya. Onda Cero Lleida.

0: Parlar sobre la situació que viuen les persones que dormen al carrer ara que arriba la calor. Quan arriba l'hivern s'activen els protocols de fred, però què passa quan comencen les nits tòrrides? Doncs avui en volem parlar d'aquesta i d'altres qüestions amb Arrels Fundació. Abans, però com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
1: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
0: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic. I aquí a l'estudi, Robert Calvo, bon dia.
2: Què tal, bon dia, bona hora.
0: Gerard Sant, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Montse Valls, bon dia.
4: Bon dia.
0: Vinga, que tenim molts continguts amb un repte
3: sí,
0: inclòs. Va,
3: sí, sí,
0: però,
3: sí, tant.
0: De moment, quina és la cançó
3: Som-hi,
0: que ens portes?
3: Som-hi, avui una cançó molt coneguda per tots.
5: El vent, la cara al vent.
2: No comença avui, lo de la calor?
5: El cor al vent, les mans al vent.
3: Estem escoltant, suposo que tots els oients la coneixen, El vent, de Raimon, sens dubte el tema més reconeixible del cantautor valencià, que avui ens va perfecte per explicar que, segons dades del Meteocat, Catalunya és cada vegada menys ventosa. Segons dades del butlletí d'indicadors climàtics de l'organisme, des del 1998 la força del vent a Catalunya ha disminuït un 5% cada 10 anys, o sigui, aproximadament un total d'un 15%. I la tendència és que continuï baixant. La baixada és generalitzada a tot Catalunya, però també arreu del món. El fenomen conegut com a encalmament ja fa anys que s'observa i està associat a la crisi climàtica. Com no? L'escalfament global fa que l'Àrtic s'escalfi molt més ràpidament que l'Equador i en reduir-se aquesta diferència de temperatura també es redueixen les diferències de pressió que impulsen els corrents d'aire a l'hemisferi nord. A priori pot semblar que ens beneficia que hi hagi menys vent, perquè realment és molt molest, però és tot el contrari. Per exemple, amb menys vent, els contaminants de l'aire no es dispersen tant i la pol·lució ens afecta més la salut. A més,
0: els al·lèrgics.
3: Exacte. A més, no hi ha tanta capacitat de generar energia eòlica, però fins i tot pot provocar que els episodis de sequera siguin més extensos, perquè no hi ha tant moviment i els anticiclons persisteixen, per exemple. I els efectes negatius no acaben aquí. Les onades de calor també poden ser més llargues. Todo mal, eh? Titular.
0: Todo mal, todo mal. I parlant de calor, ahir vas acceptar un repte.
3: Sí.
0: Jo et vaig dir que d'aquí fins a final de temporada havies sí. de portar cada dia una cançó que portés la paraula calor, o ampliem, que parli de la calor.
3: Juguem al paraula de cançó, però Vinga. Permanent, amb calor,
0: exacte, calor, calor, calor,
3: calor, calor, calor, calor.
0: Perquè vas dir, no, hi ha moltes cançons. De... Bueno, volem saber-ho,
3: sí.
0: volem saber-ho si hi ha tantes.
3: Ho aconseguirem
0: sí,
3: i de sobre.
0: Podries seguir tota la temporada.
3: Sobretot,
0: no?
3: Sí, sobretot amb aquesta petita norma de que poden contenir la paraula calor. Això ens
2: clar,
3: posa les coses
2: acalorat,
3: una mica al fat.
0: No, calor.
3: Clar.
0: Si conté la paraula és...
2: Conté calor, acalora...
0: No, ni
2: idea. Pobre noi, és que
0: no
2: sé on...
0: No,
3: la calor del moment...
0: Ho hem ampliat a cançons que parlin de la calor. Potser no porten la paraula calor, però parlen de la calor.
2: Bueno.
0: No siguis sí. tan bo.
3: Sí.
0: Clar.
4: Gerard, que el superaràs el repte, segur, no passa res.
2: Segur, estic segur que si s'ho proposés, paraules amb calor n'hi ha d'haver 50.000.
3: Sí.
0: Si és que les deu tenir totes buscades, ja. Tampoc queden
3: tants
0: dies, eh?
3: Home, no totes vam estipular que eren 25, no? Va, en tinc algunes.
0: No queden tants dies.
3: Sí, sí, a la que m'hi posi una mica més.
0: Quina és la d'avui?
3: Ja tinc tot. Vinga, va, comencem.

0: La primera jo no la conec.
1: No la coneixes? No, home.
2: Tampoc.
1: Qui són? Ara meva. És un tema de Nelly anomenat Hot.
0: Qui és Nelly?
2: Nelly Furtado.
0: Nelly Furtado és l'única cosa Nelly que conec.
1: No, hi ha un raper que es diu
2: Nelly. La Canelli, la Canelli.
0: És un raper.
1: Sí, és un raper. Es diu, el tema es diu Hot in Here, traduït doncs literalment com aquí fa calor,
0: fa calor,
1: o aquí està pujant la temperatura. Un tema publicat el 2002 que va ser tot un èxit i que encara ara podem escoltar en algunes discoteques, un tema en el que el raper nord-americà ens situa en un local nocturn, una discoteca o un club en el que puja la temperatura, tant en sentit literal, allò amb l'ambient carregat, com també figurat. Diu, it's getting hot in here, so take off all your clothes.
0: Ah,
1: ve a dir, comença a fer calor,
0: pobreta,
1: així que treu-te la roba.
0: Clar,
1: que és tota una declaració d'intenció.
0: Aquí estem molt bé, no? No? Robert, posa la camisa, no treguis la roba.
2: No, estic traient.
0: Vinga, va, que... Bueno, primera prova superada,
1: primer repte superat.
3: Sí. Molt bé, i a sobre, sent original, perquè no ha portat a fer calor, que és la que va dir que portaria.
1: És que quan anava pensar, dic, ja la deixarem per més endavant.
0: No, aquesta batada.
1: Ah, queda batada.
3: Sí.
1: Eh?
3: No, però norma. Quantes normes li poses, Míriam?
0: Vinga, què preguntes a l'audiència? Si tenen calor?
2: Home, si tenen calor, que ens ho expliquin. No, però que ens expliquin... Mira, aquesta està bé, no he caigut en aquesta pregunta. Que ens expliquin com...
0: La pots canviar, eh? No hi ha res escrit, vull dir.
2: No, no, però... És que hi ha molts dies de calor, no?
0: Què és això? Què és això?
1: Això és de la cançó.
0: Ah, això és de la cançó.
2: Mira, això on està fet?

0: Té aquesta cançó? La sabem, la localització d'aquesta cançó, on la van crear?
1: Estats Units.
2: Estats Units, suposo.
0: Doncs no ens movem d'allà, si et sembla.
1: Vale, vinga.
0: Ens quedem als Estats Units d'Amèrica perquè avui...
1: Però ens deixaran entrar?
0: Sí, home, sí. Ah, vale.
2: Ui, no sé jo, sí, després de 5 no hores d'interrogament...
0: Si no ets una mica escarrenós, si vas una mica moderat, et deixen entrar. Avui fa 141 anys, 141, que sí, va arribar un vaixell a Nova York amb una estàtua al damunt. I entrava aquell vaixell, allà a la vora de Manhattan, i deia... Start spreading the news. Start spreading the news. Start spreading the news. És el que feia a Joseph Pulitzer, que és l'home que va aconseguir que aquella estàtua que venia en un vaixell arribés a ser alçada al seu pedestal. Per què? Estic parlant de l'estàtua de la llibertat, sí, que fa 141 anys que va arribar a Nova York. Va arribar amb capses dins d'un vaixell. Separada
1: amb trossets,
2: sí. Muntatge, muntatge.
0: Clar, clar. Però quan van voler muntar, no tenien ni el pedestal acabat ni els diners per muntar-la. Llavors, aquell home Pulitzer va fer una microdonació, ja va fer, ell ja va fer el crowdfunding, el va inventar una mica ell, i va aconseguir unes donacions que van aconseguir que l'any 1886 l'estàtua de la llibertat pogués ser alçada on és ara. Que, no sé si... Heu estat tots a Nova York, aquí?
2: Sí. No. No?
3: Never.
0: No heu estat a Nova York, sí, cap de vosaltres? Ah, vale.
3: No.
0: Jo quan vaig arribar allà, vaig dir...
1: Impressionant.
0: Pues vaya merda.
1: No, però impressionant.
0: No, sí, sí, vaig...
1: sí, perquè és veritat que te l'imagines.
2: Sí, jo he sentit que no és tan gran.
1: No, però no. Veure-la... Bueno,
0: jo el que penso és que la gent que va visitar-la des de dins... Sí.
1: Què preguntes a l'audiència?
0: La pregunta és, quina estàtua del món vostè mouria a una altra ciutat? Ho dic perquè l'estàtua de la llibertat la van regalar, sí, als Estats Units d'Amèrica.
1: Els francesos, no?
0: Els francesos. Quina estàtua del món mouria vostè de ciutat? Ara que parlem de la Sagrada Família.
1: Aquesta que no es mogui, No, aquesta que no es mogui.
0: Estàtua, monument o edifici, Jo què sé, vull dir, si l'edifici Flatiron de Nova York vol que estigui a la Diagonal de Barcelona...
1: Ai, mira, m'encanta aquest edifici.
0: Estaria maco,
1: Sí, sí,
0: o si vol vostè que qualsevol altre monument, per exemple, els monuments de Botero que hi ha a la T2 de l'aeroport del Prat, que es portin al de l'aeroport de Frankfurt.
1: Ah, molt bé. O... alguna piràmide aquí, a mig de la Diagonal. Ai, mira,
0: estaria bé, estaria bé.
2: Estaria bé.
1: El fòrum que hi ha més espai, potser.
0: No cridis el mal temps, ara que deixo del vent, perquè d'aquí a 30 anys això serà com el lloc de les piràmides.
1: Ai, no, calla.
0: Tot desert, tot desert.
1: Doncs vinga, avui us estem preguntant això, quin monument mouríeu de lloc?
0: I on mouríeu, clar.
1: I on, clar. Notes de veu al 676-760908, mentre que arriben aquestes notes de veu, repassem l'actualitat.
3: Som-hi.
1: El president de la Generalitat tanca files amb Pedro Sánchez en una setmana judicialment complicada per al govern central i el PSOE.
3: A més de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional, aquesta setmana també es podria conèixer la sentència del cas Mascaretas, que certificaria el primer cas de corrupció de l'executiu espanyol.
1: Marxem fins al Parlament de Catalunya. Marcos Díaz, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Míriam. Salvador ja ha assegurat a ras i curt que Sánchez és el millor president que ha tingut Espanya. Ho ha dit en resposta al Partit Popular, mentre que el seu líder, Alejandro Fernández, li ha advertit que s'acabarà cremant.
5: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemarà.
4: També l'oposició i els socis han denunciat opacitat i reclamen explicacions. Escoltem Mònica Sales de Junts, Josep Maria Jové d'Esquerra i la resposta del president.
6: Opacitat perquè vostè continua sense donar explicacions de la presumpta corrupció del seu partit, del PSOE, del seu partit. Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer?
7: No n'hi ha prou, per cert, en denunciar la corrupció. Calen accions concretes, clares i contundents. Ho farà, president?
8: Miri, jo he dit sempre que s'ha de fer tot el que es pugui per prevenir-la, però que en aquells casos que no hem estat capaços de prevenir, hem d'actuar amb la màxima contundència. Té el meu compromís també, ho estem fent.
4: Salvador Illa ha defensat Pedro Sánchez, però en aquesta ocasió, a diferència d'altres, no ha dit res sobre Zapatero.
9: No de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid, te ofrecen el tráfico.
10: Pues para encontrar el mejor camino, qué mejor que llamar a Charo Alcázar, que está en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, para que nos cuente cómo moverse por la ciudad y por la M30. Charo, buenas tardes.
11: Hola, Pepa, muy buenas tardes. Mira, precisamente en este justo momento está terminando una incidencia. Ha estado hasta hace escasos segundos, como decimos, en el acceso de la A3 a M30, sentido norte, y en este momento ya están levantando los conos, ya está siendo todo retirado para liberar el carril izquierdo, lo que ha generado tráfico muy denso en el acceso.

0: de la A3 a M30 sentido norte. En el resto de la vía se está circulando con mucha normalidad y viene a ser lo mismo en los accesos, salvo por Avenida de América o el nudo norte hacia el Paseo de la Castellana. Así que estamos muy pendientes de una manifestación que está a punto de partir de la calle de Alcalá número 5 frente al Ministerio de Hacienda y que va a discurrir por importantes puntos muy céntricos como la calzada de la calle Alcalá hasta la Plaza de Cibeles para continuar por el Paseo del Prado hasta la Plaza de Neptuno y concluir en la Plaza de las Cortes en torno a las 3:30 de la tarde. ¿Qué sucede? Pues que ya hay cortes y desvíos en torno a toda esa zona, como por ejemplo en la Plaza de la Independencia, en la Plaza de Cibeles o en Alcalá Gran Vía. Eviten la zona en la medida de lo posible en las próximas horas.
1: Luego no diga que no le hemos avisado, ¿eh? No se meta por ahí. Te llamamos dentro de un ratito, Charo.
0: Hasta luego, Pepa.
1: Vamos a las carreteras. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos un accidente en la vía de servicio de la M40 está complicando la circulación en los entornos de Pozuelo de Alarcón, sentido 6, donde de hecho se encuentra cortada esta vía de servicio. También van a encontrar cerrada la incorporación de la M501 hacia la M40, sentido 6, así que tengan mucha prudencia. Tráfico lento también en la salida de Madrid por la 3 en Rivas y la 6 en Las Rozas de Madrid y ya en la M40 a la altura de Coslada, sentido 2.
3: Madrid en verano, más de 40 grados. ¡Qué va! 40% menos. En Óptica Roma, cuando sube el termómetro, baja el precio de tu nueva gafa. Este verano, 40% de descuento en tus gafas graduadas en los 11 centros de Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
4: Más de uno Madrid. Noticias.
1: Pues empezamos a contarle lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este miércoles 17 de junio con Pachi Linoza. Pachi, buenas tardes.
5: Hola Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, y como ya avanzó la presidenta regional el pasado lunes en un desayuno informativo, el Consorcio Regional de Transportes ha remitido una carta a todas las comunidades y ciudades autónomas para promover la firma de convenios que permita extender los abonos de transporte de la región a personas no empadronadas en ella.
5: Pensando principalmente en jóvenes, estudiantes y universitarios. Desde el día 15, ya saben, entró en vigor la obligación de estar empadronado en Madrid, en alguno de los municipios integrados en las zonas tarifarias E1 y E2, para obtener la tarjeta de transporte público personal, la que lleva nuestra foto. Invitación, por tanto, del consorcio.
6: Habitatge, temes de salut, de dir, són necessitats que malauradament encara no les tenen cobertes.
7: Bea, com estan sent aquestes entrevistes? Crec que ja no es fan a peu de carrer, sinó que heu habilitat diversos punts per fer-les, no? És millor opció que fer-les a peu de carrer?
6: Bueno, de fet, compaginem les dues coses, eh? Uh-huh. O sigui, la diferència respecte a els primers anys que vam estar fent enquestes, els primers anys les fèiem a la nit, les fèiem directament a carrer i a la nit, i això, doncs, implicava positiva i la seva part no tan positiva, i és que despertàvem a les persones i, bueno, i potser envaíem una mica més el seu espai. Mm. Llavors vam decidir canviar la metodologia, però seguir-nos adreçant a les persones que estan al carrer. Llavors, actualment les fem durant el dia, o sigui, de 7 del matí fins a les 10 de la nit. Llavors, compaginem tant fent aquestes directament a carrer, a través dels voluntaris i dels equips de carrer que coneixen a les persones, doncs van als llocs on es troben, i també, com bé dius, o sigui, amb coordinació amb entitats que ofereixen serveis per a persones que dormen al carrer, o sigui, menjadors, consignes, espais de descans diurns, doncs en coordinació amb aquestes entitats també fem les enquestes en aquests espais, però sempre enquestes a aquelles persones que manifesten estar dormint al carrer. Sí.
8: Les persones sense llar són cada vegada més i això també està potenciant que hi hagi zones on proliferen els assentaments i on es concentren persones que han de dormir al ras, com són Vila Olímpica i la Ronda Litoral. També hi treballa per aquestes zones, imagino, no?
6: Sí, de fet, a veure, aquestes zones sempre han tingut o han tingut presència de persones més a nivell, potser més individual o en grups petits. El que ha provocat, al nostre parer, doncs, aquestes agrupacions de persones és, per una banda, efectivament, l'increment de persones en general, però després també els moviments que s'han produït a les zones, o sigui, per desallotjar-les dels espais com més cèntrics de ciutat, no? És a dir, hi ha espais que on tradicionalment hi havia persones dormint al carrer, que han estat on s'han produït doncs, els allotjaments i neteja, i aquestes persones s'han vist obligades doncs, a desplaçar-se a zones més perifèriques, o sigui, no fora de la ciutat, però zones més perifèriques, i clar, i agrupar-se en espais on abans potser la representació o el nombre de persones no era tan gran, sí.
7: Clar, bé, suposo que aquests desallotjaments no ajuden res, no suposen cap solució, no?
6: Clar, de fet és una mica el que venim dient, és a dir, la realitat és la que és i hem de ser molt conscients i crec que tots malauradament som conscients d'aquest increment de persones en situació de carrer, no solament a Barcelona, que aquesta és una realitat que únicament sembla que sigui a Barcelona, i el que estem veient i el que estem sabent, vamos, és que en altres municipis també s'ha produït aquest increment, és a dir, el sistema cada cop aboca més persones en aquesta situació, no? Llavors, clar, la dificultat o la problemàtica d'aquests desplaçaments és que, primer de tot, de cara a les persones, si tenien una certa vinculació o una certa connexió amb la zona amb la que estaven pernoctant, i moltes de les persones que estan en situació de carrera tenen aquesta vinculació, el fet de desplaçar-les fa que perdin aquest vincle, aquesta coneixença, moltes vegades aquesta xarxa de veïns o de comerciants que els podien conèixer. I després també de cara als serveis o l'atenció que se'ls pot oferir, per exemple, per part d'entitats com la nostra, doncs també a vegades dificulta el poder tornar a localitzar o tardem més en localitzar persones que teníem localitzades en un espai concret. Per tant, home, realment aquests desallotjaments no faciliten la vida d'aquestes persones i tampoc no faciliten la intervenció amb elles.
8: Parlem bé d'un dels principals problemes que tenen ara les persones sense llar, a ningú se li escapa que ja comença a fer molta calor, i si bé a l'hivern parlem molt del fred i de tots els dispositius que es posen en marxa quan arriba el fred, no en parlem tant de la calor i crec que el problema és igual de greu, no?
6: Sí, jo crec que en els últims anys, o malauradament també crec que en el futur haurem de parlar també molt de la calor, perquè com bé dius, o sigui, el canvi climàtic, i quan parlem del canvi climàtic a nivell macro, acaba afectant a nivell micro a moltes persones, però un dels col·lectius més afectats són les persones que dormen al ras o que viuen a l'espai públic, perquè són els que reben l'impacte més directe, evidentment, del fred, però sobretot ara de la calor, del sol, dels rajos ultraviolats, del perill de la deshidratació, és a dir, aquestes persones que no tenen facilitat per accedir a un espai de refugi climàtic o a una ombra, o que a vegades poden tenir dificultats per accedir doncs, a una hidratació adequada o a uns serveis higiènics adequats.
7: Clar, Bea, ens estàs explicant que en moltes ocasions, quan aquestes persones que dormen al ras volen accedir a un refugi climàtic, s'hi troben amb la prohibició de fer-ho, no? Amb l'impediment. Han de jugar també amb aquest hàndicap, no? I aquí entra de ple el paper de la societat, no?
6: Sí. És veritat, hi ha molts refugis climàtics que estan oberts al públic en general, però també és veritat que doncs a vegades les circumstàncies de la persona que es troba en situació de carrer fa que sigui una mica difícil o fins i tot se'ls nega, no? L'accés a determinats refugis, si porten pertinences, si tenen animals de companyia, etc. Depèn de quin refugi, doncs, o depèn de quin espai, doncs se'ls impedeix o se'ls dificulta moltíssim el poder accedir-hi, sí, realment.
8: Clar, a l'hivern l'Ajuntament sí que posa en marxa un pla per tenir cura d'aquestes persones durant les nits, sobretot de més fred. A l'estiu no passa això, no? O sí?
6: A l'estiu sí que, recordo, l'any passat sí que va haver-hi un pla de xoc per part de l'Ajuntament de Barcelona, en el que sí que es van repartir elements per protegir-se del sol, es van repartir aigües. No recordo, i ara disculpeu perquè no recordo, perquè no sé si es va arribar a obrir algun dispositiu en les hores de més sol perquè les persones poguessin estar-s'hi, però clar, el problema que tenim a vegades durant l'estiu, que això no ens passa tant al Nadal o a l'època de fred, és que clar, els mesos de juliol i agost, determinats espais que moltes vegades estan portats per persones voluntàries o per personal limitat en el temps, doncs són vacances. Llavors poden haver-hi espais que es tanquin, no? És a dir, que el nombre de llocs on poden descansar o poden protegir-se de les hores més fortes, doncs a vegades es tanquen. Llavors això també és una dificultat.
7: Quan parlem de sensellarisme, Bea, és inevitable parlar tant del paper de la societat, de la resta de la societat, com també el paper de les administracions. Creus que en aquests dos casos, ha augmentat l'empatia cap al col·lectiu?
6: Mira, jo crec que estem en un moment, i això si qualsevol de nosaltres, vosaltres que sou periodistes, però també qualsevol persona de la societat, si en l'últim any i mig, si fem consulta de quantes vegades s'ha parlat de sensellarisme a nivell de mitjans, jo crec que s'ha incrementat moltíssim el fet de parlar de la situació de sensellarisme, degut precisament a aquest increment i a aquestes tensions que generen en diferents espais, a nivell d'ajuntaments o a nivell d'espais públics. Per tant, jo crec que el sensellarisme ara és una realitat que està molt present. Tenim molta ciutadania que ens diu, escolta'm, cada vegada en veiem més, què podem fer, què podem aportar. Jo crec que les administracions d'això també són conscients, i prova d'això són les nombroses taules i espais que en l'últim, des de gener aproximadament, s'han anat creant a nivell d'Ajuntament de Barcelona, a nivell de Generalitat de Catalunya, a nivell de Sindicat de Greuges de Catalunya. Vull dir, hi ha molts espais de trobada per enfocar el sensellarisme o l'abordatge del sensellarisme. Per tant, jo crec que sí que hi ha aquesta sensibilitat i aquesta visibilització. Ara el que demanem, no, el que reclamem també, és que tota aquesta visibilització es transformi en propostes que realment aportin solucions, no? Aportin solucions i tinguin en compte també les diferents realitats. O sigui, el fet que s'incrementi el sensellarisme vol dir que la realitat del carrer també ha augmentat. Hi ha persones joves, persones més grans, persones d'aquí, persones estrangeres, persones amb discapacitat, dones, joves... Vull dir, hi ha molta realitat amb diferents vulnerabilitats, i jo crec que això també és una cosa que ens estem adonant cada cop més.
8: Doncs des d'aquesta altaveu que ens dona aquest programa La Ciutat en parlarem sempre que sigui necessari. Bea Fernández, directora d'Arrels Fundació, moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres, moltes gràcies.
3: L'actualitat que t'envolta a La Ciutat amb Míriam Franc.
9: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
10: Quina ratxa! Quants maig portes?
9: 150.
10: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb El Periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
8: Un dia més tenim aquí a l'estudi la doctora Beatriz Beltrán per resoldre tots els nostres dubtes sobre medicina estètica. Doctora, què tal? Molt bon dia.
11: Bon dia.
8: La doctora és especialista en medicina interna, estètica i nutrició, és experta en harmonització facial, l'únic membre espanyol de l'ISAC, que és la Societat Internacional de Complicacions Estètiques, i també és la fundadora de la clínica DRA Beatriz Beltrán al Passeig de Gràcia, aquí a Barcelona. Doctora, avui volem parlar d'harmonització facial per acabar amb la cara de cansament amb el mètode Beauty Balance, BB, no? Li dieu?
11: Sí, o BB, no és, el mètode BB, sí, BB. Sí.
8: A més, avui vens molt ben acompanyada per una pacient per parlar doncs, d'un cas real, no? I que teníem ganes ja de conèixer alguna de les teves pacients, que és l'Olga Tarín. Olga,
12: hola,
8: bon dia.
12: Hola, què tal? Bon dia.
8: Buenos días.
12: Buenos días.
8: Començo per la doctora. Què li preocupava a aquesta pacient, a la Olga, quan va arribar a la teva consulta?
11: Bueno, jo en primer lloc vull agrair a la Olga que estigui aquí compartint el seu testimoni, perquè és, al final és de gran agraïment. Pues bueno, la Olga, quan va venir a la consulta, és un motiu molt freqüent de consulta amb pacients que venen i diuen, mira, jo em veig bé, estic contenta amb mi mateixa, però començo a notar petits canvis a la meva cara que fan que em vegi cansada quan no estic cansada, canvis amb l'expressió que em veig com més cansada, més trista, i quan em miro al mirall no vull notar-me aquests canvis. No? Però és que també em fa molta por que veure pues, un resultat artificial. A vegades pues, veus coses al carrer, a la televisió, que dius jo no, tampoc vull fer-me tractaments i canviar. No? Llavors una mica era aquest motiu de preocupació, vull millorar, però no vull quedar-me artificial, no? Llavors, amb la Olga pues, vam fer una planificació i vam dir, pues, mira, el millor és fer un tractament d'harmonització facial, no? Que és veure la cara com un tot, entendre que hem d'ajudar a prevenir, a corregir i a potenciar els signes d'atractiu d'un mateix, però sense perdre aquesta essència. No? Llavors vam fer un pla de tractament i vam ajudar, i en el cas de l'Olga també, ella té un problema a la pell de rosàcia, que també pues, es pot ajudar amb tractaments amb làser, per aconseguir la rosàcia. Al final és una malaltia crònica que va per pics, que puja, que baixa, que puja, que baixa, però tenim tractaments amb làser que ens ajuden a controlar, no?, aquests brots i aquest una mica malestar de la pell, no? Llavors, ara fa poc, l'últim tractament que vam fer va ser un tractament específicament amb un làser per la rosàcia, i me'n recordo que uns dies després vam estar xerrant i parlant i em va dir: ostres, quina millora m'he notat, no?, de la picor, de la
8: pujó. És que molesta molt la rosàcia, eh?
11: Que tenia amb tot això, però bueno, que ho expliqui la Olga.
8: Clar, Olga, explícanos, ¿por qué decidiste dar este paso, pues, y ir a la clínica de la doctora?
12: Sí, me veía.

0: Como muy enfadada, muy cansada, o sea, fue cumplir los 50 y notar, bueno, yo una piel sensible que derivó en rosácea, flacidez, líneas, el entrecejo, el rictus cada vez más descolgadillo, la textura de la piel no la veía bien, o sea, era un conjunto de cosas, no era algo concreto y confié mucho en Beatriz porque la conozco, había oído hablar muy bien de ella, me gusta mucho la clínica. Y hemos ido muy poco a poco, casi sin darme cuenta, pero poquito a poco, pues hay veces que me pone un poquito de Botox para que se me marque menos unas arrugas. Hemos hecho mucho láser, tanto tensor como con el de rosácea, algún hialurónico, no sé. Estoy muy contenta porque hemos ido muy poco a poco. Siempre me he visto mejor, pero nadie sabría decir que me he hecho algo.
1: Sin hacer este gran cambio de golpe, ¿no?
0: Supernatural. Gesticulo como yo gesticulo, no tengo volumen, que era lo que más miedo me daba, acabar con un volumen en pómulos o caras raras que ves por ahí. No, es que nunca nadie me ha notado nada.
1: I doctora, en casos concrets com aquest, per fer aquest beauty balance, quina anàlisi de la cara fas?
2: En primer lloc, és fonamental fer una primera visita perquè cada pacient és un món i s'ha de fer un pla de tractament absolutament personalitzat, perquè el que li ha anat bé a la Olga no vol dir que li vagi bé inclús ni a la seva germana. Llavors, és molt important personalitzar. Jo normalment, per mi, la tècnica que jo utilitzo, que és la tècnica Beauty Balance, és entendre la cara com un tot. És a dir, no tractar només una causa. A vegades hi ha pacients que diuen, em molesta això, però a vegades aquesta arruga és conseqüència, per exemple, les arrugues del rictus al final són conseqüència d'un despenjament, d'una pèrdua de volum de la zona del pòmul, d'una flacidez general. Llavors, no només hem de treballar aquesta zona que ens molesta, sinó que moltes vegades hem de tocar altres punts. Llavors, què faig jo? En primer lloc, tots els tractaments que jo faig, faig tres coses que per mi són fonamentals. La primera és, tot tractament és preventiu per evitar que aquestes arrugues, que aquesta flacidez, que aquest problema vagi a més. Per tant, tot el tractament que facem en aquell moment serà per prevenir que això vagi empitjorant. En segon lloc, corregeixo els signes que inicialment es veuen. Per exemple, en el cas de la Olga, doncs a ella li preocupava l'expressió de que estava com amb l'entrecejo molt marcat, com si estigués enfadada, i una mica doncs, aquesta pèrdua de definició de l'òval facial. Doncs, evidentment, vam treballar aquests temes per corregir-los de forma immediata perquè el pacient ja es vegi aquesta millora, però sempre de forma molt natural. També en el cas de l'Olga, per exemple, doncs hi havia un tema de pell que hem de corregir, perquè tu pots corregir tota la flacidez, però si l'Olga segueix tenint rosàcia, té una pell que acaba tenint doncs, vermellós, no es troba còmode amb la seva pell, és una pell molt sensible, doncs al final, per molt bé que tingui les arrugues, no estarà satisfeta globalment. Per tant, hem de corregir aquests temes que són molt importants. I, per últim, hem de, per exemple, tenim actualment a la medicina estètica tractaments que ens permeten potenciar l'atractiu, però sense que perdem nosaltres la nostra essència. Què vol dir? Pues, podem donar consells de dir, pues mira, nosaltres hem vist que tens el mentó una mica més retraigut, posant a vegades un toquet a la zona del mentó amb una miqueta d'àcid hialurònic, podem harmonitzar el reste de la cara, ningú nota res i et veuràs una miqueta més atractiu. Això és un pas que també podem aconseguir-ho, però sense perdre l'essència d'un mateix. Això és molt important. Sí, és important. Per això treballem sempre amb aquestes tres premisses.
1: Olga, nos has explicado cómo te sentiste tú, pero ¿y los demás? ¿Qué te dijeron?
0: Los demás es que me ven muy bien, siempre me ven bien. No, pero no es que no tampoco en realidad. Pues no saben si te has cortado el pelo, si te has comprado un maquillaje nuevo, te ven mejor, te ven más fresca, más descansada. Dicen, ay, estás, qué bien estás, qué bien te mantienes, qué bien te van diciendo eso, pero nadie te dice, no puedes mover la frente, nunca. Claro. O esas cejas que ves ahí arriba es que dan mucho miedo y se siguen viendo, yo las veo mucho. Y a mí eso nunca me ha pasado, ¿sabes? Nadie ha detectado, me ha visto más mona, más fresca, más yo como un poquito antes, sin tanta expresión de cansancio.
1: Sí, porque yo te estoy mirando ahora la cara y tampoco sabría decirte, pues no. Mira, aquí te has puesto esto, lo otro, porque es verdad que estás moviendo además mucho la cara y se nota súper, súper natural. Sí, sí. Doctora, per acabar, què li diria a aquestes persones pues això, que senten aquesta cara de cansament? He dormit tota la nit bé, però m'he aixecat que tinc aquesta cara de cansament i volen transformar el

0: seu rostre, però sense que es noti.
1: Pues jo els diria que s'animin, que moltes vegades considerem que la medicina estètica pues, és algo com més frívol o que és algo que ens deixarà com molt artificials, i realment la medicina estètica ben feta, ningú ha de notar que ens hem fet res, que actualment tenim molts tractaments molt naturals, molts abordatges, inclús sense agulles, amb tecnologies que realment són molt innovadores i molt efectives, que ens ajuden pues, a tenir la nostra millor versió, a veure'ns més frescos, més descansats, i que moltes vegades el pas dels anys pues, fa que nosaltres no ens acabem reconeixent al mirall.
0: Totalment.
1: I això ajuda que ens tornem a recuperar aquesta autoestima que és tan important.
0: Totalment. Doncs ja sabem millor què és el mètode Beauty Balance, però si encara teniu més dubtes podeu visitar la clínica Beatriz Beltrán del Passeig de Gràcia número 78, estan a la 5a planta aquí a Barcelona. Ells són experts en tractaments sense cirurgia tant facial com corporal i ofereixen les millors combinacions de tècniques que existeixen a nivell mundial amb resultats, com explicàvem, naturals i molt satisfactoris. Podeu seguir totes les novetats a la seva pàgina web drabeatrizbeltran.com, també a l'Instagram @drabeatrizbeltran, o si ho preferiu podeu trucar al telèfon 93 487 7466. Apunteu 93 487 7466. Doctora Beatriz Beltrán, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Olga Tanin, també moltes gràcies a tu pel teu testimoni.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Víctor Lozano, ¿qué tal? Buen día. Víctor Lozano no hi és. De seguida el tornem a connectar per poder parlar sobre aquest Mundial. Ara entra el Gerard Sant, expert en futbol.
1: Verem, sí, no?
0: Escolta, déu-n'hi-do Messi, eh?
1: Oh, mare meva.
0: Escolta, que mare meva. Ha fet 39 tacos i...
1: Sí, 39 anys.
0: I mira-lo. A veure si tenim el Víctor. Víctor, bon dia. No tenim el Víctor. 39 anys que té Messi i ha fet triplet.
2: Què tal, Miriam Frank? Què tal, oients? Molt bon dia. Avui, quina pregunta, eh? Avui la pregunta que feu...
0: No m'agrada. No, el Víctor ens vol parlar de Messi,
1: sí, home,
0: que ahir va tornar a fer història, 3 gols en el primer partit de l'Argentina,
1: sí, contra Argèlia.
0: En aquest Mundial contra l'Argèlia. A veure, sí, no el tenim. Bueno, doncs intentem comunicar amb ell. No sé si tirar els talls de veu que ens ha deixat, però clar, és que no sé ni si podem donar...
1: Mira, escoltem a la Shakira, no?
0: Bueno, el primer tall, Messi està feliç per aquest hat-trick.
3: Bueno, gracias, la verdad que feliz por cómo se dio todo. Un resultado importante para nosotros, empezar el Mundial de esta manera, más como viene siendo todos los partidos de los Mundiales, que es complicado, que nadie te regala nada. Empezar así, muy positivo.
0: Ahora sí, Víctor.
4: Una gran alegría recibir
0: Víctor,
4: bon a Víctor Lozano.
5: Bon dia, encara estem enjornats per aquesta actuació.
0: Hem tirat ja el primer tall, eh?
1: Sí.
0: Hem tirat pel dret.
5: Sí, estic connectat, sí. El que passa és que clar, és difícil d'explicar com un jugador que està a punt de fer 39 anys doncs pugui marcar les diferències d'aquesta manera en un partit d'un Mundial, no? L'exhibició és portentosa, és històrica, ja bueno, destacada per tots els mitjans de comunicació del món, aquest 3-0 d'Argentina contra Algèria en el debut de l'Albiceleste amb hat-trick de Messi, que podrien haver estat 4, perquè li han anul·lat un gol.
0: Ostres.
5: Que bé, alguns diuen que era legal, que no s'ha utilitzat bé el SAOT i que la pilota, o que quan en Messi ha rebut la pilota estava en posició correcta, però sigui com sigui, són 3 gols dels de Leo Messi, sumats a tots els que ha aconseguit en d'altres mundials, arriba a la xifra de 16, per tant iguala a Miroslav Klose, el davanter alemany, com a màxim golejador de la història dels Mundials. A més, a mi el que més em sobta d'aquestes coses sembla com un destí, no? Ahir es complien justament, en el moment en què jugava el partit, 20 anys del debut de Leo Messi en un Mundial amb la selecció argentina. Va ser el Mundial d'Alemanya el 2006, va jugar contra Sèrbia, doncs casualitats de la vida, coses de la vida. Justament 20 anys després, Messi signava una de les actuacions més memorables de la història dels Mundials. Ell, però, vol fugir a totes aquestes coses i el que vol és continuar disfrutant del que més li agrada, de la seva passió, que és jugar al futbol.
3: No, jo crec que

0: como yo lo vivo, de la manera de disfrutar el momento, de todo lo que se vive ahora. Disfruto de estar con este grupo, de competir, como te dije antes en la conferencia, es mi manera de vivirlo, de que lo viví siempre, intentar de competir, de querer siempre aportar, de estar bien desde lo físico para ayudar al grupo y nada, hoy feliz por la alegría, por el resultado, así que contento.
1: Messi fins i tot es va emocionar amb el primer gol que va marcar. La veritat és que hi ha hagut molts dubtes al voltant de la seva figura abans del Mundial, perquè recordem que 15 abans del seu inici va patir una sobrecàrrega muscular i també ha patit alguns problemes personals aliens al futbol. Ell ho ha reconegut, però ha deixat ben clar que al final l'únic que l'obsessionava era preparar-se de la millor manera per arribar bé a aquesta cita mundialista.
0: Bueno, gracias. No, la verdad que me sentí bien, me preparé lo mejor que pude para poder rendir bien, más allá de los tres goles hoy, cómo se dio el partido. Intenté llegar lo mejor posible de lo físico para estar a la altura de mi compañero, porque mi compañero tiene un nivel muy alto, no se relaja ni nadie te regala nada. Y creo que la fortaleza de este grupo, ¿no?
1: Les últimes hores han estat hores de les estrelles del futbol, perquè abans de l'exhibició de Messi n'hi ha hagut una altra. Bé, no ha estat tan exhibició, però sí, almenys s'ha destacat Kylian Mbappé en el triomf de França sobre Senegal per 3-1 a Nova Jersey. El davanter del Madrid ha fet el primer i el tercer gol del combinat francès i respon així a les crítiques rebudes.
2: No hay revancha. Si empiezo a jugar para callar a toda la gente que me critica, debería estar jugando hasta los 80 años. Yo juego para hacer historia con mi país y para que mi equipo llegue a la final y gane la Copa del Mundo. El resto forma parte de mi personaje y de mi carrera como jugador.
1: I més estrelles golejadores. Erling Haaland també ha fet dos gols amb la selecció de Noruega, que s'ha imposat a Iraq per 4-1 a Foxborough. Bona actuació del davanter del Manchester City en el partit potser més, no diré descafeinat, però potser menys atractiu de tots els que s'han disputat en les darreres hores. Àustria ha guanyat a Jordània per 3-1 a Santa Clara. Per avui tenim molts partits, preneu nota. A les 7 debutarà la selecció de Portugal, que s'enfrontarà al Congo a Houston. Hi ha malestar a Portugal perquè a poques hores del debut el Real Madrid ha anunciat oficialment el fitxatge d'un dels seus futbolistes, de Bernardo Silva. El jugador signa per dues temporades, per tant, fins al juny del 2028 i arriba lliure, tot i que el Madrid ha de pagar una bona pasta en concepte de prima de fitxatge. Més tard, a les 10, Anglaterra jugarà contra Croàcia a Arlington. Ja de matinada a la 1 es disputarà el partit entre Ghana i Panamà a Toronto, i per últim, a les 4 s'enfrontaran Uzbekistan i Colòmbia a Ciutat de Mèxic. I si ahir van haver bons partits de futbol, també n'hi va haver un de futbol sala absolutament estel·lar. Era el que corresponia al primer de la sèrie del playoff pel títol de la Lliga de Futbol Sala. El Barça i el Porto Múrcia van empatar a 5 al Palau Blaugrana, i atenció, perquè l'equip de Javi Rodríguez, el Barça, va remuntar un 1-4 en contra. Al final, empat a 5, el partit va anar a la pròrroga, després als penals. Doncs bé, en la tanda fatídica es va imposar el Barça per 3-2 gràcies a un pletòric Didac Plana, que en va aturar dos. Pito va ser expulsat al minut 3 i per tant es perdrà el segon partit de la sèrie, que es disputarà demà també al Palau Blaugrana. I per últim, Paula Badosa s'enfrontarà avui mateix, no abans de les 4, la nord-americana Coco Gauff. Als vuitens de final del torneig de tenis de Berlín, la tenista de Begur es va imposar en el partit de 700 a la neerlandesa Susan Lamens en 2-7, 6-3 i 6-2.
3: Víctor Lozano, moltíssimes gràcies, t'espero demà aquí a l'estudi.
1: Demà ens veiem, adeu, fins demà, adeu.
3: Marçada. Temps de parlar d'informació pel Butlletí de la Una. Nosaltres tornem de seguida aquí a la ciutat. Recordeu que avui us estem preguntant quins monuments agafaríeu i canviaríeu de lloc i d'on els trauríeu i on els portaríeu. Notes de veu al 676-760908. Nosaltres tornem de seguida.
4: És la una, mediodia, en Canàries.
5: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes. En la Audiencia Nacional ha terminado ya la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, apenas 3 horas en receso incluido, en las que el expresidente del Gobierno ha negado ante el juez cualquier contacto con Plus Ultra y las facturas falsas. Zapatero no ha respondido sobre las joyas encontradas en su despacho, adelanta que lo hará en unos días. Como medidas cautelares, la Fiscalía pide la retirada del pasaporte, comparecencias quincenales y las

0: Sesión nocturna, Grupo L, en marcha desde Dallas con un duelo europeo, Inglaterra-Croacia.
1: Hoy miércoles desde las 7, todo en Radio Estadio, tu selección.
2: Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero Lleida, et mereixes aquesta ràdio.
4: Què tal? Molt bona tarda. Passen 6 minuts del punt de la una del migdia. Comencem la ciutat a Onda Cero Lleida.
3: A Onda Cero, la ciutat. Amb Núria Mora.
4: Nou programa, nova ciutat, la que comencem avui aquest dimecres 17 de juny de 2026 des d'ara mateix i fins al punt de les 2 de la tarda, aquí als micròfons a la sintonia d'Onda Cero Lleida. Un dimecres en què donem un cop d'ull a l'actualitat. Començarem parlant amb en Joan Ramon González, ell és el president de l'Associació d'Amics de la Seu Vella de Lleida. Cada dues setmanes doncs, fem aquesta secció en què parlem de patrimoni, en què parlem d'actualitat i que avui també ens servirà per fer doncs, un petit homenatge des d'aquí, des d'aquesta antena. Aquí va ser rector de la Universitat de Lleida, Joan Vinyes, i que moria aquest dimarts a Lleida. Parlarem una mica doncs, d'aquesta trajectòria, de qui va ser Joan Vinyes, però també doncs, vinculant-ho amb l'actualitat patrimonial. La Sagrada Família ha set notícia durant aquests darrers dies, amb la visita del Papa, amb la benedicció de la Torre de Jesús, i també, sense moure'ns de la capital catalana de Barcelona, buscarem aquests lligams que ens connecten amb Lleida, i en concret amb Aitona, perquè al cementiri de Pedralbes, al monestir de Pedralbes, es va dur a terme doncs, una obertura d'uns sarcòfags, unes tombes, en aquest cas de l'Hisenda de Montcada, així que també farem una mica de repàs de tot plegat. Seguirem amb l'espai Salut en Femení avui per veure de quina manera els canvis hormonals també comporten altres tipus de canvis i altres tipus d'aspectes que no només són físics i emocionals, sinó que també afecten a la salut visual i a la salut auditiva. Ens acompanyarà Montse Soler, directora de Natural Optics i optometrista, que ens explicarà una mica doncs, aquests altres efectes que es produeixen amb els canvis hormonals. Serà així com arribarem avui al punt de les 2 de la tarda, com donarem per finalitzada una ciutat més, però abans, com cada dia, un primer cop d'ull a la informació de serveis.
3: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
4: Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per conèixer quina és la previsió meteorològica que ens espera durant aquestes properes hores. Bona tarda.
5: Bona tarda. Avui dimecres pugen les temperatures i continuaran pujant durant els pròxims dies i s'esperen màximes elevades a gairebé tot el territori. Avui màximes de 38 graus a Lleida, Balaguer i a Tàrrega, 34 a la Seu d'Urgell i 28 graus a Viella. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat, però atenció al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i s'esperen ruixats i tempestes. A la Vall d'Aran podran ser localment fortes, amb calamarsa i fortes ventades. Demà dijous, temperatures més altes. 38 graus a Lleida i a Balaguer, 36 a Tàrrega, 35 graus a la Seu d'Urgell i 29 a Viella. El dia serà similar, predominarà el sol i el cel poc ennublat, però durant la tarda s'esperen ruixats i tempestes al Pirineu. També pujaran les temperatures mínimes, 21 graus a la capital, 20 a Balaguer i 13 graus a Viella. És una informació d'AM.
4: Gràcies, Noelia García, pel que fa a la situació del trànsit. Normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors. Passen gairebé 10 minuts del punt de la una del migdia. Fem una petita pausa i de seguida entrem, com dèiem, avui passant també doncs, per aquesta actualitat, parlant de Joan Vinyes amb Joan Ramon González, parlant d'aquesta obertura de la tomba de l'Hisenda de Montcada al monestir de Pedralbes, amb aquestes noves dades que revela 700 anys després. De seguida ens hi posem.
3: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
6: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper.

0: àgil i eficient. Transleïda Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
1: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
2: Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: Meryl Streep, que entre otras cosas, aparte de estar maravillosa, parece que ha hecho un pacto con el diablo porque sí, sí. Está físicamente espléndida, pues muy avispa, dijo, si queréis hacer una secuela del Diablo Viste de Prada, desde luego necesitáis que esté yo, con lo cual os voy a pedir un poco de dinero. Y se ve que pidió, no un poco, una morterada de dinero. Porque ella no tenía especial interés en hacer la peli, y entonces dijo, si queréis que me meta en esta historia, vais a tener que aflojar el bolsillo. Y bueno, ya sabéis cómo es Disney, si no hay más remedio.
4: ¿De cuánto estamos hablando?
3: Creo que lo que lleva recaudado la peli todavía no sé si le paga el sueldo a ella.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
5: Doncs anem arrencant la ciutat d'avui d'aquest dimecres. Ho fem durant aquests propers minuts que tenim per endavant per parlar de diverses qüestions d'actualitat. D'actualitat també molt immediata amb en Joan Ramon González, president de l'Associació d'Amics de la Sau Vella de Lleida. Què tal, Joan Ramon? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs mira, les calors hi ha un altre cop, que han tornat fortes i preparant ja el canvi d'estació. És a dir, la setmana que ve ja tenim el solstici, Sant Joan. Ja comencem a l'estiu, per tant, aquest és el darrer programa de la primavera, una primavera calorosa, finalment, i bé, a veure si l'estiu se comporta i no se passa massa de rosca, però de moment els auguris sembla que seran calorosos, no? Però bé, és el que toca, no? Bé, doncs, dit això, aquesta introducció, doncs crec que és obligat, malauradament, fer un record en el funeral que es farà aquesta tarda a Santa Tereseta o Santa Teresina.
5: A les 6 de la tarda.
6: Exactament. Pel entranyable i estimat, jo crec, per tothom, tant pel món acadèmic com el món mèdic, com pel món cultural i el món social, que és la persona del Joan Vinyes i Sales, que ens ha deixat, ja ens havíem acostumat al seu estat, així diríem, de salut precari, però que era actiu, i no ha deixat d'agafar-nos per sorpresa el traspàs. Per tant, des d'aquí, han unir-nos al condol de tota la ciutat, en el fons, crec que cal reconèixer-lo, i que tant, doncs, el que he dit abans, la seva trajectòria com a professor de medicina, també com a metge, cirurgià, patològic, i després potser l'etapa que la va fer més pública, que és el fet de ser rector durant 8 anys de la Universitat de Lleida, després de Josep Porta i abans del Roberto Fernández, va ser, de fet, el segon rector formal, deixant de banda l'etapa del Víctor Cirana, que va ser com una prèvia. I bé, va ser un temps de consolidació, jo penso, de la Universitat de Lleida, que això sempre també és conscient d'agrair. A més, aquell tarannà que tenia, a vegades una mica també socarró, que també marcava el seu caràcter. Després, evidentment, una persona creient religiosa i al mateix temps el fet de que després s'ha dedicat molt doncs, a la casa de l'Església, és a dir, el director de lo que coneixem potser més tots com l'Acadèmia Mariana, i també ha fet aquesta tasca allí. No? I un detall del seu tarannà, que la seva família també jo crec que l'ha recollit, l'esquela que surt avui publicada,
5: sí.
6: Ressaltar un fet que no és habitual. Que en lloc de les flors que tothom tendim a posar quan mor una persona, que són molt efímeres, doncs la gent, la família agrairia, i suposo que agafant també el seu tarannà, doncs que els diners que es puguin gastar les flors que s'estiguin a arrels, a les entitats benèfiques, i inclús posi el compte corrent. No? Crec que és tot un símbol final d'aquest tarannà de compromís social i de compromís amb la societat del Joan Vinyes i que a cel sigui per descomptat i des d'aquí doncs, aquest testimoni d'homenatge i de reconeixement.
5: Sí, una figura que, a més, en això sí que hi ha

consens i que sobretot també ahir en el moment en què va transcendir la notícia i que a través de les xarxes socials, que al cap i a la fi doncs, és una mica el primer filtre on la comunitat pot expressar-se, doncs era un

0: una mica el programa, ni que parlem de Barcelona, de la Sagrada Família, tots estem joiosos de com va anar l'acollida que es va fer, independentment d'alguna polèmica respecte al català, que finalment va sortir exitós perquè se va parlar molt català, i el papa amb un accent seu, però bueno, va fer l'esforç i crec que això és l'important i el xulo. El mateix també Omella, crec que també va estar a l'altura de les circumstàncies, amb algun Antonio que se li va escapar en algun moment, però bé, podien deixar-lo així. I bé, i la festassa final, inaugurar la torre de Jesús de la Sagrada Família, doncs penso que va ser l'acte definitiu, no? Evidentment, també sempre ha hagut la polèmica de si faltaven senyeres, de si els cantaires que van ser expulsats.
1: Ui, sí.
0: Els segadors, bueno, sempre ha hagut aquest darrere fons que no ha transcendit massa, perquè globalment la gent s'ha quedat amb l'espectacle d'un papa que arriba a inaugurar la torre, la més alta de la cristiandat, i que queda uns metres per sota de Montjuïc, per aquella idea també que tenia Gaudí de que l'obra de l'home no podia estar per sobre de l'obra de Déu. La muntanya de Montjuïc, tot i que té un castell a sobre que és fet per l'home, però la muntanya és, deixant de banda el Collserola, és la part més alta immediata que té Barcelona, i per tant la torre, per pocs metres, la Sagrada Família no arriba a tocar l'alçada que té Montjuïc. Per tant, és tot un símbol d'aquesta també manera d'entendre Gaudí una mica aquesta filosofia també de la vida, i com aquell petit espectacle, però va ser potent, aquella silueta amb drons que s'estava mirant ell.
1: Increïble, sí.
0: Sí. Com aquesta discussió que ha hagut, si es podia acabar o no acabar, jo penso que és una polèmica innecessària, perquè tots sabem que les catedrals, quan se començaven a construir, mai l'iniciador de la construcció l'acabava de veure. I els que venien després seguien o no seguien el projecte que tenia el primer. La majoria de catedrals, el projecte no es va seguir gaire, es va modificar molt, a vegades no tant. És a dir, per exemple, la nostra seu, tenim la sort que el que va vindre després de Pere de Coma, doncs la va respectar bastant i va seguir el projecte força, no? Tot i que a l'hora d'arribar al claustre ja hi va haver canvis de projecte, per tant sempre hi ha hagut aquests canvis. Algunes catedrals van quedar inconcluses, com la pròpia catedral de Barcelona, que es va acabar al segle XIX, tenint la idea de com podria ser, però ja és un efecte. Per tant, jo penso que és totalment lícit el que s'està fent a la Sagrada Família, amb el màxim respecte per la idea que tenia Gaudí, i jo crec que aquella silueta d'androns de mirant-se l'obra, donant-li com satisfacció, doncs veritablement em penso que és tot un missatge de gratificació i de que cal acabar-la, perquè encara que tota la façana de llevant, no? De poca broma també, no? Però en fi, s'ha fet també l'esforç de la torre més alta. I bé, dit això, jo penso que aquest record per aquest acte, aquesta Sagrada Família, que tot i ser de Barcelona, però com molts també han dit, també és un referent per Catalunya i també tots estem orgullosos, i Gaudí, no me costa que estigués a Lleida mai, però penso que veritablement s'hagués vingut, probablement hauria gaudit de pujar a la seu i s'hauria també dit alguna cosa. I potser investigant encara sortirà alguna petita sorpresa en aquest sentit. I també era una persona força religiosa, com parlaven ara del Joan Vinyes, i bé, aquest és l'esquema també que sortia, aquesta rètol després, no? De que el primer és la part aquesta de la vivència de l'espiritualitat i després la materialització de l'obra, que també és tot un missatge que va ser molt, molt bo, no? I que tothom crec que ha aplaudit aquest acte final, inclús en algun programa d'aquestos des de Madrid, que sentia per curiositat a vegades a veure, alguns reconeixien que Barcelona va guanyar per golejada a la rebuda del papa de Madrid.
1: En aquest sentit. Sí, i per golejada tenint en compte també els símils que van fer allà, no?
0: Correcte, correcte, correcte. Tot i que sempre alguns sectors encara criticaven que parlés massa català el papa i aquestes coses, però bé, això sempre mai estaran contents, sobretot segons més de la ultradreta, que feien aquest reflexi, aquestes reflexions. Potser sí que, com va fer aquí el Francesc Jaumet, recordar que potser faltava una altra llengua oficial a l'acte, que és l'aranès, la llengua occitana, però en fi, ja tot no es pot tenir, no? I sempre és la que tenim oblidada i aquest record també està bé. Bé, simplement aquestes referències que són d'actualitat i calia donar-les, i també per les seves actualitats, i com el programa és quincenal, se'ns havia passat una mica el temps, però ja anteriorment volia parlar d'un altre fet que ha passat a Barcelona important, està aproximadament a punt de fer-se el mes, que va ser l'aixecament d'algunes de les tombes que hi havia al monestir de Pedralbes. Molta gent, Pedralbes, lo identifica amb la zona residencial forta de Barcelona.

0: que és veritat. També està la universitat allí, però sobretot les cases fortes de Barcelona estan allí dalt, és a dir, que és, salvant les distàncies, la ciutat jardí de Barcelona estaria allí, però amb molta més distància que la ciutat jardí de Lleida, no? Per descomptat. I bé, com un precedent curiós, hi ha un monestir, que és el que dona nom precisament a tota la barriada, que és el monestir de Pedralbes, està ja fora del que quasi és el barri, és a dir, una zona encara relativament tranquil·la, aquest ambient monàstic pot tenir-se, es pot respirar relativament en tranquil·litat quan s'hi visita aquest monestir, i és un monestir que quan se va visitar sorprèn, primer perquè ara actualment està pràcticament en el nucli urbà de Barcelona, tot i que està a les afores. Aquesta idea del monestir tranquil la manté, crec que això és interessant de recordar-lo, i quan s'entra sorprèn el claustre, un claustre enorme, unes dimensions grandioses, gòtic, amb dobles dos pisos d'arcades i que a més després es va sobrealçar amb un tercer pis i per tant té unes mesures considerables. Al voltant de tot el claustre estaven les dependències monacals del monestir, que era per les monges clarisses i que quan s'havia inaugurat el segle XIV estava previst que hagués una setantena de monges, és a dir, que era una autèntica ciutat, perquè en aquella època les monges que anaven aquí eren les monges normalment de jerarquia important, de les famílies nobles de Catalunya, i aquelles dones que no se casaven, no tenien oportunitat, doncs acabaven sent monges i anaven a un monestir com aquest que era de prestigi. Però aquestes monges que anaven allí al monestir no anaven soles, sinó com eren de molts recursos, normalment se portaven una, dues o tres criades que les ajudessin i inclús hi havia fins i tot alguns treballadors que l'esclavitud d'alguna manera també existia encara a Barcelona a l'edat mitjana, una esclavitud potser no tan dura com la que recordem de l'època romana o potser dels moments dels negres allà en Amèrica, però havia aquesta relació de per tota la vida d'una mena de contracte permanent, no? Això feia que pràcticament ens anéssim a prop de quasi bé el miler de persones que viurien en aquest cenobi, quan sí que estava relativament lluny de Barcelona, perquè llavors Barcelona acaba de la plaça Catalunya i fins pujar a Pedralbes, doncs pensem que s'hauria de fer, per resumir-lo, tot el passeig de Gràcia, tota la Diagonal, fins al final, i per tant, aquests dos quilòmetres feien que estigués relativament, bueno, no, relativament no, separat de la ciutat. Era com una petita ciutat que hi havia a Barcelona i que es deia Pedralbes perquè a prop hi havia unes canteres, unes pedreres, que sortia una pedra blanquinosa, diferent a la típica de Montjuïc, que és més vermellosa, i per això es diuen pedres albes, en llatí, d'aquí sortia el nom aquest. A part de, evidentment, d'aquest claustre, amb totes les dependències monacals, és a dir, que estaria l'escriptori, els dormitoris, els receptors, els cellers, tot el que té un monestir, que viuen les comunitats religioses que n'hi ha, estava l'església, una església gòtica, amb un campanar octogonal, que no està malament, més baixet que el de la Sovella i no té el cos superior aquest que caracteritza, però que, bueno, és el que domina una mica tot el panorama d'aquest edifici. Bé, per què estic parlant de tot aquest edifici? Per explicar que això va ser l'obra de la persona que d'alguna manera es va trobar en la revisió antropològica que es va fer d'algunes de les tombes que hi havia en aquest monestir. Aquesta persona és la reina Elisenda de Montcada, que és la quarta esposa que va tenir el rei Jaume II, i que el rei Jaume II va tenir tres esposes, que primeries, que van ser casaments de tipus polític, una reina de Castella, Portugal, la reina de Xipre, una que venia de Xipre, és a dir, tot sempre consolidar la política també aquesta de consolidació de la corona d'Aragó, i la quarta esposa, ja quan eren grans els dos, per tant no van tenir descendència, era aquesta Elisenda, i era una persona que estava entroncadíssima, bueno, de la família més important que hi havia llavors a Catalunya, que era la família Montcada. Precisament l'origen de la família Montcada està allí a tocar també, sortint de Barcelona pel Besòs, pel riu Besòs, està Montcada i Reixac, però allí estava el castell de Montcada, i que és una família que a més està molt entroncada a les Terres de Lleida, perquè precisament un dels membres més importants en el segle XIII, Ramon de Montcada, va casar-se amb una germanastra del rei Jaume I, que era Constança. Aquesta germanastra del rei Jaume I, el rei, per donar-li un nadot, el que tocava, li va donar tot el Baix Segre, com a tot, el que seria des de Soses fins a Serós, i amb la capitalitat en Aitona, i es va crear la baronia d'Aitona perquè tingués també un rang així important. A partir de llavors, la família Montcada s'involucra molt en Lleida, perquè tot el Baix Segre és la possessió de la família Montcada, sí, sí. I per això, d'alguna manera, aquesta primera Montcada, la Constança de Montcada, va apostar, quan va morir el seu home, per fer un monestir a Serós, a 2 quilòmetres de Serós, que és el monestir de Vinganya, en aquest cas era per monges trinitàries, i ella es va retirar allí, mentre es va estar vídua, fins que va morir i va ser enterrada allí. Per tant, va ser una aposta també d'un convent que havien fet els trinitaris homes, fundat per Sant Joan de Mata, i que havia entrat en crisi. Ella el va salvar d'aquesta crisi, convertir-lo en un monestir femení, i que li servís de retiro quan morís el seu espòs, com va passar. La Constança de Montcada és la besària de la Elisenda de Montcada. La Elisenda de Montcada, per tant, és la besneta, és de la dinastia de Montcada, i va néixer precisament al castell d'Aitona, per tant, és descendent d'aquesta família en les terres de Lleida. Per tant, aquesta relació, jo crec que aquesta Elisenda de Montcada, aquesta figura de la seva antepassada, li va marcar. Li va marcar en el fet de que va apostar per fer també un monestir. Ella, al casar-se amb el rei, ella se va traslladar definitivament a Barcelona, i en vida ja va proposar de fer aquest monestir, pensant que fora la seva residència, que és el que va tenir. Perquè quan va morir vídua, va encara viure 37 anys en el monestir, amb un palauet que es va fer al costat, perquè clar, era la reina, no podia estar tampoc al mateix nivell diví que les monges, i va tenir un palauet que de totes maneres va deixar en testament que quan ella morís s'enderroqués. I veritablement així es va complir. Actualment, si no es fa algun dia alguna intervenció arqueològica per trobar els fonaments d'aquest monestir, perdó, d'aquest palau, és difícil saber com era, però sabem per documentació que va passar això i que durant uns 50 anys aquest palau estava al costat de Pedralbes i va viure la reina Elisenda. Elisenda llavors jo penso que va fer una mica com la seva besàvia de Lleida, de fer aquest monestir, evidentment aquí va fer un monestir de nova planta, com era reina el va fer a l'engròs, és a dir, que no va patir en despeses en absolut, i va tenir el detall tampoc de no ser monja, igual que Constança, sinó que va viure relacionada amb les monges, i a l'hora d'enterrar-se també va fer una tomba singular. Aquesta tomba singular és una tomba doble, perquè és a dir, és un sarcòfag d'aquestes medievals, que hi ha la caixa típica medieval d'aquesta sepultura de pedra, i a sobre està l'adjacent, una escultura de la persona que està enterrada a dintre. Però va fer una situació curiosa d'aquesta tomba entre la paret que separava el claustre de l'església. Per tant, va fer com una, no, com no, va fer totalment una doble tomba, és a dir, tu pas pel claustre, te trobes la tomba de la Elisenda de Montcada, al sí, seu de la sepultura, sí. I a sobre està l'escultura d'una, bueno, una senyora més o menys jove, és a dir, suposo que aquí va fer trampa en l'edat, perquè quan va morir ja està de prop dels 70 anys, i aquí veus una dona jove, però que no té cap avituallament de reina. Tot i que sí que després ja a sobre, en el que seria l'arc que protegeix l'escultura, una imatge recurrent, que són dos àngels que aguanten amb un llençol l'ànima de la persona que està marxant cap al cel. I en aquest cas sí que ella despullada perquè és morta, però sí que porta la corona reial. És l'únic element que hi ha en la zona que dona el claustre de que la persona que està allà enterrada és la reina. Ara bé, quan entres a l'església, una església d'una sola nau, gòtica, d'aquest gòtic català, discreta, perquè era un convent, a fi de compte religiós, però bueno, interessant, la mateixa tomba té una rèplica per dintre i també té un vas funerari i a sobre hi ha un jacent, un altre cop, la reina. Però en aquest cas sí que està com a reina, amb uns vestits de més categoria, està coronada, té l'anell al dit per indicar que és la reina i sí que tornem a veure la mateixa imatge de l'ànima aguantada per Sant Girés que puja i en aquest cas també coronada. Per tant, aquesta doble imatge, doble sepultura, a més, aquí sí que té les insígnies reials de la corona d'Aragó, però sense renunciar mai als escuts dels Montcada, que són aquesta mena de discos com a pans que n'hi ha daurats, per recordar que la dinastia dels Montcada ja es va entroncar en la família reial amb la besàvia, amb la Constança de Montcada, i això sempre les dones de la dinastia ho van tenir en compte. No? un germà de l'Hisenda de Montcada, és el Ot, que es deia Ot, és el que va fer la capella Montcada a la Seu, a la catedral de Lleida, una de les capelles més importants que hi ha a la Seu, que actualment està tancada perquè està en lapidari i està pendent d'una restauració, però que marca una mica la potència que tenia aquesta família durant tot el segle XIII i el XIV a Catalunya i que va tenir molta influència a les terres de Lleida. Per tant, l'Hisenda va fer aquesta curiosa tomba i bé, ara per una sèrie de motius de manteniment i demés, se va fer una intervenció de revisar aquestes tombes i s'ha fet des del punt de vista del més científic possible i s'han aixecat tombes d'algunes abadesses, curiosament, per commemorar precisament el 700 aniversari de la construcció del cenobi, que es va fer per la reina Elisenda de Montcada, és quan s'ha fet aquesta intervenció. I és un projecte d'investigació que també recordo una mica, això hem parlat i podem parlar un altre moment més tranquil·lament, que s'ha fet a les Avellanes amb els sepulcres dels contes d'Urgell.
1: Correcte, correcte.
0: Quines restes hi ha dintre i estudiar els ADNs i demés. No? Aquí a Pedralbes és curiosament que quan s'aixeca una de les tombes de l'abadessa Francesca de Saportella, que va ser la segona abadessa que va estar a Pedralbes, resulta que a l'obrir-la no se troben les restes de cap dona, sinó que s'han trobat les restes de 9 persones, que són de diferents moments. I entre d'altres, el tros d'una persona, una dona que estava de 23, embarassada de 23 setmanes. Hi havia 6 caps d'homes que sembla que són soldats caiguts a la guerra. Llavors, a vegades, aquestes tombes en algun moment s'aprofiten com a ossaris i se recullen restes que hi ha per allí i no corresponen veritablement al que hi havia a dalt de tot. Un segon sepulcre, en aquest cas era un cavaller que va governar Mallorca, que era Artal de Fosses, també va sorprendre els investigadors perquè a l'aixecar la tapadora no va sortir cap home, sinó que es van encontrar dues dones i tres nens. Cal veure exactament, investigar més, qui podien ser, fer els ADNs i intentar esbrinar què va passar aquí. La tercera tomba que es va obrir, una altra abadessa, la primera, aquesta és la que va conviure amb la Elisenda al 100% i que va correspondre al seu projecte, la sobirana Dolcet, és ella així. I aquí sí, aquí segurament hi havia un esquelet i que tenia una lesió a la cara que probablement li va provocar la mort. Això no està documentat que li va passar, per tant, cal investigar encara més. I finalment es va obrir la sepultura de l'Elisenda de Montcada i sí, sortosament aquí solament va sortir les restes d'una persona que tenia una complexió robusta, amb una alçada d'uns 60, 60 centímetres, que per l'època, per la complexió femenina, era alta, perquè normalment eren 10 centímetres menys el que era la mitjana femenina en l'edat medieval. Això demostra que era una persona d'estirpe noble, ben alimentada.
1: Exacte, sí, ja t'anava a dir, que va tenir una bona vida, no?, al cap i a la fi.
0: Per això mateix, és a dir, que a part de la compressió robusta va créixer, doncs això, de 10 a 12 centímetres més per sobre de la mitjana. La sorpresa ha estat que, clar, a l'haver aquests dos vasos de sepultura, semblava que hauria d'haver una única caixa, i no, no. Una sepultura estava buida i l'altra sí que havia una caixa de fusta i a dintre estava l'esquelet de la Elisenda de Montcada, que de totes maneres cal acabar d'estudiar-lo més bé, fer els estudis pertinents. Però bé, aquests treballs de tipus a vegades macabre, podríem dir, el que fan és corroborar moltes dades des del punt de vista tècnic del que marca la història. A vegades creen, com sempre, enigmes, perquè cal investigar més algunes coses, i el que per exemple sí que s'ha trobat, que això no va sortir en la documentació, és que la reina Elisenda va arribar a ser gran i va patir una malaltia degenerativa en els ossos, és a dir, que pràcticament tenia tota la columna vertebral ossificada en una peça, la qual li faria perdre la mobilitat en els últims anys de la seva vida, a part dels dolors que podia tenir, i en aquella època que també doncs, tampoc la medicina no estava tan avançada. Però, veritablement, aquest atansament a la realitat d'aquesta dona, una dona que va ser capaç de crear una mena de, entre cometes, de piràmide a la seva magnitud, però pensant en la religió sempre, però sense renunciar al fet que havia assolit, ni més ni menys, ser reina. I per la família Montcada va ser molt important que una part de la seva estirp arribés a ser, ni més ni menys, que monarca, reina de la corona d'Aragó. Per tant, era consolidar la força que tenia la família Montcada en les terres catalanes i que va començar amb aquest gest que va fer el casament del Ramon de Montcada amb la Constança a les Terres de Lleida, i sempre amb aquesta vinculació a Lleida, i sense deixar d'oblidar que aquesta Elisenda doncs, havia nascut a Aitona i va passar tota la seva infantesa a Aitona,

0: unes llegendes boniques a vegades, que estava enamorada sempre d'un xicot que era patxe i que anava al darrere i que li va mantenir la fidelitat, però que finalment no va haver mai un lligam formal de que això se consumés més que en un amor platònic, perquè ella es va veure consagrada a fets més importants des del punt de vista de responsabilitat familiar i no respondre a el que probablement li treia més el cos, que era estar amb aquell xicot que va estar acompanyant-la algun temps com a auxiliar seu, però també era un militar important i va fer mèrits a la guerra, lluitant també en les guerres que tenia la Corona d'Aragó. Per això a vegades forma part de la llegenda, que també queda bonic, no?
1: I tant.
2: Doncs mira, aquí hem obert avui aquí un filó que ens pot portar doncs, a moltes més històries, a molts més descobriments que es puguin anar fent per endavant i que puguem anar comentant també. Joan Ramon, com sempre, moltíssimes gràcies i en un parell de setmanes ja ha entrat l'estiu i tornem.
0: Correcte. Doncs això, felicitats als Joans i a les Joanes i bona rebella a tothom, bon solstici d'estiu. I a tu especialment, Núria, faltaria.
2: Que vagi molt bé, fins aviat.
3: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
4: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973-21-0005.
5: Atenció! Arriba la gran liquidació d'estocs de Dalmau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! Tres únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Nayox.
3: La brúixola amb Lola Sorribas.
6: L'organització Hipàtia Mars, formada exclusivament per dones científiques, va completar la seva segona missió.
7: Després de dues setmanes al desert de Utah, l'equip va tornar amb una carpeta sota el braç plena de conclusions i observacions d'una missió que simulava les condicions i la vida al planeta vermell.
6: Per això saludem a l'enginyera i membre d'Hipàtia 3, Anna Sabaté. Anna, què tal? Molt bona tarda.
8: Bona tarda, gràcies per tenir-me aquí.
6: Per què creieu que és tan important que cada cop es vagin produint noves missions d'Hipàtia per donar conèixer més tant el paper que feu vosaltres com també el que poden fer doncs, totes aquestes nenes que dins seu sentin aquesta vocació.
8: És una manera d'agafar un rol actiu tant en part de recerca com a la part de divulgació, de posar el focus al talent femení perquè n'hi ha molt. Vas a una sala i tu preguntes, imagina't un astronauta, s'imaginaran segurament un senyor de certa edat i de cert color. Llavors, aquests nens més petits que ara veuen que nosaltres fem aquest tipus de missió d'astronautes anàlogues, això ja els hi canvia, tant als nens com a les nenes.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola, amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
9: Comencem a Cambrils, a la Torre del Port, amb l'exposició Redibuixem la història, dones que fan canviar el món, realitzada per l'alumnat de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona. La mostra recull il·lustracions de 20 dones referents per reivindicar la presència femenina al llarg de la història en diferents disciplines humanistes, com ara l'art, l'escriptura, la fotografia i l'arquitectura. Camins Kilòmetre Zero organitza els divendres, dissabtes i diumenges al TAS Vida Xató, l'essència del territori, una activitat entre vinyes, patrimoni i paisatge mediterrani. Una experiència que comença amb l'explicació de la vinya que rodeja el castell per entendre de prop el territori, el clima i el caràcter de la plana de secà de l'Alt Camp, on el paisatge mediterrani, la història i el vi dialoguen des de fa segles. Després, la visita continua cap al castell de Vila-rodona, ressenyat per primera vegada al segle XII, construït per protegir l'arribada dels monjos cistercencs al monestir de Santes Creus i emmarcat dins dels castells de la marca hispànica, avui està catalogat com a bé cultural d'interès nacional. I seguidament s'ofereix un tast íntim i exclusiu entre els murs del castell per gaudir d'una selecció de vins elaborats segons els criteris dels vins de Xató. I al Museu de Reus, en el marc de la programació de l'any Gaudí, té lloc l'exposició I si Gaudí hagués tingut intel·ligència artificial? oficis que canvien, creativitats que resisteixen. Una proposta vinculada al centenari de la mort de l'arquitecte reusenc que convida a reflexionar sobre com la tecnologia transforma la manera de treballar i de crear.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
2: Hem anat parlant durant aquesta temporada de diversos aspectes que tenen a veure amb la menopausa. L'hem anat abordant des de diferents àmbits, canvis hormonals que porten canvis en els aspectes físics, però també en els emocionals. I avui el que volem fer és seguir parlant d'aquestes situacions quan el que entra en joc és la visió o l'audició, i per conèixer de quina manera la menopausa, la perimenopausa, pot afectar la nostra salut visual i la nostra salut auditiva. El que fem és parlar-ne amb Montse Soler, és optometrista i directora de Natural Optics. Què tal, Montse? Molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
2: Quan pensem en la perimenopausa, quan pensem en la menopausa, sovint el que hem anat parlant és de símptomes que poden ser doncs, de l'insomni o aquells quilos de més que costa més de perdre, els fogots, però potser el que ens passa més desapercebut és que a nivell visual i a nivell auditiu també passen coses, no?, en aquesta etapa.
10: Sí, sí, precisament és una etapa que passen moltes coses d'aquests.
2: Quines coses passen?
10: Doncs el cos, el físic, degenera, es fa gran, i aquí hi ha canvis. Hi ha canvis a nivell ocular, a nivell de visual, a nivell de que el cos abans era capaç de compensar coses i arriba un moment que ja no pots compensar. I una de les coses que pot... Bueno, són diversos els símptomes que poden haver-hi a nivell ocular o a nivell visual. Doncs una de les coses que se'n diu és la presbícia o vista cansada. Vista cansada no és que s'hagi cansat, sinó senzillament que abans l'ull era capaç d'acomodar, hi ha una lent que és el cristal·lí, que tenim a dintre l'ull, que és capaç de... és com una, el que diuen una càmera fotogràfica que acomoda, és a dir, quan vols mirar de lluny el cristal·lí es fa més gran i quan vols mirar de prop es fa més petit, és diferent. Aquí, amb l'edat, aquest cristal·lí, que és una lent que tenim a dintre, doncs es fa més rígid, val? I llavors no pot compensar tant, no és tan elàstic, i per aquesta facultat d'elasticitat, doncs d'acomodació la va perdent, amb la qual cosa li costa més enfocar, i si costa més enfocar vol dir que quan ha de mirar de prop ha de fer un esforç, i això vol dir que no ho pot fer tant, per tant apareix la vista cansada, és a dir, la falta d'acomodació. No sé si m'explico.
2: Sí, sí, sí, perfectament.
10: Llavors, se'n diu presbícia també, o vista cansada. I sol aparèixer doncs, a partir dels 45, 50, 55 anys, que coincideix una miqueta amb la menopausa. Apareix, per supost, amb homes i dones.
2: Clar, però potser amb dones encara amb més efectes precisament per això, per aquests canvis que hi ha i aquests desajustos hormonals.
10: Bueno, sí, són més sensibles, estan més pendents, es preocupen fins i tot una miqueta més i ho acusen a la menopausa. No té res a veure, no? És que a sobre de que tinc calor i tinc fogots i a sobre em discuteixo i a sobre els fills m'han marxat de casa i a sobre no hi veig, no?
2: Sí, allà anem sumant a la piràmide.
10: Em costa més veure, i no diguem-ho així, però vull dir, són símptomes. Un dels símptomes que pot haver-hi és això, el que diem presbícia vista cansada. Després altres símptomes, doncs, per exemple, també és la sequetat ocular.
2: Sí.
10: Els teixits deixen de lubricar tot a nivell de tot físic, i la sequetat ocular és una de les coses que més apareixen, i realment és una patologia, és un problema greu, la sequetat ocular. Vol dir que els ulls et piquen, et ploren, llagrimeges més...
2: Clar, tens més irritació, també, no?
10: Estan molt més irritats, toleres molt menys... Per exemple, les lents de contacte, si fins ara les has estat portant, un dels símptomes és la sequetat ocular. Hi ha persones que li llagrimegen i li ploren tot el dia els ulls. Això, i diuen, dic sequetat ocular, i em diuen, no, si estan tot el dia plorant. Precisament estan els ulls plorant perquè els hi falta llàgrima.
2: Clar, i si això a vegades li sumem també l'insomni, encara també...
10: Encara més, i he dormit poc, i a sobre faig ulleres, no? És a dir, són una sèrie de símptomes que són clarament associats amb aquesta etapa, que no vol dir que siguin conseqüència de l'etapa, sinó que van associats, és a dir, això dura un temps, la vista cansada apareix, la presbícia apareix als 40-45 anys i és fins als 55, que coincideix una mica amb aquesta etapa, no? Però és la facultat, la falta d'acomodació.
2: I amb la presbícia, el fet d'utilitzar, potser en excés d'abusar pantalles també interfereix en què potser sigui abans d'aquests 40 anys que estaves comentant?
10: No, va associat. L'únic que l'ús de les pantalles està demostrant evidentment que és un ús nociu pels ulls. Els ulls no estan preparats per estar 8 hores, 7 hores davant d'una pantalla que emet unes radiacions que no, són nocives per l'ull. I això a la llarga pot degenerar amb unes patologies com són la degeneració macular, les catarates, altres patologies que són conseqüència també de l'ús de les pantalles. Però què passa? Que a vegades això coincideix amb que la persona deixa de treballar en una oficina o deixa de treballar en unes determinades tasques i està més a casa, està més al mòbil, està més pendents de l'Instagram,
2: sí,
10: i llavors associa i veu poc, li costa més veure-hi de prop, té dificultat d'enfoque i a sobre s'ajunta doncs, amb l'efecte nociu de les pantalles. No?
2: Clar, és una combinació diabòlica.
10: Eh? Diguéssim que tot suma, no? L'ull es resseca, no acomoda i a sobre la pantalla és nociva. I tot això es pot corregir, es pot compensar, se n'ha de parlar, per què? Per posar-hi solució, que s'ha d'explicar d'entrada, no? Però sí, quan venen allà, quan nosaltres apareixen als nostres establiments d'òptica, doncs apareixen amb una sèrie de símptomes que tot se suma, no?
2: Ja, que sembla que s'acabi el món.
10: Sembla que s'acabi el món, no? I llavors, doncs els has d'explicar que l'ull sec és una conseqüència i a partir d'ara l'ull estarà més sec de lo que fins ara estava. L'ull sec no és temporal. És a dir, se diu que per això que em diu, em poso llàgrima, sí, ja me'n poso el dematí. No, l'ull s'ha de lubricar constantment i com més lubricat està, més qualitat de visió tens, no? Però si tens... És com hidratar-se la pell.
2: Sí, exacte.
10: Si tu et poses... La pell no te l'hidrates, de dir, el mes passat me la vaig hidratar i aquest mes no. Val? La pell s'ha d'hidratar i com més hidratada, més salut hi ha a la pell, doncs els ulls, com més hidratats estiguin, més salut visual tindràs, més qualitat de visió tindràs. D'acord? A nosaltres ens costa explicar-ho i que la persona... No, és que me'n vaig comprar l'any passat de llàgrimes. Sí, me'n vaig posar durant 3 mesos i ja no me'n poso més. És a dir, la hidratació ocular cada vegada i amb els canvis climàtics i amb els aires acondicionats i amb els cotxes i amb la sequetat que hi ha en els ambients, cada vegada jo faig una aposta i us comento que la sequetat ocular s'ha de compensar amb lubricants oculars, amb llàgrimes artificials que se'n diu, que siguin bones, que siguin recomanades, que portin hialurònic i que realment funcionen. Però no, és una solució no temporal, senzillament és una ajuda, que ajuda a totes les edats i a tothom. I sobretot si som usuaris de pantalles, tens que tenir en compte, enllaço, però faig una reflexió, que si les persones que treballeu amb pantalles, parpadeges molt menys que una persona que no hi treballa. És a dir, la freqüència de parpadeig és baixa...
2: Sí, perquè la mirada se queda molt més fixa.
10: Clar, per tant, això implica sequetat, cansament, problemes oculars, a tothom. Em cansa, després de les pantalles, els estudiants. Doncs una manera de compensar l'efecte de les pantalles, a part de per portar uns filtres de llum blava a l'ullera, que es posen, és un tractament que es posa a més, encara és poquíssim el pressupost de les lents, però a més, si a sobre lubriquem, tens la llàgrima aquí al costat que et molesti, que la vegis visualment i diria, paro i em poso 2 gotes de llàgrima a cada ull, doncs ajudarem molt més a la qualitat de visió, tant si tens menopausa com si tens no. 45, com si ets presbítera, com si ets estudiant. És molt important la hidratació ocular.
2: Clar, i això imagino que mentre anem a fer una revisió d'accés anuals que hem de fer tothom, és quan es comença a veure doncs, que alguna cosa s'ha de fer i que s'ha de començar a actuar.
10: Bueno, evidentment apareixen uns símptomes, no? Un dels símptomes és la sequedat, l'altre és la dificultat per començar a fer tasques de prop, és a dir, em costa enfilar l'agulla, em costa llegir una estona quan començo a llegir bé, però al cap d'una estona ja no hi veig tan bé, allargo braços i després ja necessito ajudes correctores externes, no? I doncs, a més, podem ajudar doncs, amb les lents de contacte no les aguantava tant com ara, o noto que també perdo, bueno, parlarem a nivell auditiu, també sí. Hi ha un deteriorament, doncs tot això, és a dir, nosaltres recomanem a partir dels 45 anys, si no t'has fet mai una revisió visual o auditiva, controlar-ho. Que estàs bé? Cap problema. Que d'aquí 2 anys ho tornem a fer, valorarem els canvis, perquè si no tenim una referència d'on venim, hi ha persona que diu que he perdut molt, és que no sé d'on venim. Sobretot això ens ho fan moltes persones a nivell auditiu, no? És que vull veure si he perdut, clar, si no tenim...
2: Si no tenim el punt de partida, clar, no podem valorar-ho.
10: És molt important, això, escolta'm, fes-te una revisió i a partir d'aquí, ei, anual o bianualment. Llavors direm, ei, hi ha canvis, ens mantenim o no ens mantenim, però hem de tenir una referència. I és molt important aquesta conscienciació, que cada vegada ja la població ho és més, de dir, independentment de la mateixa manera que fas una revisió dental, o una revisió ginecològica, o una analítica, per saber com està l'organisme, doncs fes-te una revisió visual i auditiva. És molt important.
2: Clar, perquè a més són canvis que segurament nosaltres en el dia a dia no els anirem notant, perquè és poquet a poquet fins que arriba un dia que dius, ostres, aquí sí. Ha passat alguna cosa d'avui per demà, i no és que passi d'avui per demà, és que nosaltres ens en donem compte allò quan la gota ves el
10: vas. Sí, perquè a vegades aquesta etapa, sobretot, va lligat a l'insomni, va lligat a que un deteriorament una mica més físic, a que em fan mal els genolls de tant en quant, a que m'he quedat sola dels meus fills, no sé què. Llavors, no ens fixem tant en aquestes coses, no? Li donem més importància, també hem de tenir en compte que és una etapa doncs, que t'estàs cuidant fins i tot dels fills encara, i encara a vegades dels pares. Mm-hmm. No? Dels
2: sí, pares. Que hi ha una càrrega
10: sobre. És l'etapa sàndwich que en diem, sí, no? Sí. Que tens els pares per una banda que li dediques molta atenció, els fills ja també segueixen, i llavors doncs, la persona a vegades s'oblida, sobretot les dones, encara estan pendents de tot, menys d'elles, no? Llavors mm-hmm. de dir, escolta'm, dedica't una miqueta a tu amb aquests símptomes, escolta'ls i parla amb professionals que els hi podem donar realment una correcció i podem ajudar-te molt, no? Mm-hmm. Després aquí afegiríem, perdona, el tema de les lents de contacte, perquè a vegades desconeixem, hi ha molta persona o moltes noies sobretot que han portat lents de contacte tota la vida, sí. I aquí s'afegeixen una sèrie de canvis, és a dir, no toleres tant les lents de contacte, per què? Perquè l'ull està més ressec, és a dir, li falta llàgrima, està menys lubricat, llavors abandones les lents de contacte quan és una etapa que les podries seguir gaudint, primer perquè hi ha ajudes, per el que hem dit, dels lubricants, i a més, hi ha molta persona que ignora que encara que no hagis portat mai lents de contacte, en aquest moment és una etapa que pots començar, perquè...
2: No és tard.
10: Al revés, és una solució que va molt bé, perquè a vegades hi ha persona que diu, no hi veig, no vull portar ulleres perquè fan gran, no? I llavors associa de que no hi veu, no vol portar les ulleres, va fatal... No... Doncs, en aquest moment és una etapa per replantejar, de dir, què puc fer que fins ara no he fet? Et pots posar lents de contacte, que són especials per altra hidratació, per ull sensible, fa 10 anys això era una utopia, avui en dia és una hipersolució, les lents de contacte per vista cansada. Funcionen de meravella, la qualitat de visió és boníssima, hi ha molts materials i és una estupenda solució que moltes persones ignoren, amb la qual vol dir que et posaràs lentilles, que corregirem el teu problema, que hi veuràs fantàsticament bé i et veuran fantàsticament bé, amb la qual això de que et poses anys, al revés, no, perquè diran, es conserva la mar de bé, no? Per exemple.
2: Clar, això amb les lents de contacte, però fins i tot amb les ulleres, perquè portem d'uns anys cap aquí que les ulleres són complements estètics, més enllà de la salut visual que ens puguin aportar, no?, les persones que les duem, però hi ha un ventall de models que s'adapten absolutament a tothom, que hi ha gent que segurament pot utilitzar uns vidres neutres perquè el que vol és portar unes ulleres com un complement, clar. No perquè realment les necessiti, no?
10: Hi ha molta persona que porta ulleres, no molta, però amb vidres neutres, perquè hi ha uns vidres amb colors, amb degradats, cada vegada les ulleres de tardeo, és a dir, hi ha molta persona que fins i tot supera, l'operen de catarates, perquè a partir d'aquesta edat apareixen altres patologies, com hem dit, però està operada de catarates, no necessita a partir d'ara la ullera per lluny, però la vol seguir portant, perquè és part de la seva identitat.
2: Sí.
10: És més, en té 3 o 4, les va canviant, avui em poso més d'esport, o em poso més formal, o vaig amb un dinar o amb un sopar... És a dir, avui un dia l'ullera és un complement de moda, hi ha quantitat de variant de models, són fantàsticament i et donen una personalitat que a vegades et dona seguretat, clar, fins i tot l'ullera, no?
2: Sí, sí, sí, no? Aquest reforç d'autoestima, que sí, és el que dèiem, no? Quan arriba a aquesta edat, doncs hi ha molts canvis físics i aquest encara pot potenciar el fet de sentir-se bé.
10: Sí, sí, sí, sí, molt bé, molt bé. Sí, sí, realment tens tota la raó, ajuda molt.
2: Estem entrant ara ja a l'estiu, temperatures realment importants aquí a Lleida, que les estem patint moltíssim, i també un dels clàssics és la protecció ocular, que imagino que això, evidentment, a totes les edats, però quan estem parlant a sobre, doncs el que dèiem, d'aquesta sequedat, encara és més important que ho tinguem en compte.
10: Sí, totalment d'acord, és a dir, abans semblava que feia sol a l'estiu, ara el sol és tot l'any, cada vegada la capa d'ozono va reduint-se, amb la qual els infrarojos o els ultravioletes fan molt de mal a la retina, als teixits, a la conjuntiva, a les parpelles, Per tant, cada vegada aconsellem més ullera amb filtre solar, ullera que quasi bé ha arribat per quedar-se, però per tot l'any. Hi ha lents de contacte fotocromàtiques, sí. Fotocromàtiques vol dir que canvien de color amb el sol segons el sol que hi hagi. Uh-huh. Abans s'associava a persones d'edat, avui en dia hi ha una gamma de colors impressionant, són molt ràpides, amb la qual cosa

0: tegeixen molt, és a dir, hi ha persona que diu, jo no vull tenir dues ulleres, doncs fes-te'n una, però fes-te-les amb aquest tipus de lent.
1: Clar, que s'anirà adaptant,
0: s'anirà adaptant
1: a la llum que hi hagi.
0: A la llum que hi hagi. Cada vegada el sol molesta més, cada vegada conduïm més. Vull dir, quan fem esports o fem ciclisme o fem pàdel, el pàdel és una protecció contra els traumes, contra els efectes dels cops, també és important. A vegades no només associem la protecció ocular al filtre, sinó a vegades els traumes que poden fer.
1: Clar, sí,
0: que,
1: sí, sí,
0: que poden ocasionar un impacte, no? Els impactes, és a dir, les persones van en bicicleta, ulleres de natació, hi ha nens que les mares ens venen a dir, escolta, el meu nen ha de portar ulleres, però a la piscina amb 3 dioptries, 4 dioptries s'està perdent molt, doncs la ullera de natació es pot graduar, queden ulleres fantàstiques, que hi ha persona que potser ho ignora, la ullera de natació pot anar graduada, la ullera de ciclisme pot anar graduada, hi ha lents de contacte, hi ha ullera per esquí que es pot graduar, és a dir, avui en dia, de dir, la ullera va molt associada a l'esport, i a tot tipus d'esport recomanen un tipus de lent determinada o de protecció determinada, és molt important, i sobretot l'ullera solar, val? És a dir, és molt important i realment és necessària, podríem dir, avui en dia.
1: Clar, és molt interessant perquè estem parlant de diverses qüestions que ens afecten a tota la població en general, però que evidentment quan estem parlant doncs, de certes etapes en la qual també s'hi sumen altres canvis, hem de tenir aquest punt més de conscienciació a l'hora doncs, de saber què és el que està passant i sobretot el que dèiem, de tenir la informació per posar-hi remei.
0: Sí, sí, has de tenir en compte que en aquesta etapa hi ha una sèrie de canvis físics, psíquics i et diré, inclús familiars a vegades, no? Però que aquests canvis físics hem de ser conscients, els hem d'explicar, es poden solucionar, són facilíssims i els hem de compartir a vegades, no? Perquè a vegades una amiga porta una altra amiga i diu, escolta'm, a mi m'ho he corregit o he vist que la meva mare porta ulleres però se li han de canviar, s'han de revisar, és a dir, tot això és un món que aconsellem doncs, posar en mans de professionals, per supost, que t'ho expliquin i a partir d'aquí decidir, però són canvis que afecten molt a la relació de humana, la relació de persones, hi ha persona que deixa d'intervindre, sobretot també ens hi trobem molt amb el tema de l'audició, deixa d'intervindre en reunions familiars o s'aïllen, hi ha un aïllament social, familiar, doncs per què? Perquè hi ha una pèrdua de freqüències que no volen interactuar, a la reunió no hi volen anar, els pares o els fills o les mares, no? I llavors doncs, és una etapa que l'hem de controlar i a partir d'aquí actuar, però sobretot una mica el control.
1: Doncs a Montse Soler, optometrista, directora de Natural Optics, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i per explicar-nos una mica també doncs, què fem en aquestes etapes quan estem parlant de salut visual i auditiva. Fins aviat.
0: Quan vulgueu, aquí estem. Gràcies.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
1: Doncs així és com arribem avui al punt de les 2 de la tarda. Com sempre, continua la informació, continua l'actualitat a Onda Cero amb Notícies Mediodia. Maria Hernández, tornem demà dijous a les 7:54 del matí amb titulars a les 8:20 amb l'informatiu local aquí a Onda Cero Lleida. Fins llavors, que acabo de passar un bon dimecres.
3: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Un expresidente del gobierno ante un juez. El primero que acude a la Audiencia Nacional como investigado por 6 delitos de corrupción. Imputado Rodríguez Zapatero por su liderazgo presunto de una estructura organizada, estable y jerarquizada de tráfico de influencias. Imputado por ser el líder de una trama orquestada para cobrar comisiones a cambio de favores a terceros. El Zapatero de hoy es el que creó la UDEF que ahora le investiga. Es el presidente que se marchó de la Moncloa sin manchas de corrupción en su mochila de gobierno. Es el Zapatero que impulsó durante su mandato un código de conducta y de buenas prácticas que impedía aceptar regalos y que hoy se desmorona. Es el Zapatero faro moral de la izquierda y del PSOE, el referente ético de limpieza y transparencia. Puede que consiga demostrar que es inocente de todo lo que se le acusa, el tiempo y la justicia lo determinarán. O puede que no pueda demostrar su culpabilidad, que no se pueda demostrar esa culpabilidad, aunque sea culpable. Lo que no podrá reparar ya será el impacto devastador en un partido noqueado y en un gobierno que ha utilizado políticamente su figura como ejemplo de limpieza frente a la suciedad de los demás. Lo que ya no se puede reparar es el coste político.

0: Mentrestant, el Parlament ha aprovat la llei per erradicar l'amiant de Catalunya. El repte és immens. Encara hi ha prop de 122.000 teulades amb fibrociment, segons dades avançades per l'ACN. Ana Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que la llei anirà acompanyada de recursos econòmics

0: per complir els objectius marcats.
1: La idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals, any rere any, per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant. El que farem també és prioritzar, així també ho recull la llei, prioritzar aquells equipaments públics i sobretot aquells on hi ha, també s'ha dit, on hi ha més intensitat d'usuaris, doncs equipaments educatius per suposat, equipaments de salut, sanitaris.
0: Des de les associacions d'afectats, el portaveu de jubilats de Macosa, Alstom, Miguel Moreno, ha parlat d'una lluita per la dignitat.
2: Pero lo que ha sido el trámite parlamentario ha sido unos 6 años, ha sido algo largo, que hemos estado de forma continua, pero siempre desde un punto de vista muy serio y sabiendo lo que tratábamos. Estamos defendiendo la dignidad de compañeros muertos en el proceso.
3: I abans de l'aprovació d'aquesta llei, la sessió de control ha estat marcada pel cas de presumpta corrupció, els casos de presumpta corrupció que envolten el PSOE, Leire Díaz, José Luis Rodríguez Zapatero o Begoña Gómez.
0: I novament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat files amb Pedro Sánchez.
4: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
5: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
0: Així ha respost el cap de l'executiu a la pregunta del líder del PP català, Alejandro Fernández, qui ha reiterat que la situació política espanyola és insostenible.
3: La campanya perquè els metges deixin de fer hores extres, impulsades l'1 de juny, va obligar a ajornar 1 miler d'operacions no urgents i 1 miler d'endoscòpies, només en els primers 4 dies de funcionament.
0: El Departament de Salut ha fet públiques aquestes dades avui, coincidint amb una nova vaga de metges, la 12a des de l'octubre i l'última abans de les vacances d'estiu. El secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Llaunart, ha defensat la campanya batejada amb el nom de Ni un minut més.
6: Ni un minut més és activitat voluntària i com que és voluntària, jo avui dic que deixo de fer-la i s'ha acabat el broqui. I el problema és que com que d'això en depèn gairebé el 30% de l'activitat quirúrgica de tot el sistema sanitari, això fa molt mal.
0: Salut xifra el seguiment de la vaga d'avui en un 4%, mentre que el sindicat parla d'un 29%.
3: El titular d'esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
7: Bona tarda, Gavi.
3: Leo Messi signa l'enèsima exhibició amb l'Argentina en l'estrena del seu 6è Mundial.
7: Sí, l'astre argentí, el millor futbolista de tots els temps, es va convertir ahir en el màxim golejador de la història de les Copes del Món amb 15 dianes, les mateixes que l'alemany Miroslav Klose. A una setmana de bufar 39 espelmes, Messi va exhibir-se amb un hat-trick contra Algèria per conduir l'albiceleste al primer triomf del Mundial en què defensa la corona. D'altra banda, ahir també es van lluir Kylian Mbappé i Erling Haaland, tots dos amb un doblet per liderar els triomfs de França i Noruega. Avui torn per a Cristiano Ronaldo i la Portugal que entrena el català Roberto Martínez, que s'enfrontarà a la República Democràtica del Congo a les 7 de la tarda.
3: Repassem aquesta previsió del temps que, com dèiem, ve marcada per temperatures molt altes. Noelia García, bona tarda.
8: Bona tarda. Avui a Catalunya pugen les temperatures. Màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 a Barcelona i 30 graus a Tarragona. Avui predomina el temps estable amb sol i cel poc ennuvolat. Durant aquesta tarda, la depressió central i el Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Demà dijous la situació serà similar. Predominarà el sol i el cel clar, però durant la tarda a la Vall d'Aran s'esperen ruixats i tempestes. Podran ser localment forts i amb calamarsa. Demà pujaran les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de la depressió central i a l'Empordà. Màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. És una informació d'AEMET.
3: Gràcies, Noelia. De les 2:45 de la tarda i 6 minuts, Ismael de la Parra, al control tècnic. Ho acabem d'escoltar ara en aquesta informació de servei. La calor porta sent la protagonista de les últimes jornades i, segons sembla, ens espera un estiu molt càlid. Sense anar més lluny, aquest diumenge vinent es preveu una onada de calor que coincidirà de ple amb la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Un dels col·lectius més afectats per aquesta calor és el de la gent sense llar, que no poden refugiar-se sempre que ho necessiten. I el que preocupa ara és que el sensellarisme és un fenomen que no para de créixer, almenys segons les últimes dades d'Arrels Fundació. A Barcelona hi ha més de 2.000 persones dormint al carrer. L'entitat ha engegat una macroenquesta per conèixer la realitat de les persones sense llar de Barcelona i visibilitzar-ne les necessitats. Ens ho explica la Montse Valls. Montse, bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda. La consulta iniciada ahir i en marxa fins demà mobilitza uns 400 voluntaris i

0: Veu recollir prop de 700 entrevistes. L'objectiu és fer una fotografia de les necessitats de les persones sense llar i elaborar un informe que ajudi a incidir en les polítiques públiques. Segons ha explicat en una entrevista a la ciutat d'Onda Cero Catalunya, la directora de la Fundació Arrels, Bea Fernández, l'enquesta està permetent constatar que no hi ha un perfil únic de persones sense llar.
1: El fet que s'incrementi el sensellarisme vol dir que la realitat del carrer també ha augmentat. Hi ha persones joves, persones més grans, persones d'aquí, persones estrangeres, persones amb discapacitat, dones, joves... Vull dir, hi ha molta realitat amb diferents vulnerabilitats.
0: En l'enquesta enguany s'inclouen preguntes també sobre regularització i sobre assentaments després dels desallotjaments de l'últim any que han provocat el desplaçament de moltes persones en zones com la Vila Olímpica de Barcelona o la Ronda Litoral.
1: El que ha provocat el nostre paret aquestes agrupacions de persones és, per una banda, efectivament, l'increment de persones en general, però després també els moviments que s'han produït per desallotjar-les dels espais com més cèntrics de ciutat.
0: Les entrevistes es fan durant el dia, tant al carrer com en equipaments socials.
2: I hem de seguir parlant de la calor perquè el govern ha presentat avui a Lleida el nou protocol per prevenir els efectes d'aquestes altes temperatures en el treball, un document que fixa mesures concretes perquè empreses i administracions s'anticipin als riscos derivats de la calor, cada cop més freqüent per l'impacte del canvi climàtic. Anem a Onda Cero Lleida, allà ens hi espera la Núria Mora.
3: La presentació arriba en un context especialment sensible a les comarques de Ponent després de la mort l'estiu passat d'un temporal Carràs durant una onada de calor. La inspecció de treball va concloure que l'empresa on treballava no disposava d'un protocol específic, segons ha explicat Núria Gilgado, directora general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral.
4: És causa-efecte, correcte. La inspecció de treball ha determinat que la causa de la mort va ser la no aplicació de mesures preventives.
3: El nou protocol estableix accions com adaptar horaris, introduir pauses, organitzar rotacions, habilitar espais d'ombra i garantir la hidratació dels treballadors. També preveu una especial atenció als sectors més exposats, com l'agricultura i la construcció. En paral·lel, la inspecció de treball reforçarà els controls. L'any passat va fer 98 actuacions a la demarcació de Lleida amb 35 requeriments i 9 infraccions detectades que van comportar sancions per valor de més de 167.000 euros.
2: Catalunya fa un pas decisiu per retirar l'amiant de totes les edificacions i reconeixen les víctimes. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera a Espanya que preveu radiografiar totes les construccions en busca d'aquest material tòxic. La norma també contempla ajudes directes per a la retirada de fibrociment i multes de fins a 100.000 euros per a qui incompleixi la normativa. Tots els detalls des del Parlament amb el Marcos Díaz. Marcos, bona tarda.
5: Bona tarda. L'amiant es va utilitzar massivament entre els anys 60 i 80 del segle passat, en una època on la prioritat era construir ràpid i barat per atendre les onades migratòries de la resta d'Espanya. Després de dècades de lluita veïnal, i quan ja fa massa temps que aquestes micropartícules han provocat morts i patologies respiratòries, el govern català destinarà 20.000 milions d'euros anualment per retirar l'amiant. Es calcula que hi ha més de 680.000 tones a Catalunya. La consellera del Territori, Sílvia Paneque, explica els següents passos.
6: A partir d'ara hem d'elaborar el reglament de desplegament d'aquesta llei. Això ens ha de permetre aquest registre, aquest cens d'ubicacions d'aquest amiant. Segon, un registre de les empreses que puguin retirar aquest amiant i posar a punt també aquells abocadors que puguin recollir aquest tipus de material. I continuar amb els recursos econòmics que han d'ajudar a la retirada efectiva d'aquest amiant.
5: Tots els grups parlamentaris han recollit el guant. Escoltem a Jordi Monell de Junts, Juli Fernández d'Esquerra i Lluís Mijoler dels Comuns.
7: Sigui quin sigui el color del govern dels propers anys, que ens comprometi com a país a erradicar, a eliminar aquest material de les nostres vides.
8: La llei és un marc, però és molt important el reglament que el govern desenvolupi i nosaltres doncs, hi estarem amatents de manera exigent.
9: Fem un pas necessari, llargament reivindicats per les víctimes, pels sindicats, pel món local, per moltes entitats socials i veïnals, i assumim una responsabilitat, que aquesta llei no quedi en paper, sinó que es desplegui amb recursos, terminis, control públic i justícia social.
5: El Parlament celebrarà aquest divendres un acte institucional per reconèixer les víctimes i rescabalar-les.
2: Després de l'aprovació definitiva de la llei, les entitats que més han lluitat per aquesta normativa han celebrat el que consideren una victòria. Una victòria, això sí, amb un gust amarg, ja que són moltes les persones que han mort per malalties relacionades amb l'amiant. Ara reclamen que la llei s'apliqui, Anna, amb tota la força i sense dilacions.
10: Sí, han comparegut al Parlament la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona i el col·lectiu de jubilats de Macos Alstom, que han utilitzat l'amiant en les seves feines

0: al món ferroviari. Des de l'any 2000 han xifrat en 40 les persones que han mort o han emmalaltit com a conseqüència del fibrociment, assegurant que l'aprovació de la llei és un acte de dignitat per tots ells i ara exigeixen recursos econòmics i reglaments per tal que aquesta llei es pugui desplegar. Ho ha explicat el portador de jubilats de Macosa, Alstom, Miguel Moreno.
1: La llei, què us parece? Claro, claro, tenéis que entender de que nosotros no saltemos aquí de alegría porque tenemos una ley. La ley ahora habrá que ver qué aplicación se le da, qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad política, administrativa hay para que esa ley se cumpla.
0: Moreno també ha reclamat que es garanteixin les màximes condicions de seguretat abans de començar a retirar l'amiant.
2: I durant la sessió de control, també al Parlament, el president de la Generalitat ha tancat files amb Pedro Sánchez en una setmana judicialment complicada per al govern central i el PSOE. A més de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, avui a l'Audiència Nacional, aquesta setmana també es podria conèixer la sentència del cas Mascaretes, que certificaria, Marcos, el primer cas de corrupció de l'executiu espanyol.
3: Sí, Salvador, hi ha assegurat a ras i curt que Sánchez és el millor president que ha tingut Espanya. Ho ha dit en una resposta al Partit Popular, mentre que el seu líder, Alejandro Fernández, li ha advertit que s'acabarà cremant.
4: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
3: També l'oposició i els socis han denunciat opacitat i reclamen explicacions. Escoltem Mònica Sales de Junts, Josep Maria Jové d'Esquerra i la resposta del president.
5: Opacitat perquè vostè continua sense donar explicacions de la presumpta corrupció del seu partit, del PSOE, del seu partit. Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer?
6: No n'hi ha prou, per cert, en denunciar la corrupció. Calen accions concretes, clares i contundents. Ho farà, president?
7: Miri, jo he dit sempre que s'ha de fer tot el que es pugui per prevenir-la, però que en aquells casos que no hem estat capaços de prevenir, hem d'actuar amb la màxima contundència. Té el meu compromís també, ho estem fent.
3: Salvador ja ha fet una defensa aferrissada de Pedro Sánchez, però en aquesta ocasió, a diferència d'altres, no ha dit res sobre Zapatero.
8: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
9: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
10: Quina ratxa! Quants maig portes?
9: 150.
10: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
11: Este viernes a las 8 de la tarde.
12: ¡Ay, qué nervios! ¡Dios mío!
11: Estreno de la nueva prueba final.
12: ¡Qué emoción!
13: ¡Sí!
11: De Pasapalabra en Antena 3.
2: Tres quarts de tres tocats de la tarda, la campanya Ni un minut més, que anem als metges a deixar de fer hores extra, ha obligat a ajornar un miler d'operacions no urgents i un miler d'endoscòpies només en els primers quatre dies de funcionament, de l'1 al 4 de juny. Són les dades que ha fet públiques el Departament de Salut avui, coincidint, Anna, amb una nova vaga de metges.
0: Sí, és la 12a jornada d'aturada des que van començar les mobilitzacions el passat mes d'octubre i és l'última abans de les vacances d'estiu. Com és habitual, hi ha ball de xifres pel que fa al seguiment, mentre que Salut el situa en un ínfim 4%, el sindicat convocant Metges de Catalunya parla d'un 29. Coincidint amb aquesta vaga, aquest sindicat majoritari en el col·lectiu mèdic ha organitzat quatre concentracions a cada capital de província. La de Barcelona ha estat la més multitudinària amb 200 participants que han tallat al carrer Aragó a l'altura de Girona davant de la Subdirecció Regional de Salut Pública. Allà han defensat la iniciativa de deixar de fer hores extres. La vicesecretària general del sindicat, l'Anastasia l'oga Irene Vermell, explica quines proves s'estan veient afectades.
14: No només és a l'àmbit quirúrgic, sinó proves que són invasives amb sedació, tot el gabinet d'endoscòpies, gastroscòpies, colonoscòpies, la radiologia intervencionista, també assistim tant a la part que treballa sobre el cap com a la que treballa sobre la resta del cos. Les urgències, això sí, estan protegides, ningú ho posa en dubte, però sí, evidentment s'estan desprogramant proves perquè no hi ha prou professionals per dur-les a terme.
0: De moment s'hi han adherit uns 230 serveis d'una cinquantena d'hospitals, 15 CAPs i dos centres de salut mental. La campanya Ni un minut més continuarà funcionant al llarg de l'estiu, un període en què ja habitualment no se solen programar proves no urgents. En canvi, sí que s'aturaran les vagues, que es reprendran de cara al setembre. La raó, segons Metges de Catalunya, és que si convoquessin una vaga a l'estiu, els serveis mínims

0: temps que es decretarien serien superiors al personal que acostuma a haver-hi als centres sanitaris en aquesta època de l'any.
1: La gigafactoria que tindrà com a seu jurídica al municipi de Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, podria començar a ser una realitat el 2028. El projecte té el suport ja garantit de la Generalitat i el govern espanyol, però abans haurà de passar els sedars de la Comissió Europea en un concurs amb altres candidatures.
0: El govern català ha aprovat aquest dimarts la creació de la societat público-privada que la gestionarà, mentre que l'executiu espanyol, amb un 48% de la participació de la societat, ha aportat més de 700 milions al projecte. Si tirés endavant, quin impacte tindria pel territori català? Això ho ha explicat a la brúixola el secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, Albert Hort.
2: Evidentment, quan tenim i habilitem infraestructures clau com aquestes, el que estem buscant és precisament que aquest viatge es quedi dins d'Europa, es quedi a Catalunya i que, per tant, hi hagi també activitat econòmica al voltant d'això i empreses i plataformes que habilitin aquests serveis també a Catalunya.
0: Tort ha assegurat que la gigafactoria podria ser una realitat a finals del 2028 en una primera fase. Paral·lelament, també en declaracions a la brúixola, Marco Peña, director de Sistemes i Tecnologia de la Informació de EAD Business School, ha parlat de la sostenibilitat d'aquest projecte.
3: S'estima que podríem estar parlant d'uns 600 megawatts, que és una quantitat doncs, bastant gran. Donada la ubicació estratègica d'aquesta gigafactoria, una demanda d'energia que es pot satisfer des de diferents fonts, provenents tant de l'Aragó com també de Catalunya.
0: Sigui com sigui, haurem d'esperar fins al mes de juliol per conèixer la decisió de la Comissió Europea.
1: Moltes vegades en aquest espai d'informació hem explicat que hi ha una manca d'oferta d'habitatge flagrant a Catalunya i al conjunt de l'Estat. Doncs bé, les perspectives de futur no fan pensar en un canvi de dinàmica. Ans al contrari, segons l'informe de l'Institut de Tecnologia de la Construcció a Catalunya, l'ITEC, Espanya entrarà en una fase de desacceleració.
0: La previsió de creixement de la construcció serà del 3,2% aquest any, però caurà al 2,4% l'any vinent i a l'1,8% el 2028. El motiu d'aquesta línia descendent és la fi dels fons europeus responsables del creixement dels últims anys. La moderació, però, té també una altra explicació: l'impacte del context internacional i l'encariment de determinats materials, especialment a partir del segon semestre. Precisament aquest és el factor que pot perjudicar les bones dades d'inversió en el sector de la construcció d'habitatges nous, en què es preveu un augment del 5% durant els propers anys, ja que la demanda continua sent sòlida i l'oferta pateix un dèficit estructural. En parlar el secretari general de l'ITEC, Francisco Dieguez.
4: Moltes zones d'Espanya on el mercat de la immobiliària està arribant a sostre de preu de venda i en el moment que això succeeixi voldrà dir que els increments de costos de construcció no podran ser absorbits per el preu de venda i per tant el que hi ha és una pèrdua o una rebaixa de la rendibilitat del promotor.
0: L'informe també assenyala que la promoció pública podria jugar un paper rellevant en els propers anys gràcies a l'impuls del nou Pla Estatal d'Habitatge.
5: De vuelta, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
6: Por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
7: La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
8: Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
5: Llama gratis a De Vuelta al 900-200-240 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-200-240 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
9: En un mundo donde millones de personas necesitan ayuda, un gesto tuyo puede cambiar su destino por partida doble. Si ya marcas la casilla de la Iglesia, marca también la X solidaria y duplica tu impacto, sin pagar más ni que te devuelvan menos. Haz un gesto legendario y marca la casilla 106 de Fines Sociales, ya disponible en tu declaración de la renta.
1: En plana local us expliquem que Barcelona reforçarà la seguretat i la convivència als barris del Poble Sec i la Marina, escenari de dos tirotejos en l'últim mes. S'hi desplegaran més agents cívics i agents de la Guàrdia Urbana, es reformaran els espais degradats i s'impulsaran itineraris d'acompanyament per als col·lectius més vulnerables. Ricard Jiménez, bona tarda.
10: Bona tarda, Gavi. Així ho ha aprovat la Comissió de Presidència i Seguretat de l'Ajuntament a proposta del grup municipal d'Esquerra. La mesura ha obtingut el suport de tots els partits, tret del PP, que s'ha abstingut, i Vox, que hi ha votat en contra. El diputat d'Esquerra, Jordi Corona, s'ha mostrat especialment preocupat per les persones sense llar que viuen a la muntanya de Montjuïc, una problemàtica que, segons ha admès, no es pot solucionar només amb la pressió policial i l'enduriment del Codi Penal. Una qüestió que ha volgut separar dels tirotejos de les darreres setmanes amb una arrel molt diferent. De fet, la regidora del districte de Sants Montjuïc, Raquel Gil, ha admès la sensació d'inseguretat creixent, però ha insistit que les dades generals demostren una baixada de l'activitat delictiva. De la seva banda, el PP ha apuntat que comparteix aquest diagnòstic, però ha reclamat més presència policial i més polítiques sancionadores, motiu pel qual s'ha abstingut. Vox ja ha votat en contra perquè el text no contempla mesures per combatre les bandes criminals.
1: I ara anem a la comarca de la Garrotxa, on l'Ajuntament de la Vall d'en Bas estudia portar a la justícia el projecte de la variant d'Olot i les preses. Abans, però, ha presentat un requeriment a la Generalitat, l'última oportunitat, diuen, perquè el govern català els garanteixi la mobilitat de les persones durant les obres i la reparcel·lació dels terrenys agrícoles.
10: Unes demandes que queden recollides en la quarantena d'al·legacions presentades al projecte. Si no són ateses satisfactòriament, l'Ajuntament demanarà la paralització cautelar del projecte. Escoltem l'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca.
11: Abans d'anar directe al contenciós, hi hauria unes mesures cautelars que, bueno, que poden donar temps, no, a que es reguli o que es donguin més respostes o que es facin tots aquests projectes que han parlat, no, durant aquest temps, per justificar que moltes de les respostes no fossin donades.
10: La voluntat de l'equip de govern és que la Generalitat incorpori les concrecions que falten en un document addicional tenint en compte l'estat de la tramitació del projecte.
12: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
13: Onda Cero Podcast y Break the Format presentan...
14: Comienza la cuenta atrás.
15: Vamos a ir a por ti.
16: ¿A qué me estás amenazando?
15: Solo quería avisártelo. Vamos a contraatacar.
14: Los perseguidos, la ficción sonora de la que todo el mundo habla, llega a su fin.
17: ¿Eres de fiar? ¿Eres de fiar?
14: Salva Reina, Natalia Huarte, Israel Elejalde, María Herbás, Fernando Tejero, Víctor Clavijo, Nacho Fresneda, Daniel Muriel. El casting más espectacular del audio en español para el thriller más trepidante.
18: Compliquen más las cosas, joder.
19: ¡Váyanse a la mierda! ¡Tú y Dardo!
14: Los perseguidos. Muy pronto, el desenlace.
13: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita. Onda Cero Podcast.
20: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
21: Constantes y Vitales lanza una nueva edición de sus premios a la investigación biomédica y prevención en salud. Cuatro categorías y un solo objetivo: apoyar la ciencia en nuestro país. Infórmate en constantesyvitales.com y presenta tu candidatura antes del 30 de junio. Constantes y Vitales, una iniciativa de La Sexta y Fundación AXA.
22: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
1: Parlem de l'actualitat esportiva d'Onda Cero, parlem del Mundial amb un protagonista que és Leo Messi, que s'ha mostrat insaciable. L'argentí Víctor Llucià condueix l'Argentina a la victòria a base de rècords.
23: És a punt de complir 39 anys, de fet els farà la setmana que ve, i Leo Messi continua acumulant actuacions que passaran a la història. És la rutina de l'extraordinari per a l'astre argentí. Ahir, en l'estrena de l'Argentina al Mundial contra Algèria, Messi va anotar un hat-trick al porter Lucas Zidane, el fill de Zinedine Zidane, demostrant que encara està vigent, que és ambiciós i que vol liderar la seva selecció a reeditar el títol. A Leo Messi, sobre el fet de mantenir-se a l'elit tants anys després.
24: Bueno, gracias. No, la verdad que me sentí bien. Me preparé lo mejor que pude para poder rendir bien, más allá de los tres goles hoy, cómo se dio el partido. Intenté llegar lo mejor posible de lo físico para estar a la altura de mi compañero, porque mi compañero tiene un nivel muy alto, no se relaja ni nadie te regala nada, y creo que la fortaleza de este grupo, ¿no?
23: Ahir Leo Messi es va convertir en el primer jugador a disputar 6 mundials, en el primer futbolista a marcar en 5 copes del món diferents, en el jugador més longeu en anotar un hat-trick al Mundial i, per sobre de tot, en el màxim golejador de la història del torneig més important del planeta, superant Ronaldo Nazario i empatat amb l'alemany Miroslav Klose amb 16 gols. Però Messi, fidel al seu estil, s'ho prenia amb naturalitat.
0: No, la verdad que no, la verdad que es un honor obviamente estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también que hizo hoy dos, al final es estadística y...

0: y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todo ello, no significa nada. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero. O sea que queda solo en una estadística.
1: L'Argentina liderarà el seu grup, el Jota, amb 3 punts, el mateixos que Àustria, que es va imposar per 3-1 Jordània en el debut del país asiàtic a un Mundial.
2: L'exhibició de Messi va esmorteir dues actuacions brillants, les de Kylian Mbappé i Erling Haaland.
1: Sí, l'estrella francesa amb un doblet va liderar la victòria francesa per 3-1 davant Senegal. El jugador del Real Madrid va obrir el marcador gràcies a una assistència d'Olise i va arrodonir el marcador amb un xut llunyà. Mbappé diu que no juga per callar els més crítics ni amb ànima de revenja.
3: No hay revancha. Si empiezo a jugar para callar a toda la gente que me critica, debería estar jugando hasta los 80 años. Yo juego para hacer historia con mi país y para que mi equipo llegue a la final y gane la Copa del Mundo. El resto forma parte de mi personaje y de mi carrera como jugador.
1: També en va marcar dos Erling Haaland en la tornada de Noruega a un Mundial 28 anys després. L'equip de Solbakken va passar per damunt de l'Iraq per 1-4 i ara Noruega i França comparteixen el liderat. Avui serà el torn per la Portugal de Cristiano Ronaldo, que dirigeix el català Roberto Martínez i que es veurà les cares amb la República Democràtica del Congo a les 7 de la tarda a Houston. També és l'equip de Bernardo Silva, que avui ha estat confirmat com a nou futbolista del Real Madrid per les properes 3 temporades. Per culminar la primera jornada de la fase de grups, Anglaterra i Croàcia a les 9, Ghana, Panamà a la 1 de la matinada i Uzbekistan, Colòmbia a les 4 de la matinada.
2: I en la plana poliesportiva, en futbol sala, el Barça colpeja primer a la final del playoff.
1: Sumant el primer punt de forma èpica a la final del playoff de la Lliga, els de Javi Rodríguez van marxar perdent 0-3 al descans, però la reacció a la represa va ser descomunal. Al tram final, per sota del marcador, Catela va anotar el 5-5 definitiu amb què es va arribar a la pròrroga i després a la tanda de penals, amb desenllaç feliç pel conjunt culer. El segon duel de la final aquest dijous i també al Palau Blaugrana.
2: Gràcies, Víctor Llucià. Molt bona tarda.
1: A vosaltres, bona tarda.
2: Doncs ens acomiadarem amb música, la de Gypsy Kings, que actua aquesta nit a Barcelona. La banda arriba al Festival Blau Marí amb una festa de rumba flamenca que ha conquerit generacions arreu del món. André Reyes, membre fundador de la formació, actuarà amb la seva família per reviure himnes universals com aquest Bamboleo, Volaré o la seva versió d'Hotel California. Amb els Gypsy Kings arribem a les 3 de la tarda. Que vagi bé.

0: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
1: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
0: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
2: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
3: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus ens tornaran a anar cap amunt.
0: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Lleida, la teva ràdio. La brúixola amb Lola Sorribas.
4: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
5: Molt bé, estic molt bé.
4: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
5: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada perquè vam fer la secció sobre Stephen King. Doncs ara farem Stephen King 2.
4: Molt bé.
5: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar i he pensat, és que si no se m'oblidarà i no vull que se m'oblidi.
6: Llibres? No.
5: Què?
6: Em refereixo, has començat a llegir llibres?
5: Sí,
6: que vas dir que ho faries?
5: Sí, eh? Sí, sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me'n recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar... increïble.
4: Sí?
5: Sí, sí, sí, superguai.
0: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.

0: Allen Alarmas, con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
1: Verisure.
2: ¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
3: Traer a un amigo a FENIE Energía tiene recompensa. ¿Cómo lo oyes? Recomiéndanos a un amigo y gana puntos que se pueden convertir en un iPhone último modelo, descuentos en la factura de la luz. Llama gratis al 900-215-470 o visita fenieenergia.es. Porque estar con FENIE Energía tiene ventajas y puntos y euros.
4: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
5: Vint anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 0005.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: A Barcelona, el CosmoCaixa ofereix el taller espectacle Termoshow, ciència que crema, una espectacular exhibició que mostra com canvia la temperatura en diversos processos físics i químics. En aquest espectacle participatiu per totes les famílies i a partir de 8 anys, l'assistent experimentarà amb materials de propietats inusuals, barrejarà substàncies i descobrirà resultats sorprenents. Aquesta activitat es podrà gaudir fins al 7 de setembre. A la província de Girona, aquest proper 27 de juny, el concert de Bertolini i De Vinco posa punt i final al Festival Música al Gironès. El duet internacional, format per Raffaele Bertolini i la pianista Antonella De Vinco, actuarà a l'església parroquial de Sant Cebrià de Flaçà a 8:15 del vespre, posant la rúbrica a aquest festival que ha ofert 12 actuacions musicals a diverses poblacions gironines. A Lleida, el Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez, elaborada sobre paper, fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara. A través d'aquesta obra, Benítez explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes espècies, estretament vinculades als processos de colonialisme europeu i capitalisme global. L'exposició es podrà visitar fins aquest diumenge 21 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició En nom de Gaudí, una mostra que ens permet apreciar i comprendre com Antoni Gaudí ha esdevingut un símbol i una marca de ressò internacional, una instal·lació col·laborativa que convida al públic a la reflexió i a la participació que es pot visitar fins al 18 d'octubre. Aquesta activitat està marcada dins la commemoració de l'any Gaudí.
4: Apunta-t'ho a l'agenda.
7: Dicen que lo importante está en el interior. Nosotros pensamos que, en realidad, está ahí fuera, en la calle. Por eso salimos, nos movemos y te contamos lo que vemos para que conozcas las historias de primera mano. Más de uno con Carlos Alsina. El análisis y la actualidad que se mueve y que te mueve. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana y siempre que quieras en nuestra web y app.
8: Esto es la radio en movimiento, la radio que pregunta.
7: Onda Cero, tu radio.
9: Seguro que conocéis un amigo al que su compañía de seguros no para de subirle el precio cada año. Lo tienen contento.
10: Si esto os pasa a vosotros también, es hora de irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 5555. 91 555 5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
11: ¡Por fin!
12: El verdugo a mí me nació de una imagen. Es la única vez que una imagen previa, que fue cuando me contaron un ajusticiamiento que hubo en Valencia de una señora que la condenaron a muerte y la ajusticiaron porque cometió un delito para mí extraño, que es que asesinaba a sus colegas, era una muchacha de servicio, una mujer que estaba de camarera con unos señores, y entonces asesinaba a las demás porque quería ser la única en servir a sus señores. O sea que esto me parece algo ya increíble, de sumisión hacia una clase. Entonces estaba

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Què tal? Bona tarda. Són les 7. Això és La Brúixola.
0: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: pionera en tot l'àmbit internacional per erradicar l'amiant. La lluita dels familiars i companys de les víctimes mortals catalanes arran d'aquest material han donat el seu fruit.
1: Pero lo que ha sido el trámite parlamentario ha sido unos 6 años. Ha sido algo largo, que hemos estado de forma continua, pero siempre desde un punto de vista muy serio y sabiendo lo que tratábamos. Estamos defendiendo la dignidad de compañeros muertos en el proceso.
0: Tot un periple, ja ho senten. Aquesta era la moció al Parlament de Miguel Moreno, portaveu de jubilats de Macosa Alstom, que han utilitzat l'amiant en les seves feines al món ferroviari. Estem parlant d'un material altament perillós per a la salut i caldrà un compromís ferm per a l'erradicació dels més de 680 milions de tones que encara tenim a Catalunya. La llei preveu crear un cens de registre d'aquest material, eliminar el fibrociment d'edificis i instal·lacions, un reconeixement també de les víctimes i un règim sancionador per a tots aquells propietaris que es neguin a complir amb la retirada. Avui a la brúixola coneixerem el periple de les entitats per aconseguir aquesta norma que, al cap i a la fi, no deixa de protegir la salut de tots els catalans i les catalanes.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
0: Més titulars d'aquest dimecres, dia 17 de juny. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Lola.
0: Aquesta tarda hem estat molt pendents de l'incendi a l'edifici principal de l'IRTA Cressa de la Universitat Autònoma de Barcelona, que els bombers ja han donat per controlat.
4: L'incendi s'ha iniciat a fora de la planta de Cressa, que ha afectat a l'interior, a la part d'oficines i una part d'un laboratori. Aquest incendi, degut a la virulència, ha afectat amb una nau externa, la nau 2, que és un paller que pertany a la UAB. En aquest incendi encara és actiu i ara començarem les maniobres de poder fer l'extinció completa.
3: Són paraules de la sotsinspectora dels bombers, Montse Díaz, que també ha explicat que una quinzena de dotacions han treballat en el dispositiu i han actuat en 3 focus diferents. L'edifici s'ha evacuat i no hi ha hagut ferits. Tampoc ha mort cap dels animals que es trobaven a 2 naus del centre de recerca.
0: Catalunya es prepara per una onada de calor que es preveu que arribi diumenge.
3: Sí, mentrestant avui s'han registrat 38 graus al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Les mesures de prevenció per fer front a la calor són necessàries, però hi ha un col·lectiu que no té cap mena de protocol davant d'aquesta situació. Estem parlant de les persones sense llar.
5: Un dels col·lectius més afectats són les persones que dormen al ras o que viuen a l'espai públic, perquè són els que reben l'impacte més directe, evidentment, del fred, però sobretot ara de la calor, del sol, dels rajos ultraviolats, del perill de la deshidratació.
3: És Bea Fernández, directora de la Fundació Arrels. Segons l'entitat, més de 2.000 persones dormen al carrer a Barcelona, un 45% més que ara fa un any.
0: La imatge del dia d'avui és la de José Luis Rodríguez Zapatero entrant a la seu de l'Audiència Nacional per convertir-se en el primer expresident del govern espanyol a seure al banc dels acusats.
3: Un fet que també ha tingut ressò al Parlament de Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a tancar files amb Pedro Sánchez al voltant dels presumptes casos de corrupció que planen sobre la seva formació davant del líder del PP català, Alejandro Fernández, que titlla d'insostenible la situació actual de la política espanyola.
6: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
7: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
3: A la segona part de la brúixola d'avui analitzarem aquesta qüestió amb el politòleg Adrián Caballero.
0: La campanya perquè els metges deixin de fer hores extres, impulsada l'1 de juny, va obligar a ajornar 1 miler d'operacions no urgents i 1 miler d'endoscòpies només en els primers 4 dies de funcionament.
3: El Departament de Salut ha fet públiques aquestes dades avui, coincidint amb una nova vaga de metges, la 12a des de l'octubre i l'última abans de les vacances d'estiu. El secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha defensat la campanya batejada amb el nom de Ni un minut més.
8: Ni un minut més és activitat voluntària i com que és voluntària jo avui dic que deixo de fer-la i s'ha acabat el broqui. I el problema és que com que d'això en depèn gairebé el 30% de l'activitat quirúrgica de tot el sistema sanitari, això fa molt mal.
3: Salut xifra el seguiment de la vaga d'avui en un 4%, mentre que el sindicat parla d'un 29%.
0: Avui tancarem el programa parlant d'intel·ligència artificial i de la seva implicació en l'elecció dels joves a l'hora d'escollir el seu futur professional.
3: A una setmana de conèixer els resultats de les PAU a Catalunya, ens preguntem també

0: i els mètodes d'avaluació actuals quedaran caducats, tenint en compte que les empreses demanen als seus professionals noves competències per conviure amb la intel·ligència artificial.
1: I el titular d'Esports ens el porta el José Agustín Gómez. José, bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Pere Romeu continuarà al capdavant del primer equip femení del Futbol Club Barcelona fins al 2028. Avui el club ha fet oficial la renovació de l'entrenador que ha dirigit l'equip a conquerir la darrera Lliga de Campions. El brasiler Belletti continuarà sent l'entrenador del Barça Atlètic fins al 2027, després de tancar la seva renovació. El Barça guanya el primer partit de la final de la Lliga Nacional de Futbol Sala al Pozo Murcia a la tanda de penals, després d'empatar 5 al temps reglamentari i la pròrroga. Dijous, segon partit de nou al Palau Blaugrana.
1: Gràcies, José. Passant 6 minuts de les 7 de la tarda, el control tècnic Fran Villar.

0: preparar per un final de cap de setmana i una setmana vinent amb Sant Joan entremig ple de calor. De fet, dèiem que avui s'han registrat 38 graus al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Volem conèixer què ens espera de cara a demà. Noelia García, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Demà dijous a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de la Depressió Central i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. Serà un dia càlid, predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda a la Vall d'Aran es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Podran ser localment forts i amb calamar-se. Les temperatures mínimes pujaran, 21 graus a Barcelona i a Lleida, 19 a Tarragona i 18 graus a Girona. Bufarà vent fluix amb més intensitat durant la tarda. És una informació d'AEMET.

0: per retirar l'amiant de totes les edificacions i reconèixer les víctimes. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera a Espanya que preveu radiografiar totes les construccions en busca d'aquest material tòxic. La norma també contempla ajudes directes per a la retirada de fibrociment i multes de fins a 100.000 euros a qui no compleixi la normativa. Marcos Díaz, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. L'amiant es va utilitzar massivament entre els anys 60 i 80 del segle passat, en una època on la prioritat era construir ràpid i barat per atendre les onades migratòries de la resta d'Espanya. Després de dècades de lluita veïnal i quan ja fa massa temps que aquestes micropartícules han provocat morts i patologies respiratòries, el govern català destinarà 20.000 milions d'euros anualment per retirar l'amiant. Es calcula que hi ha més de 680.000 tones a Catalunya. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, explica els següents passos.
2: A partir d'ara hem d'elaborar el reglament de desplegament d'aquesta llei. Això ens ha de permetre aquest registre, aquest cens d'ubicacions d'aquest amiant. Segon, un registre de les empreses que puguin retirar aquest amiant i posar a punt també aquells abocadors que puguin recollir aquest tipus de material. I continuar amb els recursos econòmics que han d'ajudar a la retirada efectiva d'aquest amiant.
1: Tots els grups parlamentaris han recollit el guant. Escoltem a Jordi Monell de Junts, Juli Fernández d'Esquerra i Lluís Mijoler dels Comuns.
3: Sigui quin sigui el color del govern dels propers anys, que ens comprometi com a país a erradicar, a eliminar aquest material de les nostres vides.
4: La llei és un marc, però és molt important el reglament que el govern desenvolupi i nosaltres doncs, hi estarem amatents de manera exigent.
5: Fem un pas necessari, llargament reivindicats per les víctimes, pels sindicats, pel món local, per moltes entitats socials i veïnals, i assumim una responsabilitat, que aquesta llei no quedi en paper, sinó que es desplegui amb recursos, terminis, control públic i justícia social.
1: El Parlament celebrarà aquest divendres un acte institucional per reconèixer les víctimes i rescabalar-les.
0: Gràcies, Marcos. Després de l'aprovació definitiva de la llei, les entitats que més han lluitat per aquesta normativa han celebrat el que consideren una victòria. Una victòria, això sí, amb gust amarg, ja que són moltes les persones que han mort per malalties relacionades amb l'amiant. Ara reclamen que la llei s'apliqui, Ricard, amb tota la força i sense dilacions.
6: Sí, han comparegut al Parlament la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona i el col·lectiu de jubilats de Macosa Alstom, que han utilitzat l'amiant en les seves feines al món ferroviari. Des de l'any 2000 han xifrat en 40 les persones que han mort o han emmalaltit com a conseqüència del fibrociment. Asseguren que l'aprovació de la llei és un acte de dignitat.

0: per a tots ells i ara exigeixen recursos econòmics i reglaments per tal que la llei es pugui desplegar. Ho ha explicat el portaveu de jubilats de Macosa Alstom, Miguel Moreno.
1: La ley, ¿qué os parece? Pues claro, tenéis que entender de que nosotros no saltemos aquí de alegría porque tenemos una ley. La ley ahora habrá que ver qué aplicación se le da, qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
0: Moreno també ha reclamat que es garanteixen les màximes condicions de seguretat abans de començar a retirar l'amiant.
2: Doncs ara volem conèixer com s'ha arribat fins a aquesta llei aprovada avui al Parlament i per això podem parlar amb Jordi Giró, és president de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, una de les entitats que ha treballat per tirar endavant aquesta normativa. Senyor Giró, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Quina valoració fan de l'arribada d'aquesta llei? És tard?
3: Molt positiva perquè s'ha assolit, que era una fita prou important, més tenint en compte que va arrencar en una legislatura anterior i que finalment s'ha culminat, no amb pocs esforços, per totes les parts, per grups polítics i també pel moviment veïnal i també els afectats. No? Per tant, home, hem de dir que tard no és molt aviat, però si mirem el context que tenim arreu del país i arreu d'Europa, doncs hi ha que felicitar-nos de poder-la haver conquerit en aquest moment, no? Ara, això no és un punt d'arribada, sinó és un punt de partida, no? És aquí el important ve ara.
2: Mm-hmm. Clar, ara han arribat a aquest punt. Quin camí han hagut de recórrer per arribar a aconseguir la normativa que avui s'aprova?
3: Bueno, tot el treball que hi ha hagut, un treball molt important a nivell de les propis afectats, diguéssim, com els jubilats, no? De la companyia Alstom, que són els precursor d'alguna manera, juntament amb la Federació de Barcelona, precursor una miqueta doncs, d'aquest treball de base. I després és el moviment veïnal, a nivell de, ja no solament de Barcelona, sinó de tot Catalunya, s'ha fet un treball important a nivell de difusió, de donar coneixement, de traslladar la importància i sobretot de consciència també molt a l'administració, no? Que sigui conscient que aquest és un problema de primer ordre, és un problema de salut i per tant val la pena doncs, prestar-li atenció i que per tant aquest treball ha sigut un treball de molta constància i de molt convèncer les persones, sobretot per arrencar fites en el nivell de la salut, en el nivell del control, en el nivell de la consideració d'enfermetats laborals, totes aquestes qüestions que semblaran molt, molt senzilles però que tenen tot un recorregut a base d'insistència de treball, de jornades tècniques, de molt de debat en aquest sentit, no? I per tant això és una cosa que porta temps i tens passió i dedicació.
2: M'agradaria abordar alguns dels aspectes d'aquesta normativa. Un d'ells és la creació d'un cens català de registre de l'amiant. Clar, que s'hagi de fer aquest cens vol dir que fins ara no hi havia constància de quantitats i de les zones on hi havia aquest material?
3: Bueno, el cens és una forma de poder inventariar amb garanties, no? Amb garanties vol dir que la informació és vàlida, no? Que no sigui una informació que està feta amb la mà alçada, no? I per tant és important de poder tenir aquest cens i que sigui un cens vàlid, no? Per tant, el que tinguem aquesta eina és una eina importantíssima. Vol dir que abans això no s'ha mirat, molts anys no s'ha mirat, fins que s'ha fet el primer cens que ha fet la Generalitat a nivell de lo que són les teulades d'edificis públics, no? Però vull dir, no s'ha fet un treball acurat, molts municipis encara no el tenien fet perquè tenen pocs recursos, per fet de poder... el fet de treballar per tenir-lo i que sigui una obligació de tenir-lo, crec que és una fita molt important, molt interessant i que a més ens portarà només que guanys i conscienciació, no? Uh-huh. Per tant, això també vol dir que es necessitaran recursos per fer això. Nosaltres els municipis tenen aquesta capacitat de recursos, però vol dir que si amb la llei també doncs, s'assoliran també nous ajuts i també fórmules que ens puguin ajudar a aconseguir aquest cens. Però, en definitiva, el cens és imprescindible si volem realment erradicar-lo, que la llei és l'erradicació de l'amiant, no? Si no coneixem realment el 100% el que tenim, difícilment podem fer una tasca. I al mateix fent, aquesta tasca també serveix amb dos motius. Una, per poder erradicar-lo, i l'altra, per poder conscienciar també a la ciutadania, que moltes vegades, en general, pensem que ho coneixen, i moltes vegades les persones tampoc coneixen al 100% quines construccions tenen amiant i on hi ha l'amiant i com se detecta l'amiant, no? Que això, aquest és un altre tema també molt interessant.
2: Ara que l'ha obert vostè, no sé si ens podria donar algunes característiques o alguns consells, podríem dir, per detectar l'amiant.
3: Bueno, sobretot hi ha una cosa molt important que sabem que a partir del 2002 això va

0: està, doncs, va estar prohibit. Per tant, en principi, a partir del 2002, les construccions no han de contenir aquest material. I en anterior hem de fixar-nos molt bé, bàsicament, en les condicions que hi ha, amb dipòsits d'aigua, amb baixants d'edificacions, amb sostres, amb teulades, diguéssim, que és on es veu més, però n'hi ha molts altres puestos, no? Però al principi jo crec que l'any de construcció filtra una miqueta la situació que hi pot haver-hi, no? I després a nivell ja tècnicament de detectar-lo ja és, moltes vegades aquest material no està visible, està sota terra perquè està enterrat, són canyeries a vegades, o un baixant millor no és visible tampoc, no? O determinats elements que no els veiem però que estan allà dintre, no? Mentre estan amagats i no es toca a ningú, tampoc té per què passar massa cosa. Però bueno, és important també doncs, anar intentant doncs, formular a les persones aquesta informació perquè puguin detectar-lo, no?
1: Clar, per això és important aquesta anàlisi i aquest cens que abans ens comentava. La llei també inclou un règim sancionador amb multes fins a 100.000 euros en casos que no es faci la retirada. Creu que hi ha propietaris que podrien negar-se a complir amb aquesta normativa? Perquè al cap i a la fi estem parlant d'un tema de salut.
0: Sí, però jo crec que confio també en la responsabilitat de les persones, no? Vull dir que, sobretot quan parlem d'espais particulars, no? Que estem referint-nos a aquesta qüestió, jo crec que la conscienciació és un element important. Jo crec que no hi hagi cap persona que sàpiga que té un material que pot afectar amb ell i altres persones que no intentés fer cap cosa, o sigui, alguna cosa per poder-lo eliminar, no? O poder-lo treure, no? I més quan la pròpia administració també facilita determinats tipus o línies d'ajuts perquè això sigui possible, no? Hem de pensar que una gran part de l'amiant està en teulades i, per tant, molts d'aquests edificis que tenen aquestes teulades de l'amiant, moltes d'elles s'han acabat transformant també en espais de plaques fotovoltaiques. S'han aprofitat la inversió per fer això, doncs, per també treure-li un rendiment o baixar el cost, no? Mm-hmm. Però jo crec que, més que el règim sancionador és un element que la llei hi ha de ser-hi, perquè si no, no estaria bé, però jo crec que la gent està n'hi ha conscienciant cada vegada més, vull dir, és un element que jo no crec que això susciti masses problemàtiques. Tampoc crec que l'administració vagi amb una lupa a mirar tot. Jo crec que és una cosa que comportarà un espai de temps llarg per poder fer aquesta erradicació i que això s'ha de fer amb col·laboració, amb cooperació amb les administracions, els particulars, les empreses, amb tothom. Jo crec que aquí ha de ser una suma. No pot ser que cadascú, diguéssim, prengués això de manera, és a dir, escolta, és que hi ha un règim sancionador, jo no ho faré, no? No. Jo crec que aquest element crec que no se suscitarà. Jo crec que la gent amb això serà responsable.
1: Una normativa que inclou també el reconeixement de les víctimes, motiu pel qual aquest divendres el Parlament també celebrarà un acte institucional. Com reben aquest reconeixement tant les víctimes com també els familiars d'aquells doncs, que van perdre els seus éssers estimats arran d'una malaltia provocada sí. Per l'amiant?
0: Crec que això és un acte de justícia, primer de tot de justícia, és un acte que és convenient, és molt convenient i important, no solament per les famílies, sinó per aquelles persones que també són veïns i veïnes, de veure que ens puguem sentir reconeguts amb aquestes persones amb la solidaritat corresponent i veure que és un tema que transcendeix el límit personal familiar, que és una cosa que afecta i que afecta la societat. I per tant, crec que fer aquest reconeixement, a part de ser de justícia, és una cosa que s'ha de fer com a exemple i també com a element de dir això no es pot tornar a passar a la societat i la societat ha d'estar sempre preparada per poder cometre aquests reptes, no? Que també té un doble missatge, no? I sobretot doncs, aquest missatge també de solidaritat amb les famílies, ja no amb els afectats que ja han traspassat, sinó amb les famílies també doncs, que han tingut o que tenen aquesta situació, viure aquesta situació, no? I per tant, crec que és un acte merescut i a més necessari també per a la societat.
1: Ja per acabar amb tot el que hem anat explicant aquests punts d'aquesta llei per eliminar les més de 680 milions de tones a Catalunya que tenim d'amiant, creuen que seran suficients les línies de subvenció que el govern ha anunciat per fer aquesta retirada?
0: Bueno, jo crec que això aquí, a veure, això estem parlant de números des d'un espai, anem a dir, teòric encara, quan això es vagi posant en marxa anirem veient la magnitud de com se va concretant i segurament és possible que facin falta més ajuts, però jo crec que l'administració, tal com hem vist avui a la proclama a presentar la llei, hem vist doncs, una bona voluntat i predisposició a dir

anirem veient com anem avançant, no? Jo crec que és una qüestió que s'haurà d'anar veient, perquè segurament a millor a nivell de les xifres també possiblement vagin canviant, no? Perquè anirem coneguent més aquelles situacions que

0: I per tant jo crec que això s'ha de tenir una mentalitat oberta de dir, escolta, això quan anem veient, anirem veient si hem d'anar doncs ampliant aquests ajuts o canviant les fórmules o buscant altres incentius, no? Jo crec que això és un element que és, no s'ha dit, però jo crec que es pot entendre amb aquesta voluntat que hi ha hagut per la part del govern i per la part també dels partits polítics que l'han recolzada, doncs d'alguna manera crec que aquí és l'element que la resposta aquesta, no? Que no es pot tancar res al 100%, sinó que jo crec que això s'haurà d'anar veient. I segurament els recursos no seran suficients perquè segurament descobrirem que tot allò que ara estem mirant amb lupa en tenim més del que pensàvem, no?
1: Doncs Jordi Giró, president de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda. Que vagi molt bé, ànims.
0: Gràcies a vosaltres i ens anirem veient.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
3: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
4: Quina ratxa! Quants maig portes?
3: 150.
4: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periódico, el teu quiosque y el periódico.com.
5: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
6: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
5: Hazte mutuera.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
2: La brújula amb Lola Sorribas.
1: Passant 23 minuts de les 7 de la tarda, ens trobem a les portes de la primera onada de calor de l'any que es preveu que arribi aquest diumenge. Un dels col·lectius més afectats per aquesta calor és el de la gent sense llar, que no poden refugiar-se sempre que ho necessiten. I el que preocupa ara és que el sensellarisme és un fenomen que no para de créixer. Segons les últimes dades d'Arrels Fundació, a Barcelona hi ha més de 2.000 persones dormint al carrer. L'entitat ha engegat una macroenquesta per conèixer la realitat de les persones sense llar a Barcelona i visibilitzar-ne també les necessitats. Ens ho explica la Montse Valls. Montse, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda. La consulta iniciada ahir i en marxa fins demà mobilitza uns 400 voluntaris i preveu recollir prop de 700 entrevistes. L'objectiu és fer una fotografia de les necessitats de les persones sense llar i elaborar un informe que ajudi a incidir en les polítiques públiques. Segons ha explicat en una entrevista a la ciutat d'Onda Cero Catalunya, la directora de la Fundació Arrels, Bea Fernández, l'enquesta està permetent constatar que no hi ha un perfil únic de persones sense llar.
9: El fet que s'incrementi el sensellarisme vol dir que la realitat del carrer també ha augmentat. Hi ha persones joves, persones més grans, persones d'aquí, persones estrangeres, persones amb discapacitat, dones, joves... Vull dir, hi ha molta realitat amb diferents vulnerabilitats.
8: En l'enquesta enguany s'inclouen preguntes també sobre regularització i sobre assentaments després dels desallotjaments de l'últim any que han provocat el desplaçament de moltes persones en zones com la Vila Olímpica de Barcelona o la Ronda Litoral.
9: El que ha provocat el nostre parer aquestes agrupacions de persones és, per una banda, efectivament, l'increment de persones en general, però després també els moviments que s'han produït per desallotjar-les dels espais com més cèntrics de ciutat.
8: Les entrevistes es fan durant el dia, tant al carrer com en equipaments socials.
1: Gràcies, Montse. El govern ha presentat avui a Lleida el nou protocol per prevenir els efectes de la calor en el treball, un document que fixa mesures concretes perquè empreses i administracions s'anticipin als riscos derivats de les altes temperatures cada cop més freqüents per l'impacte del canvi climàtic. Més detalls des d'Onda Cero Lleida amb la Núria Mora.
10: La presentació arriba en un context especialment sensible a les comarques de Ponent després de la mort l'estiu passat d'un temporal Carràs durant una onada de calor. La inspecció de treball va concloure que l'empresa on treballava no disposava d'un protocol específic, segons ha explicat Núria Gilgado, directora general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral.
11: És causa-efecte, correcte. la Inspecció de Treball ha determinat que la causa de la mort va ser la no aplicació de mesures preventives.
10: El nou protocol estableix accions com adaptar horaris, introduir pauses, organitzar rotacions, habilitar espais d'ombra i garantir la hidratació dels treballadors. També preveu una especial atenció als sectors més exposats, com l'agricultura i la construcció. En paral·lel, la Inspecció de Treball reforçarà els controls. L'any passat va fer 98 actuacions a la demarcació

0: de Lleida amb 35 requeriments i 9 infraccions detectades que van comportar sancions per valor de més de 167.000 euros.
1: I ho dèiem en titulars, els bombers de la Generalitat donen per controlat un incendi que s'ha propagat a l'interior d'uns laboratoris del complex de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per ara no es descarta la hipòtesi que el foc hagi estat provocat, tot i que no és la principal línia d'investigació, Ricard.
2: Concretament 16 dotacions s'han desplaçat fins al centre de recerca Cresa, a Cerdanyola del Vallès, que ha estat completament evacuat abans de les 4 de la tarda sense cap ferit. Tal com detalla la cap d'intervenció dels bombers, el foc s'hauria originat en uns matolls propers a la façana on es troben les oficines i els laboratoris, que han quedat parcialment afectats, sobretot pel fum. Escoltem a Montse Díaz.
3: Puc dir exactament quin és l'origen de l'incendi, suposem que ha sigut uns matolls que estaven a l'exterior. Nosaltres ens ha entrat al servei com un incendi que afectava la façana. Passa que a través de la façana ha pogut accedir a l'interior, a les oficines.
2: Ara bé, els bombers diuen que l'incendi segueix actiu perquè s'ha desplaçat amb virulència cap a una segona nau propietat de la UAB que està plena de palla i que ha cremat per complet. El seu objectiu, diuen, segueix sent que no es propagui més enllà d'aquest espai i creï un incendi forestal. A més, aquesta nau està a prop d'altres zones amb animals que per ara no han patit cap dany. Precisament aquest complex de recerca de l'IRTA va centrar, recordem, tota l'atenció mediàtica quan s'investigava si el brot de pesta porcina africana s'havia originat al seu interior, un fet que va quedar descartat, segons els informes del Comitè de Científics del Govern espanyol.
1: Per cert, que la pujada de temperatures i la baixada de la humitat en alguns punts de Catalunya està fent augmentar el perill d'incendi forestal, especialment a la zona de Ponent. De fet, des del Departament d'Agricultura alerten que fins a 40 municipis del Segrià, la Noguera, la Segarra, Ribera d'Ebre i Terra Alta presenten un perill molt alt i demanen extremar les precaucions.
2: Sí, de fet, l'OLA, els bombers han hagut de desplaçar fins a 14 dotacions a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, on s'ha produït a primera hora de la tarda, al voltant de les dues, un incendi de vegetació que ja està completament controlat. Entre altres, els bombers han volgut agrair l'ajuda dels pagesos que han fet servir els seus tractors de tallafocs.

0: Aquesta està sent una setmana molt intensa pel que fa a la investigació dels casos de presumpta corrupció que planen sobre el PSOE. En una estona parlarem amb el politòleg Adrián Caballero sobre la imatge d'un expresident al banc dels acusats, un tema que ha esquitxat també la sessió de control d'avui, on el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat files amb Pedro Sánchez. I és que, a més de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional, aquesta setmana també es podria conèixer la sentència del cas Mascaretes, que certifica el primer cas de corrupció de l'executiu espanyol, Marcos.
1: Sí, Salvador Illa ha assegurat a Ras i Curt que Sánchez és el millor president que ha tingut Espanya. Ho ha dit en resposta al Partit Popular, mentre que el seu líder, Alejandro Fernández, li ha advertit que s'acabarà cremant.
2: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemarà.
1: També l'oposició i els socis han denunciat opacitat i reclamen explicacions. Escoltem Mònica Sales de Junts, Josep Maria Jové d'Esquerra i la resposta del president.
3: Opacitat perquè vostè continua sense donar explicacions de la presumpta corrupció del seu partit, del PSOE, del seu partit. Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer?
4: No n'hi ha prou, per cert, en denunciar la corrupció. Calen accions concretes, clares i contundents. Ho farà, president?
5: Miri, jo he dit sempre que s'ha de fer tot el que es pugui per prevenir-la, però que en aquells casos que no hem estat capaços de prevenir, hem d'actuar amb la màxima contundència. Té el meu compromís també, ho estem fent.
1: Salvador Illa ha fet una defensa aferrissada de Pedro Sánchez, però en aquesta ocasió, a diferència d'altres, no ha dit res sobre Zapatero.
6: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
7: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
8: Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverás.

0: Serán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea 105 por tantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la iglesia en tu declaración. ¡Sí!
1: De pasapalabra en Antena 3. La brújula amb Lola Surribas.
2: Passen gairebé dos minuts de dos quarts de vuit del vespre. El Sindicat Metges de Catalunya va posar en marxa el dia 1 de juny la campanya Ni un minut més. Consisteix a deixar de fer hores extra. Doncs bé, avui hem sabut que en només quatre dies, entre l'1 i el 4 de juny, es van haver d'ajornar un miler d'operacions no urgents i un miler d'endoscòpies. Són les dades que ha fet públiques el Departament de Salut, coincidint avui amb una nova vaga de metges que ha seguit la Nautil. Anna, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Lola. És la dotzena jornada d'aturada des que van començar les mobilitzacions el passat mes d'octubre i és l'última abans de les vacances d'estiu. Com és habitual, hi ha ball de xifres pel que fa al seguiment. Mentre que Salut el situa en un ínfim 4%, el sindicat convocant Metges de Catalunya parla d'un 29%. Coincidint amb aquesta vaga, el sindicat majoritari en el col·lectiu mèdic ha organitzat quatre concentracions a cada capital de província. La de Barcelona ha estat la més multitudinària, amb 200 participants que han tallat al carrer Aragó a l'altura de Girona davant de la Subdirecció Regional de Salut Pública. Allà, els portaveus sindicals han defensat la iniciativa de deixar de fer hores extres. La vicesecretària general de Metges de Catalunya, l'anestesiòloga Irene Vermell, explica quines proves s'estan veient afectades.
4: No només és a l'àmbit quirúrgic, sinó proves que són invasives amb sedació, tot el gabinet d'endoscòpies, gastroscòpies, colonoscòpies, la radiologia intervencionista, també assistim tant a la part que treballa sobre el cap com a la que treballa sobre la resta del cos. Les urgències, això sí, estan protegides, ningú ho posa en dubte, però sí, sí, evidentment s'estan desprogramant proves perquè no hi ha prou professionals per dur-les a terme.
3: De moment s'hi han adherit uns 230 serveis d'una cinquantena d'hospitals, 15 CAPs i dos centres de salut mental. La campanya Ni un minut més continuarà funcionant al llarg de l'estiu, un període en què ja habitualment no se solen programar proves no urgents. En canvi, sí que s'aturaran les vagues que es reprendran de cara al setembre. La raó, segons Metges de Catalunya, és que si convoquessin una vaga a l'estiu, els serveis mínims que es decretarien serien superiors al personal que acostuma a haver-hi als centres sanitaris en aquesta època de l'any.
2: Gràcies, Anna. I canviem ara de qüestió. De les 68 preses que hi ha a Catalunya, 16 disposen d'un pla d'emergència en cas de desbordament o de trencament de la infraestructura. Entre elles hi ha la de Susqueda, Sau, Lavaells, Foix, Gallà, Rialp o Mequinensa. Tot i que l'escenari d'un accident greu és poc probable, cal que la població hi estigui preparada. Escoltem Sergi Delgado, el subdirector de Programes de Protecció Civil.
5: Un risc de tancament o d'anomalia de presa poc probable, però no per poc probable vol dir que no haguem d'estar preparats. Aquesta implantació ens permet arribar a la població, explicar a la ciutadania com ha d'actuar amb aquesta evacuació en cas que escoltin aquestes sirenes, que té un so d'evacuació que és diferent del de confinament.
2: Els plans inclouen sirenes a les poblacions més properes per avisar els veïns que s'haurien d'autoevacuar i de moment s'han instal·lat 71 en 36 municipis.

0: Parlem ara d'economia, perquè en diverses ocasions hem parlat aquí a la brúixola de la manca d'oferta d'habitatge, preocupant tant a Catalunya com a la resta de l'Estat. Doncs bé, les perspectives de futur no fan pensar en un canvi de dinàmica. Tot el contrari, segons l'informe de l'Institut de Tecnologia de la Construcció a Catalunya, l'ITEC, Espanya entrarà, Ricard, en una fase de desacceleració.
1: Sí, la previsió de creixement de la construcció serà del 3,2% aquest any, però caurà al 2,4% l'any vinent i a l'1,8% al 2028. El motiu d'aquesta línia descendent és la fi dels fons europeus, responsables del creixement dels últims anys. La moderació, però, té també una altra explicació: l'impacte del context internacional i l'encariment de determinats materials, especialment a partir del segon semestre. Precisament aquest és el factor que pot perjudicar les bones dades d'inversió en el sector de la construcció d'habitatges nous, en què es preveu un augment del 5% durant els propers anys, ja que la demanda continua sent sòlida i l'oferta pateix un dèficit estructural. En parla el secretari general de l'ITEC, Francisco Dieguez.
2: Moltes zones de

0: d'Espanya, on el mercat de la immobiliària està arribant a sostre de preu de venda, i en el moment que això succeeixi voldrà dir que els increments de costos de construcció no podran ser absorbits per el preu de venda, i per tant el que hi ha és una pèrdua o una rebaixa de la rendibilitat del promotor.
1: L'informe també assenyala que la promoció pública podria jugar un paper rellevant els propers anys gràcies a l'impuls del nou Pla Estatal d'Habitatge.
2: I Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, segons dades del govern espanyol.
1: Barcelona concentra més de 3 milions d'afiliats, seguida de Girona, Tarragona i Lleida. Al conjunt de l'estat, l'ocupació també marca un màxim històric amb 22,54 milions d'afiliats i prop de 22 milions d'ocupats. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, destaca que aquesta fita, fins fa poc inassolible, reflecteix la transformació del mercat laboral després de la reforma laboral.
3: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Comencem la plana local a Barcelona perquè reforçarà la seguretat i la convivència als barris del Poble Sec i la Marina, escenari dels dos tirotejos que s'han produït en l'últim mes. S'hi desplegaran més agents civils i cívics, volíem dir, i agents de la Guàrdia Urbana. Es reformaran els espais degradats i s'impulsaran itineraris d'acompanyament per als col·lectius més vulnerables.
1: Així ho ha aprovat la Comissió de Presidència i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, proposta del grup municipal d'Esquerra. La mesura ha obtingut el suport de tots els partits, tret del PP, que s'ha abstingut, i Vox, que hi ha votat en contra. El diputat d'Esquerra, Jordi Coronas, s'ha mostrat especialment preocupat per les persones sense llar que viuen a la muntanya de Montjuïc, una problemàtica que, segons ha admès, no es pot solucionar només amb la pressió policial i l'enduriment del Codi Penal. Una qüestió que ha volgut separar dels tirotejos de les darreres setmanes amb una arrel molt diferent. De fet, la regidora del districte de Sants-Montjuïc, Raquel Gil, ha admès la sensació d'inseguretat creixent, però ha insistit que les dades generals demostren una baixada de l'activitat delictiva. De la seva banda, el PP ha apuntat que comparteix el diagnòstic, però ha reclamat més presència policial i més polítiques sancionadores, motiu pel qual s'ha abstingut. Vox hi ha votat en contra, com dèiem, perquè el text no contempla mesures per combatre les bandes criminals.
0: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas a la Garrotxa estudia portar a la justícia el projecte de la variant d'Olot i les preses. Abans, però, ha presentat un requeriment a la Generalitat, l'última oportunitat perquè el govern català els garanteixi la mobilitat de les persones durant les obres i la reparcel·lació dels terrenys agrícoles.
1: Unes demandes que queden recollides en la quarantena d'al·legacions presentades al projecte. Si no són ateses satisfactòriament, l'Ajuntament demanarà la paralització cautelar del projecte. Escoltem l'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca.
2: Abans d'anar directe al contenciós, hi hauria unes mesures cautelars que poden donar temps, no, a que es reguli o que es donguin més respostes o que es facin tots aquests projectes que han parlat, no, durant aquest temps, per justificar que moltes de les respostes no fossin donades.

0: Clau de successos, almenys 10 persones han estat detingudes a Salou en el marc d'un macrooperatiu policial contra una organització dedicada a la importació i distribució de productes falsificats.
1: L'actuació coordinada pels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional ha inclòs entrades i registres en diversos municipis del Camp de Tarragona i altres demarcacions. En un domicili del carrer Església a Salou hi han intervingut una trentena d'agents i s'han localitzat abundant material falsificat. A la ciutat també s'han fet altres detencions, tot i que no s'han transcedit les xifres. L'operatiu ha començat a primera hora del matí i s'ha desenvolupat sense incidents, amb dispositius preventius de seguretat ciutadana. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
0: Un home ha mort en un incendi en una parcel·la de Montbrió del Camp. L'avís es va rebre ahir a les 9 de la nit per un foc que afectava dues caravanes i una caseta de fusta al camí dels Campassos. Sis dotacions terrestres van treballar en l'extinció i un cop apagat el foc, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. Els Mossos s'han fet càrrec de les diligències i de la investigació.

0: per determinar les causes d'aquest incident. I sàpiguen també que dues persones han resultat ferides menys greus en una deflagració de gas en un pis a l'Hospitalet de Llobregat. El 112 va rebre l'avís per una explosió en un habitatge de l'avinguda Severo Ochoa. El 100 va atendre 5 persones, però només dues van requerir trasllat hospitalari, concretament a la Vall d'Hebron i a l'Hospital General de l'Hospitalet. L'explosió va fer cedir un envà, tot i que sense afectació greu de l'estructura.
1: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
2: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure. Porque cuando confías en Verisure, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
3: Verisure. Soy ecológica. Quiero una estufa de biomasa.
4: Ferroli lo tiene.
5: Soy ecológico. Quiero aerotermia.
4: Ferroli lo tiene.
6: Soy ecológica. Quiero una caldera de hidrógeno o biometano.
4: Ferroli lo tiene. Y radiadores de aluminio 100% reciclables, aire acondicionado, calentadores, termos. Ferroli. Expertos en climatización. 60 años fabricando en España. Ferroli lo tiene.
7: ¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Fenie Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenieenergia.es o llama al 900-215-470.
8: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat. A Onda Cero Catalunya.
0: En un parell de minuts ens plantem a 8:15 del vespre. Abans d'obrir la segona part de la brúixola d'avui, fem un cop d'ull a les notícies que ens deixa la jornada en clau cultural. I comencem amb literatura, perquè l'escriptor Ferran García ha guanyat el Premi Llibreter 2026 de Literatura Catalana amb l'obra Sau.
9: El veig és especialment important perquè és un premi, crec jo, especial, el fet de que siguin les llibreries, llibreters i llibreteres qui t'ho reconeixin, perquè jo sense... jo i la majoria de gent que estem aquí, sense les llibreries no existiríem, i per tant això de Ferran García com a escriptor deixaria d'existir. Per tant, literalment els dec l'existència.
10: El jurat ha destacat que es tracta d'un títol hipnòtic i ambiciós que converteix la natura, el folklore i la memòria d'Osona en un territori mític. El Premi Llibreter d'altres literatures ha estat per Un cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de literatura infantil i juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, el de literatura infantil i juvenil d'altres literatures per El gegant de ferro, de Ted Hughes, i el d'àlbum il·lustrat per El racó de pensar, de Pieter van der Hoebel, i el d'assaig, pensament i altres narratives per La passió dels estranys, de Marina Garcés.
0: Anem ara al Festival Grec, que ha presentat noves propostes teatrals que es poden veure de la mà de directors com Carme Portaceli, Llàtzer García o Joan Arquer.
10: El certamen oferirà l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, que explora els estats emocionals a través de la interpretació i parla de la memòria. La peça compta amb Anna Larcón, Clàudia Benito i Carlota Olsina. Així ho ha explicat el seu director.
11: En aquest cas, és per primera vegada, fem l'escena de la mort, d'alguna manera, i també és un any després, no? Com aquest procés de dol, com es comença, no? Intenta començar a baixar en aquestes persones. I apareix molt la mort, però també apareix molt l'amor entre germanes, no?
10: S'estrenarà a Barcelona Bovary, una reinterpretació de la figura Emma Roald en una òpera contemporània de Portacelli amb autoria de Michael de Koch a partir de Madame Bovary de Gustav Flaubert. Finalment, Pep Cruz, Marta Marco i Erol Lleri oferiran el thriller No miris, de Joan Arquer, sobre les zones grises de la condició humana.
0: I dues informacions en clau musical. Pel que fa a l'agenda, nit de Gypsy Kings a Barcelona.

La banda arriba al Festival Blau Maria amb una festa de rumba flamenca que ha conquerit generacions arreu del món. Andrés Reyes, membre fundador de la formació, actuarà amb la seva família per reviure himnes universals com Bamboleo, Volaré o la seva versió Hotel California. El concert promet una nit d'energia mediterrània, ritme i celebració amb Barcelona i el mar com a escenari.

I canviem completament de terres per dir-los que Blaumut i Al·lèrgiques al Polen encapçalaran la 38a edició de l'Anòlia, que tornarà a omplir de música l'estiu igualadí entre els dies 18, 10 i 18 de juliol.

El festival manté l'aposta per una programació diversa i transversal, amb propostes per a tots els públics que combinen talent local, artistes emergents i alguns dels noms més destacats de l'escena musical catalana. La jornada central se celebrarà dissabte 18 de juliol al pati del Museu de la Pell d'Igualada. El festival conservarà el format concentrat en un sol dia, una fórmula que busca reforçar la programació musical de la Festa Major i consolidar l'Anoia com una de les cites culturals de referència de la ciutat.

0: que van sopar.
1: Al ritme de Blau Mut, tanquem aquesta primera part informativa de la brúixola. Ara obrirem la segona finestra que ens portarà fins a 9:15. Parlarem de política amb l'Adrián Caballero sobre com pot afectar el PSOE el fet que Zapatero s'hagi assegut avui a l'Audiència Nacional, i tancarem també parlant sobre com la intel·ligència artificial modula, podríem dir, el rumb dels joves a l'hora d'escollir el seu futur professional. Abans volem conèixer què ens espera a la brúixola del Radio Estadi.

0: I per fer-ho ja tenim, com sempre, amb nosaltres l'Albert Arranz. Albert, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Ràdio Estadio Catalunya d'avui, Messi, Mbappé i Haaland debuten al torneig amb hat-trick i doblets, respectivament, per signar victòria en l'estrena de les seves respectives seleccions al Mundial de Futbol. El triplet de l'argentí li val a més per esdevenir el màxim anotador de la història del torneig, juntament amb l'alemany Klose. Escoltarem Enrique Cerezo, president de l'Atlético de Madrid, reiterant un cop més que Julián Álvarez, ell ha dit López, però vol dir Álvarez, el davanter argentí dels Matalassers, no està en venda. A l'Espanyol, l'opció de l'extrem del Castelló, Àlex Calatrava, guanya pes per formar part del planter blanc i blau al proper curs. El Madrid anuncien oficialment el fitxatge de l'ex del City, el migcampista portuguès Bernardo Silva, per dues temporades, i la farem petar amb el director general de l'empresa d'Olot, de la Garrotxa, que ha sembrat i supervisat la gespa de l'estadi Azteca de Mèxic, seu de l'inaugural i de quatre partits més de la Copa del Món. Tot plegat de 2 de 9 fins a les 10 en punt de la nit.
0: Perfecte, Albert, gràcies. Molt bona tarda, ens escoltem.
2: Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.

0: Aquest dimecres la política espanyola torna a moure's en dos escenaris que sovint no és cap secret acaben confluint, el judicial i el parlamentari. D'una banda, avui hi ha hagut sessió de control al Congrés dels Diputats amb el president Pedro Sánchez sotmès a la pressió de l'oposició i de l'altra, l'Audiència Nacional ha tornat a ser l'escenari d'una nova declaració en una de les investigacions que envolten l'entorn socialista, Ricard.
1: Sí, parlem d'un cas de presumpte tràfic d'influències de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero vinculat al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i a uns suposats cobraments de diners il·legals. Avui mateix s'ha assegut al banc dels acusats per negar-ho tot i posteriorment ha demanat un vot de confiança a la ciutadania per poder provar, diu, la seva innocència. Tot plegat arriba en un mes de juny especialment delicat amb diferents procediments judicials.

0: els que afecten figures vinculades al PSOE i que tornen a posar sobre la taula el debat sobre corrupció, responsabilitat política i també desgast institucional.
1: En aquest context volem parar un moment al soroll i entendre què està passant realment i quin impacte pot tenir. I ho farem amb l'Adrián Caballero, politòleg, periodista i creador del podcast Simple Política, que tornarà a engegar el proper mes de setembre. Adrián, ben tornat, què tal? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda, molt content.
1: A veure, comencem. Ara tornem a reprendre contacte després d'un temps sense fer-ho i amb un tema, podem dir, històric. Si haguéssim de fer una fotografia general del moment, estem davant d'una suma de casos aïllats o comença a dibuixar-se un patró que podria acabar afectant de debò el govern socialista de Pedro Sánchez?
2: Crec que podria dir que sí a les dues coses, perquè la primera és una qüestió més aviat jurídica, no? Els casos són aïllats els uns dels altres, perquè no podríem dir que hi ha una relació directa entre el cas de Zapatero i el de Leiren, o una relació directa entre el cas del germà de Pedro Sánchez i el de la seva dona. Però un cop dit això, el patró és que fins i tot no cal ni que sigui real o que sigui judicial, perquè en realitat el patró aquest s'està dibuixant en l'imaginari de la gent, no? La gent, gràcies òbviament també a la pressió que fan els partits de l'oposició i alguns mitjans, doncs connecten els punts, allò que fèiem aquest joc infantil d'anar connectant els punts, i el dibuix que acaba sortint diu que el PSOE és un partit corrupte i sobretot l'actual PSOE de Pedro Sánchez.
0: Clar, la realitat és que aquestes investigacions, com ara comentaves, no estan marcant l'agenda política espanyola. Fins a quin punt el pes d'aquests processos judicials en el debat públic va per davant, en alguns casos, del que després acaben determinant els poders, el poder judicial en aquest cas?
2: Al final també pels tempos que tenen els tribunals, el debat públic sempre anirà per davant. D'una banda, pel que sempre s'ha conegut com aquesta pena de telediari o la pena de la banqueta judicial, no? On el polític ja està condemnat mediàticament des de que hi ha sospites o evidentment una imputació, com és aquest cas, amb independència fins i tot de la condemna que hi hagi després. I això li ha passat a totes les bandes ideològiques, li ha passat a Podemos, a dirigents del PP, òbviament també del PSOE. Però de l'altra banda, deixa'm contestar això també sobre els processos judicials en el debat públic, si van molt ràpids o no, i és que gràcies també a l'esforç que fa el Partit Popular a nivell comunicatiu, Vox també, evidentment, doncs al final això fa que l'esfera, l'ambient sigui contrari al govern. Per què? Perquè han trobat que en aquests casos judicials són la seva principal arma d'atac. Poso un exemple molt simple. Si l'atur a Espanya ara estigués al 25%, que és una burrada que va passar en els pitjors moments de la crisi, doncs segurament atacarien per aquí i les joies de Zapatero serien un ramat. Però com això no està passant, l'arma més útil ara mateix són aquests casos judicials.
0: Clar, en aquest sentit, el que ens vols dir, Adrián, és que si realment, per exemple, en el cas que estàs comentant ara mateix, si l'economia realment no n'és tal i com està anant de bé, Pedro Sánchez no tindria a hores ara cap tipus de resposta, no? Perquè sí que estem veient en les sessions de control, la darrera s'ha produït aquest matí, que Pedro Sánchez ho capgira tot molt ràpidament parlant d'ocupació, parlant de mercat de treball, parlant d'economia, parlant de PIB, parlant d'estadístiques que arriben tant des d'institucions o instàncies nacionals com també europees. Pedro Sánchez s'està salvant o s'està podent mantenir el poder gràcies al funcionament de l'economia?
2: No, en realitat el que vull dir és que de la mateixa manera que el Partit Popular o l'oposició agafa la que creu que és la seva millor arma per atacar el govern, però no per atacar-lo, sinó perquè és que, a més, és una mica la seva feina, que en aquest cas són els casos judicials, el govern tracta d'agafar la millor eina per defensar-se. En aquest cas, evidentment, jo crec que la millor eina està en les dades macroeconòmiques, que també en realitat és una gran frustració del govern de Pedro Sánchez, que no li està traient tot el suc que pot a que realment les dades són molt bones, és el país dels grans d'Europa que més creix, etcètera, etcètera. En això no se li pot treure la raó. Ara bé, si les dades econòmiques no fossin bones, no, Pedro Sánchez agafaria qualsevol altra qüestió. Per exemple, parlaria de la corrupció del PP, Eli Tomàs, o de la mateixa manera que ara a finals de setmana Pedro Sánchez estarà a Brussel·les amb el Consell Europeu, doncs segurament veuríem alguna temàtica internacional on Pedro Sánchez se sent còmode. És a dir, al final la qüestió és que l'economia és la millor arma de defensa que ara mateix té a Pedro Sánchez. I si no la tingués, òbviament li seria més complicat, però agafaria una altra qüestió.
0: Clar, de fet, això que tu dius agafa encara més força tenint en compte que ja s'ha compromès com a mínim a presentar uns pressupostos pel 2027, no? Gràcies a aquesta bonança que diu que té l'economia, que és aquest últim as de la màniga que s'ha tret Pedro Sánchez. Clar, ara en parlaves, em semblava molt interessant, per aquesta pressió que fa l'oposició i també una miqueta com la veu Pedro Sánchez, no? Que diu que estan jugant a esta guerra del fango, no? aquesta guerra bruta. Realment, creus que podríem estar davant d'un procés en el qual la justícia pugui acabar influint de tal manera, no? Aquests processos judicials que estan envoltant tot l'entorn del PSOE i també de Pedro Sánchez podrien arribar a tal punt que fos impossible que el govern actual aguantés aquest desgast?
2: No, o sigui, la justícia no convocarà eleccions i la justícia no farà res, no pot convocar tampoc una moció de censura, etc. El que sí que pot fer la justícia és ajudar o no a qui ho vulgui. És a dir, el Partit Popular pot trobar en les imputacions, en les sentències judicials que anirem veient, perquè, atenció, la de Ábalos, la del germà de Pedro Sánchez, aquestes les hauríem de veure a l'estiu, però jo crec que abans de l'agost segurament. Aleshores, totes aquestes qüestions poden ser emprades com a discurs polític, com a relat per a aquells actors polítics, estic pensant, evidentment, en el Partit Popular, que ho vulguin emprar. A partir d'aquí, què? Doncs a partir d'aquí la situació que ja veiem, perquè amb la imputació de Zapatero es va parlar d'una moció de censura que no arribarà al Congrés perquè no, les matemàtiques no donen. Pot arribar, però realment les matemàtiques no donen. Per tant, és el que dic, que les sentències judicials no condemnaran, no convocaran unes eleccions. Ara bé, la pressió mediàtica, la pressió política, això veurem exactament. Però també et dic una cosa, no serà la pressió del Partit Popular, serà, com deia Gabriel Rufián, lo que quiera el PNV, deixa'm fer la broma, en el sentit de que serà el PNV, serà Junts, serà Esquerra, els qui puguin marcar una mica més aquesta pressió.
0: Clar, en aquest sentit, no sé tu com a expert en la matèria, no sé fins a quin punt creus que per la banda del govern com per la banda de l'oposició més forta, més ferma, que en aquest cas estan duent a terme PP i Vox, creus que, no sé si estan fent un flac favor a la societat, no? Perquè no sé fins a quin punt poden mantenir aquest desgast institucional que estan realment realitzant a banda i banda de l'hemicicle, si realment aquest desgast institucional i aquesta pèrdua de confiança de la societat envers els partits polítics tradicionals la podran revertir en un futur immediat, o sigui, això potser pot tenir inclús un impacte negatiu en les futures eleccions.
2: Aquesta pregunta jo crec que connecta molt bé amb el que va passar a la Comissió d'Interior del Senat, on va ser-hi la directora de la Guàrdia Civil, on en un moment del final, si no m'equivoco va ser cap al final, on li retreia al PP i a Vox, que els deia alguna cosa així, que com quan ells arribin al govern ja no quedaran com institucions, o no quedaran institucions amb prestigi que defensar, no? Que quan vostès arribin ja no hi haurà un estat, no? En el sentit del que tu estaves dient, de... Clar, tu ara estàs atacant les institucions perquè creus que estan corruptes de dalt a baix per atacar el partit polític que ara les lidera, però és veritat que la sensació sí que es pot estendre entre la societat de que no del todo són iguales, que aquesta també, sinó d'això que estàs dient, de que aquestes institucions ja no són fiables. En quin sentit? En el sentit d'aquesta pregunta, que a vegades es fa al CIS i altres enquestes, de la confiança en els polítics, la confiança en el sistema judicial. Doncs si això es reprodueix durant el temps, és possible que quan el CIS torni a preguntar per el del 0 al 10, la confiança en el sistema judicial baixi. La confiança en la policia baixi, en la Guàrdia Civil baixi, i així amb totes les institucions.
0: Clar, i després, en el cas que guanyin, ho hauran de defensar, que llavors això sí que serà un canvi de relat total.
2: Sí, bueno, a ver, en realidad el cambio de relat será, bueno, como hemos echado a estos y los que lideraban las instituciones corruptas ya se han ido, pues ahora nosotros vamos a hacer limpieza, que a més es un tema aquest de la neteja radical que segurament si en el govern també acaba entrant Vox, doncs és un tema que moltes altres socis, diguem-ho així, europeus, empren bastant. El relat serà això, serà tractar de convèncer la ciutadania de que estiguin tranquils, de que com ara estan ells a les institucions, ara tot anirà bé. La qüestió no està en això, sinó que la sensibilitat de la ciutadania serà El marge que et dono de confiança és poc. Ja sé que acabes d'entrar, però si amb tu encara hi ha símptomes d'institucions corruptes, anem a dir-ho així, doncs diguem-ho que la paciència serà més curta de la ciutadania.
1: Avui, parlant en el cas de Zapatero, per exemple, no s'ha provat la seva innocència, el jutge Calama no li ha retirat però el passaport de forma cautelar. Això té un impacte real, creus, en el relat polític, o bé creus que quedarà diluït per la imputació en el cas?
2: Jo crec que el tema del passaport, poca cosa a nivell mediàtic o polític. Bueno, més aviat polític perquè mediàtic, sinó al final és una decisió judicial. Evidentment, seria un gran impacte mediàtic, per suposat. Judicialment, al final, la situació de la persona, de José Luis Rodríguez Zapatero, sí que canvia, evidentment. És una imatge que segurament ningú al PSOE vol veure, però sincerament no crec que aquesta qüestió de passaporte sí, passaporte no, faci pujar el Partit Popular 2 punts en una enquesta, perquè m'entengueu.
0: Clar, és molt important també destacar, no?, que el paper que està tenint tant el govern com el PSOE amb els imputats actuals, amb les investigacions actuals, a diferència de les darreres, no?, perquè en tot moment estan utilitzant comunicats, estan utilitzant els mitjans de comunicació per reforçar aquesta defensa o aquest suport a les persones que estan sent investigades ara mateix, com també el germà de Pedro Sánchez, la dona o en aquest cas Zapatero. Però no va ser d'igual manera amb el cas de Santos Cerdà, d'Avalos, de Koldo. Què creus que és més efectiu com a expert en la matèria? No canviar la teva confiança en totes aquestes persones que estan sent imputades, o, a diferència, com va fer anteriorment, desvincular-se des d'un primer moment dels casos o dels presumptes casos de corrupció?
2: La qüestió és que ara ja no et pots permetre utilitzar l'estratègia de despendre't o l'estratègia que es va emprar, per exemple, amb Ábalos. Bueno, Koldo al final era un dels assessors d'Ábalos, vull dir, amb Santos Cerdà. Per què? Perquè si ara tallessis d'arrel amb, doncs estic pensant sobretot en Zapatero, no?, seria com la principal figura, tindries un problema de relat claríssim, perquè d'alguna manera ara no pots fer com el Partit Popular va fer amb Bárcenas, que deien allò del senyor del que usted me habla, perquè tallar amb Zapatero és tallar amb l'oracle, deixa'm dir-ho així, espiritual gairebé, el gran benefactor d'aquelles eleccions del 2023, quan entra Zapatero en escena, i qui podria haver mogut una part dels indecisos al 2027, no ens enganyem, perquè això podia haver passat. I amb qui més es podria tallar? Potser amb la directora de la Guàrdia Civil, que és l'altra persona com més implicada aquesta setmana. Doncs si ho fessis sense una condemna contra ella, el que estaries és admetent que desconfies d'ella. Però les proves d'avui són les mateixes que les de la setmana passada. Per tant, per què la setmana passada no desconfiaves d'ella? I a més també et dic una altra cosa. Això suposaria que Marlaska, Grande Marlaska, el ministre de l'Interior, s'hauria d'anar, perquè evidentment no podria mantenir-se en el càrrec. I això ja sí que t'ho faria trontollar tot. És a dir, jo no dic que a qui m'estigui escoltant que això li sembli bé ni res, o que sigui bonic. Simplement que és, com tu em deies, com a expert, o què recomanaria jo? Ara mateix tu no pots tallar. Tu has tallat amb Ábalos, amb Santos Cerdán. Com ho has fet d'arrel, et pots evitar que t'esquitxi, que t'esquitxi directament, com seria una qüestió més de Zapatero, la directora, el tema de l'Eire, etc. Però ara mateix jo crec que seria una bogeria. Ara convertir a Zapatero en el Bárcenas del senyor del que usted me habla seria una bogeria.
0: Clar, sense ubicar-nos en una banda ni en l'altra d'aquest tauler, perquè és una mica també la nostra feina, no?, com a periodistes, en aquest cas, de ser el màxim objectius possibles. Tu em parlaves sobre el tema del relat, que em sembla superinteressant i crec que en política és importantíssim. Tu què creus que a hores d'ara està guanyant en el relat públic? T'ho dic perquè aquest mes de juny, a part de tots els casos que estan envoltant Pedro Sánchez i el PSOE, també s'ha dut a terme una peça separada també del cas Kitchen, d'aquest cas de corrupció policial, no?, que esquitxa el govern de Rajoy, però se n'ha parlat molt poc. Creus en aquest cas que és el PP qui està guanyant aquest relat públic?
2: Clar, a veure, el PP l'està guanyant perquè és més fàcil guanyar-ho quan els mitjans de comunicació, no dic perquè els mitjans tinguin la culpa de res, vull dir, però és que és així, la realitat, les notícies són, i la setmana aquesta és un via crucis increïble pel Partit Socialista, doncs evidentment és més fàcil. I a més també és una altra qüestió. Al final el PP ha carregat tot l'armament argumentari de relat que té amb els casos del PSOE, perquè a més juga amb un avantatge argumentativa, perquè el que el PP està parlant és del PSOE actual, del PSOE de Pedro Sánchez, mentre que la Kitchen, que tu comentaves, és un mal record del passat, diguem.

0: com així, pel Partit Popular de Núñez Feijóo. A més, hi ha una altra cosa. Si tu li tires encara al Partit Popular de Núñez Feijóo el tema de la Kitchen, et poden dir, ok, és corrupció, però és una corrupció per la que van pagar amb una moció de censura. Encara que va ser per la Gürtel, però vull dir, és un cas de corrupció d'aquella època. I et diran, i ara què? Perquè si em tires encara allò, què passa que ara no hi ha eleccions o no hi ha una moció de censura? Per tant, el relat l'està guanyant el PP? Sí, perquè és evident, és que dir una altra cosa seria una tonteria. Això vol dir que la partida ja estigui guanyada? No, la partida vull dir les eleccions o diguem-ho així, el que pugui estar per venir en els propers mesos.
1: Sí, la majoria parlamentària, no? Al final, que amb la partida que hi ha...
0: És que aquesta no ha canviat.
1: Clar.
0: És que la majoria parlamentària no ha canviat i al final el PNB i Junts, per no parlar-te d'altres partits que hi ha al Congrés, de moment, a hores d'ara, mentre tu i jo estem parlant, no han presentat una moció de censura, han dit que la legislatura està morta. Molt bé, ho han dit. Però no han presentat una moció de censura, han presentat una votació que no es farà sobre si es cal convocar unes eleccions, sí. Però que tampoc és una moció de censura, per tant, ara per ara no hi ha res tangible. Mm-hmm.
2: T'agafo el guant per anar acabant amb aquesta frase de legislatura morta que apunten aquests grups de l'oposició. Per mirar una mica més enllà del que és l'actualitat immediata, aquest mes de juny amb tot el que està passant, creus que pot marcar un abans i un després en la legislatura? Solem parlar de Pedro Sánchez com un animal polític, no? Amb un instint de supervivència podem dir extraordinària amb tot el que està passant i amb tot el que té al seu voltant. No sé si això acabarà creant un desgast per acumulació que acabarà sent un risc real o bé amb el temps acabarà sent un episodi més dins del seu cicle polític.
0: Ara mateix, Lola, estan a Moncloa en mode supervivència. O sigui, ara mateix l'estratègia o el cicle polític es troba en un moment d'impàs o en un moment de supervivència. Punt d'inflexió pot ser en el sentit que, evidentment, està sent un juny difícil. Està sent una setmana, sobretot una setmana molt difícil. Però aquesta setmana, en principi, sentència judicial o imputació més grossa que les que ja hi ha, en principi no s'espera. És a dir, aquest mode de supervivència vol dir aguantar el juny. Ara deixeu-me que faci una mig broma, mig seriós, que és esperar que la selecció espanyola ho faci millor que el primer partit i la gent estigui molt entretinguda amb el Mundial. Sembla una tonteria, però no ho és. Que les sentències d'Àvalo no taquin molt, que la del germà no surti molt desfavoridora, perquè això hem de parlar, perquè evidentment el relat canvia si de sobte el germà la pena és mínima o fins i tot queda absolt. Cuidau amb això. Després arriba l'estiu. L'estiu sempre és una mica refrescar, mai millor dit, el moment polític. I al tornar de l'estiu parlarem de pressupostos, posar de relleu algun tema internacional. I atenció a una cosa. Penseu que quan tornem de l'estiu, Pedro Sánchez presentarà segurament els pressupostos més socials i més carregats d'inversions que hi hagin. Per què? Perquè si no surten, serà la millor carta de presentació que tindrà davant unes possibles eleccions.
2: Mm-hmm. Doncs, Adrián, has posat moltes qüestions sobre la taula, ara miraves cap al setembre, no sé si parlarem abans o no, però de totes maneres, gràcies per aquesta anàlisi en una setmana que és tan clau per el PSOE i la seva viabilitat, podríem dir, política i parlamentària. Gràcies, molt bona tarda, que vagi molt bé.
0: Molt bona tarda.
3: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
4: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
5: Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: Vente a la Mutua y todos contentos.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: Minutos de descuento. Mantén tu vigor con Energisil. Energisil con maca mantiene tu deseo sexual hasta el final. Energía masculina. Energisil vigor.
8: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
9: Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000.

0: Pero se me ha quedado en 696. En menos de un mes salió todo. Luis ha hecho un trabajo descomunal.
1: Llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880. O agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
2: El proper dimarts, dia 23 de juny, celebrem, ja ho saben tots, de ben segur que s'estan preparant la revetlla de Sant Joan, però és un dia que també esperen amb nervis els estudiants que han fet les proves d'accés a la universitat. Ara mateix estan vivint aquells dies de neguit previs a saber si aconseguiran accedir al grau que desitgen i també a la universitat que volen. Precisament avui a la Brúixola volem parlar de l'evolució que estan experimentant gran part de les professions arran de la digitalització.
3: Sí, perquè el futur laboral està evolucionant cap a la hiperespecialització tècnica, la sostenibilitat, la interacció amb la intel·ligència artificial. Ara, el coneixement teòric no és suficient perquè moltes empreses treballen amb la premissa que la digitalització i concretament la intel·ligència artificial han de formar part del dia a dia a la feina per agilitzar processos i també modificar la gestió del temps. Davant la retenció de continguts, ara prima la coexistència amb la tecnologia i el desenvolupament del pensament crític.
2: Doncs avui volem abordar com afecta la digitalització a l'evolució de les professions i com els joves han de fer front també a aquest canvi de paradigma, i per això podem saludar la doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials i directora acadèmica d'UNCET, Cristina Càliz. Cristina, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda, com esteu?
2: Bé, a veure, per entendre aquesta evolució i posar una miqueta les qüestions sobre la taula, com està transformant la digitalització les que coneixíem com a professions tradicionals?
4: Doncs hi ha una evolució bastant, o està afectant d'una manera bastant important, no? Actualment les professions que tenen un futur com més prometedor, pels pocs anys totes estan centrades o vinculades amb tecnologia, innovació. Per què? Perquè la intel·ligència artificial està impactant en pràcticament totes les professions que coneixem avui en dia o coneixíem avui en dia. I això implica, doncs, que totes els professionals s'han d'adaptar, doncs, a aquests canvis que està portant la intel·ligència artificial o l'anàlisi de dades o la big data per poder fer millor la seva feina, per dir-ho així. Per tant, si parlem d'aplicació o d'impacte, doncs és un impacte generalitzat en pràcticament totes les professions.
3: Clar, aquest canvi de paradigma que estem comentant arran de la intel·ligència artificial és similar al que ja vam experimentar amb l'arribada d'internet, o estem parlant d'un canvi encara més profund?
4: Jo crec que és un canvi més profund, perquè la intel·ligència artificial el que està fent és canviant la forma com fem les coses, però a més que ens està ajudant, doncs, a millorar certs aspectes com la productivitat, l'analítica de certa informació que teníem, però a més el que ens està obligant és a utilitzar-la per poder fer millor les coses que fèiem abans. I això afecta qualsevol professió. No es tracta d'utilitzar-lo, utilitzar com podríem utilitzar internet, sinó que hem de veure com podem maximitzar aquest ús de la intel·ligència artificial.
2: Quines competències es consideraran imprescindibles a les empreses quan la intel·ligència artificial estigui completament instaurada en el seu dia a dia? Ara veiem, doncs, que hi ha processos i hi ha alguns aspectes en el que evidentment la IA ja s'hi ha posat de ple, però que imagino que encara queden uns anys per acabar-la d'implementar al complet. Però tot i això, quines característiques hauran de tenir aquests professionals perquè, doncs, les empreses decideixin contractar-los?
4: Doncs aquí ens trobem amb aquest paradigma. La intel·ligència artificial està automatitzant moltes tasques, però cada vegada seran més importants competències vinculades amb el que es coneix com els soft skills, és a dir, amb habilitats interpersonals, és a dir, la capacitat d'adaptació que tindran els professionals de futur per, doncs, afrontar situacions noves o canvis en el seu entorn que provoca la intel·ligència artificial cada vegada de manera més ràpida, la capacitat de resoldre problemes d'una manera més efectiva, és a dir, la capacitat d'adaptar-se al canvi i resoldre problemes mitjançant el pensament crític, és a dir, les habilitats interpersonals, les habilitats que fan que la persona no pugui ser substituïda per la intel·ligència artificial, serà el que serà més valuós.

0: en un futur, no? Com, per exemple, la comunicació efectiva, no? Aquesta capacitat de comunicar idees noves o idees complexes d'una manera molt clara, o a l'aprenentatge continu, és a dir, aquesta actitud positiva de motivació, de rapidesa per assimilar nous conceptes, noves eines, són competències que actualment les empreses estan valorant molt dels seus professionals, perquè és allò que no pot ser substituït per la màquina, no? Que és la capacitat d'iniciativa, com se gestiona el temps, com es prioritzen tasques, com s'integren processos, tot això que és que té la capacitat humana i que no pot ser substituït per la intel·ligència artificial.
1: Mm-hmm. En aquest context, en això que estem parlant ara mateix, que és la intel·ligència artificial, que moltes vegades ens costa, no?, arribar a entendre com podem traslladar què és, quina és o com funciona la intel·ligència artificial i com la podem aplicar en diferents activitats econòmiques del nostre dia a dia aquí a casa nostra. La meva pregunta era si realment entens com a expert en la matèria que hi hagi gent que pugui tenir por a aquests canvis, a aquest canvi de paradigma que comentaves al començament, o si per contra el més important és que la gent s'animi a seguir aprenent a través del món educatiu com funciona per utilitzar-ho com una eina de cara a millorar el seu futur professional.
0: Doncs no s'ha de tenir por. La veritat és que, com he comentat abans, la intel·ligència artificial la utilitzarem sempre, i per tant el que hem de fer és aprendre a utilitzar-la d'una manera efectiva i eficaç, és a dir, que no és tenir por, sinó tot el contrari. Per sort, les generacions que estan arribant són generacions que estan molt més integrades amb l'ús d'aquestes intel·ligències o amb aquestes eines digitals, no? Han crescut molt en entorns digitals i, per tant, són generacions que estan acostumades a treballar hiperconnectades, utilitzant doncs aquesta immediatesa de la informació, recolzant-se en plataformes, recolzant-se en intel·ligència artificial, i per tant no ha de ser un problema aquesta adaptació a utilitzar les eines d'intel·ligència artificial com a part del dia a dia.
2: Ara dèiem que la setmana vinent els alumnes coneixeran les notes de les PAU. Fins quin punt creu que hi ha suficient informació per als alumnes sobre els canvis que s'estan produint al mercat laboral?
0: A veure, hi ha informació, però l'han de buscar, i això també a vegades és complicat. Jo el que els diria als alumnes que estiguin en aquest procés és que busquessin informació sobre les carreres que volen estudiar, que busquessin informació sobre les sortides professionals, sobre què significarà doncs fer una carrera o una altra i quines són les possibilitats que tenen de futur. Però existeix informació perquè moltes carreres estan adaptant a aquests canvis en els entorns i, per tant, estan utilitzant la intel·ligència artificial dins dels propis currículums o plans d'estudis. Per nosaltres, per exemple, l'UNCET hem actualitzat tots els nostres plans d'estudis per incorporar empresa, innovació i tecnologia o màrqueting, innovació i tecnologia, perquè creiem que és molt important preparar els futurs estudiants ja amb aquestes eines des del moment zero. I, per tant, el que els diria és que han de buscar aquesta informació que existeix sobre totes aquestes carreres professionals.
1: I també canvia la forma d'ensenyar?
0: Sí, molt. Nosaltres a nivell educatiu, les universitats, estem davant d'un repte important. Un repte perquè, primer, perquè les generacions que estan arribant ja tenen unes característiques completament diferents. Busquen aprenentatges més pràctics, busquen immediatesa, busquen experimentació pràctica, etc. I després perquè estan habituats a utilitzar aquestes eines. I forma part del seu dia a dia utilitzar la intel·ligència artificial i, per tant, hem de canviar completament la forma d'ensenyar per donar valor a les classes i a la feina docent. Les classes magistrals, el contingut molt teòric, tot i que és important proporcionar aquest contingut als alumnes, cada vegada per ells es té menys valor i valoren molt més l'experiència pràctica. I per tant, el que fem les universitats

i en concret la UNCET és doncs, cada vegada mirar més per a un aprenentatge molt pràctic, el learning by doing, i que ells vagin aprenent fent allò que estan estudiant.

0: No deixa de ser estudiar per respondre unes preguntes, ja sigui tipus test o desenrotllat, però clar, ens parlava vostè de comunicació efectiva, parlar de manera clara, resoldre problemes, totes aquestes competències amb un espau són difícils d'avaluar. No sé si creu que al llarg dels anys aquest sistema de decidir quins alumnes accedeixen i a quines universitats doncs quedarà caduc.
1: Doncs això és un repte també, veure com s'avaluen aquestes competències. Hi ha iniciatives en aquest sentit, de veure com podem avaluar que no sigui de manera en paper i boli, no? De manera més tradicional, aquestes competències que van més enllà d'adquirir coneixements específics. No? Això és un repte, i un repte per les PAU, i també és un repte per les universitats, de com podem avaluar tot això, no? I com podem crear sistemes d'avaluació que ens permetin doncs, anar més enllà doncs, del mètode tradicional.
2: També relacionat amb la tipologia de l'estudi, a mi em sembla molt interessant perquè ara recordava la meva època d'estudiant i el que més recordo és obrir llibres i llegir pàgines i aquesta paraula tan coneguda, no?, que dèiem tots així d'una forma més col·loquial, que és empollar por empollar, no? Avui en dia, els joves, aquesta tipologia d'estudi la practiquen? O com creieu vosaltres, tu que ets expert en la matèria, com creus que se senten més còmodes? Abans ens comentaves, no?, amb aquest concepte anglès del learning by doing. Està al 100% implementat o encara en la forma d'estudiar també s'està vivint aquest canvi i encara no està 100% implementat? Com se senten més còmodes ells?
1: A veure, ells vénen d'una formació, en alguns casos, que és memorística. Llavors, passar aquest sistema d'avaluació menys memorístic és complicat. Però sí que per la generació Z, que és la generació que està venint, ells estan més habituats a utilitzar aquest tipus d'eina. I, per tant, jo crec que no és un problema, no serà un problema per la generació que ve aprendre d'una manera diferent, no tan memorística, sinó amb la utilització d'eines, perquè ja estan acostumats a utilitzar eines col·laboratives, perquè moltes vegades ja aprenen de manera conjunta, és a dir, utilitzen resums, utilitzen plataformes, ells ja utilitzen la IA perquè els hi faci resums, una cosa que fèiem nosaltres de manera diferent, no?, que fèiem resums i d'aquesta manera ells aprenen. Ells ja això ja estan molt acostumats a utilitzar-ho en el seu dia a dia o de resoldre exercicis o de resoldre activitats de manera col·laborativa. Per tant, no ha de suposar un canvi. És un canvi més a nivell institucional, de canviar tots els processos, la forma com avaluem, la forma com formem els alumnes i buscar altres maneres de poder valorar la seva, pues, el seu coneixement, la seva millora o el que sigui, no?, la seva rendibilitat.
0: I entenc que abans de formar els joves, qui s'haurà de formar en aquest cas són els professors, els professionals.
1: Sí, també és un repte per nosaltres, és a dir, que a nivell dels professionals que no estan habituats ho hauran de fer, però a més al nivell de les institucions universitàries en aquest cas, doncs també ens hem de formar i ens hem de formar amb l'ús d'aquestes eines i de com hem de canviar la forma d'impartir la docència, la forma d'avaluar, la forma com estem amb la classe, és a dir, hem de canviar molt el sistema habitual de docència que havíem fet fins ara.
2: Clar, per tant, d'aquí uns anys als cinemes segur que s'estrenarà alguna pel·lícula, no?, en la qual un professor canvia el model educatiu a través de la intel·ligència artificial, no creus?
1: Bueno, no ho sé si serà així, però sí que és veritat que hi haurà canvis i canvis per adaptar-nos al que ve i nosaltres al final estem educant en l'entorn universitari als alumnes perquè siguin, per professionalitzar-los, no? És a dir, per

0: que arribin molt més preparats a les feines que faran en el seu futur. I, per tant, això implicarà que nosaltres, com a institucions, doncs, també haurem de fer, de buscar la millor manera de poder-los preparar millor.
1: Doncs Cristina Càliz, doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials i directora acadèmica d'UNCET, moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a la Brúixola i per obrir-nos els ulls en aquesta, podríem dir, digitalització de la professionalització dels nostres joves. Que vagi molt bé, molt bona tarda.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Tiri, tiri, tiri. Hoy en Onda Cero traemos una fórmula que junta dos seguros.
3: Sí, tipo directo. La fórmula coche-casa de línea directa que te hará ahorrar directamente. Y está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
2: Si es que con una aseguradora así, todo es buena onda.
3: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
5: Parece sencillo, pero se tarda meses.
4: ¿Cómo?
5: Meses de siembra, recogida, lavado, selección... Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
6: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
7: Así responde un experto de Verisur ante el peligro. Porque cuando confías en Verisur para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
8: Verisure.
9: Carlos hace números y con los números sabe qué cosas se pueden hacer y cuáles no. Es director financiero de Panaderías Centeno. Haciendo números vio que la empresa podía crecer y creció. Y haciendo números está viendo si él y sus compañeros pueden comprar la empresa. Y sí, van a hacerlo. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
1: Doncs tanquem aquí aquesta brúixola de dimecres, un programa en el que hem parlat de la primera onada de calor que arribarà aquest diumenge i que precisament doncs, acabem parlant d'un incendi que ha obligat a confinar les poblacions de Pallerols i Ribera d'Ondara per un foc que s'ha originat en camps sense segar a Talavera. Ara mateix uns 150 bombers treballen a la zona, 41 dotacions, 8 d'elles aèries, treballant en aquest foc empès per la marinada. En farem seguiment i segur, de ben segur que demà parlarem doncs, de les conseqüències que pot haver tingut aquest foc, esperant que siguin les menys possibles i que es pugui estabilitzar i controlar el més aviat millor. Tornem demà, els deixem ara amb la brúixola del Radio Estadio i l'Albert Arranz. Que vagi bé.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
10: 2 de 9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
2: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
10: Hola, hola, hola, molt bon vespre a tothom. Nova edició, sí, de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest dimecres que és 17, és de juny i és de 2026. Fins a les 10 clavades, manarà el futbol i hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià a la redacció i producció i amb el gran Dani Sánchez al control tècnic. Comencem, entrem...

0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arran.
1: I amb la realització musical del Dani Sánchez passa un minutet i 20 segons de dos quarts de nou. És una hora en tot cas magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera de la jornada, que en clau blaugrana passa per un ex que trenca rècords al Mundial, una negativa de contratació reiterada i cognom equivocat, i una renovació de contracte, entre d'altres coses. Víctor Llucià, molt bona tarda.
2: Què tal? Molt bona tarda, Albert. Sí, dia farcit, d'actualitat amb molts temes a tocar. De fet, el més immediat és un enfrontament a base de comunicats, no?, entre el Barça també i el Real Madrid. Com les relacions ara són les que són, doncs s'han de parlar a base d'aquests comunicats oficials. Si els blancs han involucrat la UEFA en el cas Negreira, el Barça torna a insistir, torna a posar èmfasi en les declaracions de Florentino Pérez dels dies 12 i 13 de maig, el de la infame roda de premsa, en què va dir que convocaria eleccions al màxim mandatari del club blanc. I el Barça realment no s'ha quedat de braços creuats. Ha publicat un altre escrit aquesta tarda que signa l'actual president Rafa Juste i que va dirigit al president de la Lliga, Javier Tebas, al president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, i al president del Comitè Tècnic d'Àrbitres, Fran Soto, i els demana que adoptin les mesures judicials oportunes en la mesura de les seves competències contra el president del Real Madrid, contra Florentino Pérez, per, continua el comunicat del Barça, defensar l'honorabilitat, el prestigi i la integritat de les institucions que representen. El Barça descriu les declaracions de Florentino Pérez com a falses, que atempten contra la integritat i el prestigi de les institucions. D'altra banda, el club està tranquil pel que fa al comunicat del Madrid i la UEFA pel cas Negreira, perquè el màxim organisme del futbol europeu no pot actuar fins que no hi hagi una resolució ferma als jutjats de l'estat espanyol. Així que, de moment, tranquil·litat en aquest sentit. Més enllà de comunicats, va, a la Copa del Món ahir, qui es quedés fins a altes hores de la matinada, fins a vora les 5 de la matinada, va veure història davant dels seus ulls, la que va escriure amb lletres daurades Leo Messi. Encara més història de Leo Messi? Doncs sí, encara més història del millor jugador de tots els temps. És la rutina de l'extraordinari per a l'astre argentí. És a punt de complir 39 anys, de fet els bufarà les espelmes la setmana vinent, i Leo Messi que continua acumulant actuacions que quedaran per sempre a la memòria dels aficionats. Ahir, en l'estrena de l'Argentina al Mundial contra Algèria, Messi va anotar un hat-trick al porter Lucas Zidane, el fill de Zinedine Zidane, demostrant que encara està vigent i que és ambiciós i que vol liderar la seva selecció a reeditar el títol, una cosa que només han fet dues seleccions a la història. Leo Messi sobre el fet de mantenir-se a l'elit durant tants anys després.
3: Bueno, gracias. No, la verdad que me sentí bien. Me preparé lo mejor que pude para poder rendir bien, más allá de los tres goles hoy, cómo se dio el partido. Intenté llegar lo mejor posible de lo físico para estar a la altura de mi compañero, porque mi compañero tiene un nivel muy alto, no se relaja ni nadie te regala nada, y creo que la fortaleza de este grupo, ¿no?
2: Home, el seu nivell tampoc està gens malament. Atenció als rècords que va aconseguir Leo Messi ahir, Es va convertir en el primer jugador a disputar 6 mundials. Fa uns minuts l'ha igualat Cristiano Ronaldo. En el primer futbolista a marcar en 5 copes del món.
1: Dos.
2: En el segon, de fet. En el jugador més longeu en anotar un hat-trick en un mundial.
1: 3.
2: En el jugador que més gols ha anotat des de fora de l'àrea a un mundial, en total 6.
1: 4.
2: I, per sobre de tot, en el màxim golejador de la història del torneig més important del planeta, superant Ronaldo Nazario, i empatat amb l'alemany Miroslav Klose. 16 dianes en total a la Copa del Món. Però Messi, una mica fidel al seu estil, li donava realment poca importància.
3: No, la verdad que no, la verdad que es un honor obviamente estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también, que hizo hoy 2, al final es estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todo ello, no significa nada. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes. I no està primer, o sea que queda sola en una estadística.
2: Ara l'Argentina lidera el seu grup, el J, amb 3 punts, els mateixos que Àustria, que es va imposar per 3-1 a Jordània en el debut del país asiàtic en un Mundial. D'altra banda, un company de Leo Messi a la selecció que continua en boca de tothom és Julián Álvarez, que ahir va jugar una estona, a la segona meitat realment va tenir poca incidència el futbolista de l'Atlético de Madrid i el president del seu club, Enrique Cerezo, ha estat molt vehement avui en relació al seu futbolista, però realment no sé si sabia exactament a qui es referia.
4: Bueno, eso parece ser que es el rollo del verano. Ya sabéis todos exactamente cómo está la situación. Es un jugador del Atlético de Madrid y creo que será un jugador del Atlético de Madrid. Y si no, el que quiera, que venga ahí y que vea el contrato. Nosotros no tenemos constancia, te lo vuelvo a repetir. A nosotros no tenemos ninguna constancia. Nosotros tenemos un contrato con el jugador. Y si alguien le quiere, que venga, que hable y les enseñará el contrato. Y si le interesa, pues se marchará. Que ya está bien de la historia de Julián López. Julián López es jugador del Atlético de Madrid. ¿Está claro? Pues ya está. El día que no lo sea, ya lo sabréis.
2: Julián López no es jugador del Atlético de Madrid. No. Julián López no. Julián...

0: López a mi em fa molta gràcia perquè és un...
1: Ni humor, Smith tampoc.
0: És un molt bon actor, un humorista que realment fa molta gràcia, però en cap cas és un futbolista de l'Atlético. No sé si es referia a Julián Álvarez, potser era a qui es referia. Al bo d'Enrique Cerezo, en un serial que continuarà, no sé si tot l'estiu, però es farà llarg. I un últim apunt, i és que el Barça ha anunciat la renovació de Pere Romeu per a les dues properes temporades fins al 30 de juny del 2028. Recordo que aquest curs ha aixecat els 4 títols disponibles, la Lliga, la Champions a Oslo, la Copa de la Reina i la Supercopa. Per tant, en els propers dies es produirà l'acte oficial d'aquesta signatura al despatx del president del club. Pere Romeu, que encetarà aquest proper mes d'agost la seva quarta temporada al capdavant del conjunt català.
2: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
3: Quina ratxa! Quants matx portes?
2: 150.
3: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periódico.com.
4: Enseñar competencias mediáticas y digitales a tus alumnos de primaria y secundaria es más fácil con AmiBox Aula, la guía interactiva y gratuita que ya utilizan más de 10.000 profesores en España. Ahora con nuevas situaciones de aprendizaje y muchas más actividades listas para aplicar en tus clases. Entra ya en AmiBoxAula.org, un proyecto de la Fundación A3 Media.

0: taronja llampant de fons, a mi em fa una miqueta mal a la vista, t'ho he de dir ara, eh?
1: Sí, eh? El taronja no t'ha acabat d'encaixar, eh? No. Quin color haguessis triat,
0: jo, tu? Jo hauria posat un groc sèpia aquí, una miqueta, saps, que revisqués el verd, sí. Eh? A mi em crida més el taronja que el verd, però escolta'm, el contingut és una cosa tremenda. I per què sí. Dic això? Perquè no és la típica guia del Mundial, on et posen aquí la cara de tots els tropemil jugadors de les tropecientes seleccions d'aquest Mundial. No, aquí hi ha un article, no, home, no et diré un article per selecció, però gairebé. Hi ha un article atemporal per selecció, una història temporal per selecció. Oi que aquesta és el leitmotiv, la intenció?
1: Exacte, perquè al final és això, aquestes guies del Mundial,
0: caduquen.
1: Cares, que un cau, no? Cau l'Abde de Marroc, llavors ja tot et caduca, però claro. Aquestes guies més atemporals que parlen també doncs, tant de societat com de política, com de sociologia del país, ens permeten doncs, vincular la Copa del Món a com viu cada país aquesta entrada a això, a la gran festa del futbol que és aquesta Copa del Món, i ja us dic, l'intenció sempre que arriba un especial de Mundial o d'Europeu és fer-ho així, jo crec que aquest any ho hem fet bastant bé, la veritat. Hi ha una història que jo no coneixia, que segurament vosaltres sí, que és la història d'en Tap Ramos, que he recuperat el cop de colze que li van donar. Sí, exacte, que el van deixar pobre, fatal. Doncs és una de les històries de les que parlem, d'aquest uruguaià nord-americà que va jugar al Figueres amb Tito Vilanova, per exemple, és un dels casos. També viatgem doncs també a Iran, a Pakistan, Pakistan que no està al Mundial.
0: Haití, a Ecuador.
1: Haití, exacte.
0: A també l'Argentina.
1: També a Noruega. És a dir, que aparquem la majoria dels països que van a la Copa del Món, han passat per la revista d'aquest mes, i això, amb una mirada, doncs, com sempre, més sociocultural, que no pas de l'actualitat de si va aquesta fitxa o no va l'altra.
0: I amb el mateix preu que totes les altres revistes parenca de l'any, a que sí?
1: Exacte, 7,5 euros, i és molt fàcil, tant al quiosc de confiança com a tienda.panenca.org.
0: Ui, que no s'ha escoltat bé, això has de dir més poquet a poquet i amb bona lletra, perquè la gent que ja estigui escoltant i en el seu quiosc s'hagi esgotat, que és el que acostuma a passar amb la revista Panenca quan surt, que la gent va com a loco i l'agafa i després queden sense, ho han d'escriure bé. A veure, com és això?
1: I torno, ja saps que jo sempre vaig amb presses. 7,5 euros, i tienda.panenca.org, allà trobaran totes les nostres revistes.
0: Totes, des de la U, totes, una cosa tremenda, fantàstic. Doncs això, eres panenquita tu, Vicente Casal, o no?
2: Soy panenquitísimo, la verdad es que...
1: No,
2: y te voy a decir una cosa, recomiendo un artículo que ha escrito mi buen amigo, exfutbolista, influencer, se llama El Mundial, que nunca jugué, de Jacinto Ela, la verdad
1: ¿sí?
2: es que muy interesante. Gran artículo, sí, lo quiero, me quería permitir el lujo de compartirlo.
0: La compreu avui i a l'agost.
2: Los 7,5 euros mejor invertidos.
0: Sí senyor. Doncs Andreu Madèria, continua la sorpresa. Portugal 1, Congo 1. Jo he fet una juguesca i bueno, no m'he insultat molt greument aquesta vegada al Víctor Llucià, he dit Visa le da crédito al Congo i crec que estava ben tirat, eh? El remat, si no l'heu vist, el remat del congolès del Newcastle és meravellós de cap, és veritat que està més sol que la una, les coses com siguin, però bueno, Casal, parece que el tropezar ja no és únicament una cosa de la selecció espanyola, no?
2: Sí, pero es que a ver, tenemos que entender que aquí, como decía Luis Aragonés, el más tonto hace relojes.
0: Sí, señor,
2: es que
0: de madera.
2: El Congo como si fuera aquí, no sé, una selección de jugadores cojos, mancos. A ver, hay jugadores que juegan en la Premier, jugadores que juegan en primeras ligas. Evidentemente no tienen el nivel que tiene Portugal o que tengan España o que tengan pues, los 5 o 6 grandes selecciones, pero aquí... Aquí el más despistado te pinta la cara. Mira, sí. España. Entonces, esto es un mundial que llegas, pues como siempre, a final de temporada. Llegas con mucha ilusión, pero hay gente que llega muy justa de fuerzas. Aquí todo el mundo saca su mejor versión. Por eso decía aquel que no es bueno fichar jugadores en el mundial, porque vienen todos con un chute de adrenalina que dan bastante más nivel del que tienen realmente. Y aquí, pues aquí todavía queda mucho papel que escribir. Sí. Y vamos a ver cómo acaba.
0: Mira que jo he conegut seleccionadors, parlo ara de bàsquet, i en tornejos FIBA sempre m'han dit el mateix, i en Olímpics sempre m'han dit el mateix. Sigui qui fos, Mario Pesquera, Ito García Reneses, Lolo Sainz, Moncho López, Scariolo, qui sigui. El primer partit d'un torneig, ojo, peligro, Edu.
1: Sí, no, vull dir, s'ha de vigilar molt, sobretot això, parlar

0: les expectatives, no? I com aquesta posta en escena, ho dèiem clarament, a la República Democràtica del Congo, hi ha futbolistes molt professionals que, com dèiem, juguen a Europa, la majoria d'ells s'ha mostrat en aquest Mundial, que és el Mundial on cap jugador realment juga al seu país, no? Tothom ja juga a fora, hi ha molta diàspora futbolística, llavors, clar, tothom té nivell, i en aquesta estrena que fas aquest sobreesforç, no?, del que parlàvem, de bueno, és per moltes seleccions, ara que és aquest mundial més gran que mai, per moltes seleccions significa, doncs això, tornar a una cita després de 20, 30, 40 anys i tens l'oportunitat amb els futbolistes més professionals de la teva història de poder-la fer grossa. Llavors, les sorpreses són relatives per això, perquè són futbolistes molt preparats ja.
1: Tornarem al Mundial, perquè hem de parlar de l'aparició, aquesta tertúlia, quan estigui penjada a www.ondacero.es/Catalunya, es dirà comparecen los amos del gol. I, efectivament, parlarem de Messi, de Mbappé, de Haaland, ¿vale? Però, abans ens hem d'ocupar d'unes altres coses, com per exemple aquesta cruïlla de comunicats, que això és de darrera hora. El Madrid, ja fa unes horetes, ha enviat un informe a la UEFA demanant-li que actuï pel cas Negreira en contra del Futbol Club Barcelona i, a més, li ha adjuntat un informe dels darrers arbitratges continentals que han rebut. I el Barça el que ha fet és enviar una carta a diversos organismes, Federación, Liga, el Comité Técnico de Árbitros, etc., demanant-los que actuïn contra les declaracions dels passats dies 12 i 13 de maig, on Florentino, en aquella roda de premsa sorprenent, direm, va convocar eleccions i va carregar dient que li havien robat les ligues, etc, etc, etc. Què us sembla? Ja ens ha deixat clar, vagi per davant, Vicente, Llucià, que la UEFA no va fer nada, perquè para que la UEFA haga algo, previamente la justicia española tiene que haber sentenciado en firme. Y eso todavía no se ha producido porque creo que están en fase testifical. Si no ha pasado a lo largo del día de hoy, era mañana, pero yo creo que era hoy, había de pasar Gerard López Segú, cuando estuvo al frente del Barça B, por los informes que recibía, si las utilizaba, no las utilizaba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece todo?
2: Pues a mí me parece todo un vodevil, mala imagen la que da para el fútbol español. Aquí yo creo que todo el mundo tiene parte de razón. Sí que es verdad que no es bueno que salga Florentino Pérez diciendo, bueno, en aquella rueda de prensa la verdad es que se cubrió de gloria y no estuvo bien, pero hay una cosa que está clara. O sea, el Barcelona ha pagado durante 17 años al número 2 de los árbitros, es un tema que está judicializado y no puede salir de rositas. Y yo también entiendo que el Real Madrid toque todas las esferas. Evidentemente, pues tendrá que acreditarlo vía, pues seguramente alguna sentencia. Está todo en fase testifical en el juicio, pero bueno, vamos a ver. Pero yo creo que el Barcelona algo le cae.
1: Ja. I el
2: Algo.
1: Barça el que vol és que algú més es mulli el cul parlant en plata i en perdó, Edu, és a dir, la Liga, la Federació, que és el que controla els àrbitres, i el propi organisme arbitral.
0: Sí, que algú li tiri un cable per poder sortir d'aquesta situació, però és que jo o sigui, d'acord amb el que comenteu, és que fins que no hi hagi una sentència de la justícia en ferm, crec que ningú farà res ni mourà res i simplement hi hauran aquests trets creuats de veure, doncs, bueno, això, demostrar cadascú el seu poder o intentar, doncs, això, pressionar per una banda o per l'altra, però és que em sembla també que a la que algun dels estaments, sigui la FIFA, la Lliga, qui sigui, es posicioni abans de la justícia, també crearà com una certa jurisprudència una mica
2: Un
0: peculiar. Llavors jo
2: precedente
0: crec que és
2: peligroso, correcto.
0: exacte. Llavors crec que tots es curen en salut, que la justícia faci el que toca, que realment és el que diem. Vull dir, si es pot acreditar tot això que comenten, no? Bueno, que està acreditat simplement, no? Doncs s'ha de jutjar i s'ha de trobar una sentència, doncs quan passi, jo crec que l'efecte dominó, no?, serà que veurem com les diferents institucions acabaran resolent. Però ara per ara em sembla una mica més de cosa de cara a la galeria, aquest populisme de tots dos presidents, que no pas res més.
1: Doncs tanquem la porta, si us sembla bé, perquè ja hem parlat fins a l'extenuació d'aquest cas Negreira, una estoneta més, un temps més, uns dies més, fins a que hi hagi alguna novetat. I tancar la porta, precisament, és el que ha fet el president de l'Atlético de Madrid a la sortida del seu davanter argentí, el davanter estrella, davant de la intenció del Futbol Club Barcelona. Ahir avançava la possessió en el David Bernabéu, que eren nosaltres dilluns. Ahir, però, avançava que el Barça vol fer una oferta, segona oferta, al Club Atlético de Madrid de 135 milions, fins i tot, a més, afegint variables per Julián Álvarez. He dit Álvarez. Tot i que Enrique Cerezo...
3: No, Julián López.
1: Avui ha dit...
0: Exacte.
1: López.
4: Bueno, eso parece ser que es el rollo del verano. Ya sabéis todos exactamente cómo está la situación. Es un jugador del Atlético de Madrid y creo que será un jugador del Atlético de Madrid. Y si no, el que quiera, que venga ahí y que vea el contrato. Nosotros no tenemos constancia, te lo vuelvo a repetir. A nosotros no tenemos ninguna constancia. Nosotros tenemos un contrato con el jugador. Y si alguien le quiere, que venga, que hable y les enseñará el contrato. Y si le interesa, pues se marchará. Que ya está bien de la historia de Julián López. Julián López es jugador del Atlético de Madrid. ¿Está claro? Pues ya está. El día que no lo sea, ya lo sabréis.
1: Pues ya te enterarás, Casal. Cuando Julián López no sea jugador del Atlético de Madrid, te vas a enterar.
2: Pues si no sabe el nombre, imagínate si vas a ver la cláusula.
1: Oye, que fallo lo tiene cualquiera, ¿eh? Si no, que le pregunten a...
3: Dos veces, ¿eh?
1: A Murat. No, no, hasta cuatro, porque no lo hemos puesto todo. Él, al principio, acepta que es cierto que Florentino le llama para hacerle una oferta de 150. Y él le dice lo que sabéis todos, que lo que pone en el contrato, que Julián López no se vende. Pero ese trozo no lo hemos puesto. Pero existe. Cuatro veces ha dicho López. Pero oye, que ¿quién no ha cometido un error en su vida? Sino que le pregunten a Murat Ekrem Simen. Perdón, Simen. Murat Ekrem Simen. Este es un periodista, un locutor de 30 años de experiencia de la televisión pública turca TRT. Que acaba de ser suspendido de sus funciones tras confundir en la transmisión del partido entre Irán y Nueva Zelanda del pasado lunes a iraníes y neozelandeses. Los cuatro primeros minutos del partido, cuatro enteritos, el tal Murat Ekrem Sinem describió todos los movimientos del equipo neozelandés, pero atribuyéndolos al iraní, y al revés. Es decir, cuando atacaba Irán, él decía que la llevaba el jugador kiwi. Y cuando atacaba los kiwis, decía que los llevaban los iraníes. Claro, se ve que él, al llegado un momento, a los cuatro minutos de partido, se dio cuenta y continuó de forma correcta. Pero se ha liado un pollo en Turquía y al hombre le han puesto pues en la nevera. O sea que aquí, equivocarnos, nos equivocamos todos. Pero lo canem, Edu, que no se vende Julián Álvarez López.
0: Pensava que m'anaves a preguntar per la meva gran equivocació, sí. No? Com una equivocació.
1: No, els draps bruts, sí. Nosaltres a casa.
0: Cadascú, sí, exacte.
3: Sí. Bueno, si tu no es ven... El que s'equivoca en la retransmissió, pues no sé si quedava Llucià sol.
1: Ja, però 4 minuts, tio, és un poco heavy, eh?
0: Sí, sí, 4 minuts és bastant bèstia.
1: Un poquito bèstia, sí, sí. Que no es ven, Julián, Edu.
0: T'he de dir que tema Julián jo no m'ho acabo de creure. Jo crec que acabarà sortint. Estic bastant convençut, a més, eh? Perquè en el moment que el teu jugador franquícia o un d'ells a finals de maig ja diu que vol sortir amb un Mundial de per mig, l'Atlético ho intentarà gestionar, entenc, de la millor manera i sonaran fitxatges i arribaran nous davanters. Però, ostres, és que és insostenible perquè què et quedaràs? Un jugador que et volen fitxar amb el que pots treure diners, que al final... Els d'Apolo estic convençut que els interessa, no? Els nous accionistes, els interessa també fer caixa. I no sé, ell no vol ser-hi, et paguen molts diners, perquè estem parlant de cada 100, 120, 150 milions, segur que hi haurà una de les ofertes. Llavors jo crec que ara és una mica, doncs, això, aguantar i quedar bé, però a mesura que passin les setmanes o l'Atlético torni a la feina, jo crec que és un tema que s'anirà desenquistant i que acabarà sortint segur. A on? No ho sé. Ojalá el Barça.
1: ¿Tú también piensas, Vicente Casal, como Edu Boada, que Julián López no se vende, pero Julián Álvarez sí?
2: Total, yo estoy totalmente de acuerdo, porque mira, tú no te puedes quedar a un jugador de ese calibre que no quiere estar. Y la sensación que da es que ese jugador, por lo que sea, no tiene buena relación con el entrenador y no quiere estar. Ahora bien, la jugada del Tito Floren ha sido muy buena. Es decir, le han carecido el jugador al Barcelona de saque. Ahora a ver, más allá de las fobias y las filias... ¿Cómo le vende el Atlético de Madrid al Barça el jugador por menos de 150 millones a Tocateja? ¿Qué es lo que le pagaba el Madrid? Porque ya no es un tema de que es que al presidente le apetece más o menos, lo habéis dicho. Aquí hay detrás unos inversores que ponen el dinero, que a esos les da igual los colores, y eso es lo que quieren, el dinero trincu trincu. Entonces, yo creo también que va a salir.
3: vamos a ver dónde va, porque dices Barça, Madrid, pues espérate, no parezca, no sé, me lo invento.
1: El Arsenal, no, sin inventárselo, el Arsenal va detrás.
3: Vamos a ver, y esos tienen mucho dinero. Entonces, yo también creo que
1: tiene una moneda de cambio, que no sé si es la intención del club ganar o no, pero Edu, al Arsenal pot negociar amb pasta i amb Jokeres.
0: Ja, clar. És que
1: al final és això. Jo te dejo sin delantero centro,
0: tens les dues
1: però
0: coses,
1: te doy la solució. Te doy menos dinero, però te doy al sueco, saps?
0: Sí, sí, vull dir que al final és això, no? Tu el que busques és un nou davanter, no? Si Julián no és, doncs provem una altra fórmula. I veient que realment aquest davanter més tanque, com pot ser Sorloz, li ha funcionat una mica millor i tot el Xolo que Julián, que realment els seus números d'aquest any són fluixets, més enllà que la Champions sí, potser estan una mica més brillant.
1: Correctos.
0: Doncs, ostres, mira, et portes el davanter al campió de la Premier i, ei, quedes fantàsticament bé i tornem-hi. Et treus de sobre un jugador que no vol estar al teu equip. Vull dir que en aquest sentit tot és rodó.
1: Per cert, ha acabat ja el partit.
3: Perdona, cosa. Dime. Sí, te voy a decir que yo no sé si en otra temporada, con el nivel que ha mostrado Julián López para el presidente, aguantas el precio de 150 millones, ¿eh? Cuidado.
1: No, es que a mí me parece de locos. De locos.
3: Me parece de locos. Jugador,
1: de locos. Me parece de locos los 80 de
3: sobrevalorado,
1: Gordon.
3: Pero...
1: Me parece de locos los 80 de Gordon y sale en el 11 inicial que se enfrenta a Croacia a partir de las 10, es decir, es titular con Inglaterra. Me parece que lo de los 150,
3: Guada, barra, 150 barra, kilos los paga por el gol. Y Julián Álvarez no es un, a ver, es un gran delantero, pero no es un goleador. No es un tío de 30 goles para arriba.
1: Totalmente de acuerdo.
3: Entonces, yo creo que no lo vale.
1: Correcte.
3: I el que lo quiera que lo pague.
1: Correcte. Un altre nom propi que hem conegut en el dia d'avui, ja de forma oficial. Ho dic perquè ha acabat el Portugal-Congo i ha acabat amb empat i amb sorpresa. Empat a un, no hi ha hagut gols a la segona meitat. Per tant, els de Robert Martínez, estava pensant en el meu company del país, Robert Álvarez. No, Robert Martínez, que empaten a un amb els africans. Dic això perquè un dels que ha estat titular ha estat Bernardo Silva. I Bernardo Silva avui ha estat anunciat oficialment com a nou jugador del Real Madrid per les dues properes temporades. Jo segueixo pensant, Edu, que és un fitxajón.
0: Sí, jo t'he de dir que
1: a mi... És car, però un fitxajón.
0: A mi em fa una mica de ràbia, pena, posem-li l'adjectiu que vulguem, perquè era un jugador d'aquells que només suma. O sigui que potser l'econòmic sí que resta una mica més, veient la situació del Barça, però amb lo futbolístic em sembla un jugador d'aquests d'encaix ràpid, que sempre suma, que també entén el futbol d'una manera que hagués encaixat com un mitjó o com un guà aquí a Barcelona. Crec que el Madrid es reforça... Bueno, és que el Madrid realment, no ho oblidem, s'ha de reforçar molt bé, no? Perquè porta dos anys sense guanyar un títol. Però sí, és un fitxatge espectacular.
3: ¿Qué te parece? Y además de rendimiento inmediato. Mira, si algo está haciendo bien el Madrid este año, a diferencia de otros años, es que el Madrid, por ejemplo, Florentino ha roto un tabú, que es fichar un tío de 31 años con un contrato de 2+1, ¿no? Que Florentino tenía aquello de a partir de los 30, de año en año, en función de tal. Oye, déjate de historias. Has fichado, yo creo que uno de los mejores laterales izquierdos que existen, Cucurella, Central Konaté, Dumfries, Bernardo Silva, va por faena. O sea, van por jugadores que el día 1 de septiembre ya estén rindiendo. Déjate de historias. Sí que es verdad que yo entiendo que para el barcelonismo este es un fichaje duro, porque es un jugador que tiene ADN de lo que entendemos como ADN Barça, del tipo de juego que aquí gusta, que aquí se disfruta, y yo creo que es un jugador que coincido con Boada, tiene mucho que aportar, y yo creo que al Madrid le va a venir bien, porque precisamente si el Madrid ha adolecido de algo es de gente que piensa en el centro del campo esta temporada.
1: Y es el punto donde parece que ahora van a ir todos los esfuerzos de Florentino, detrás Mourinho, por supuesto, que es el que pide los refuerzos, de forma inmediata de cara a la próxima temporada, porque el próximo objetivo, nos lo decía en la crónica desde Dallas, va a narrar el Inglaterra-Croacia, que se podrá escuchar a través de la app y web de Onda Cero Radio Estadio Mundial, al Alberto Pereiro, ens deia el próximo Enzo Fernández, internacional argentí, migcampista del Chelsea, recordo que van pagar per ell 121 milions d'euros, sent en el seu moment el fitxatge més car de la història del futbol anglès. A tu què et sembla aquest objectiu del Madrid, Edu?
0: Sí, bueno, és que tornem al que dèiem. El Madrid havia fet una inversió clarament de reforçar el mig del camp, no? Va marxar Kroos, va marxar Modric i no han portat a ningú i em sembla que realment la sensació, si ja tenia sensació, no? De que el Madrid ja portava uns anys fent els Galàcticos, aquesta és la versió Galàcticos 20.0, no? O sigui, hi ha més, a més grans futbolistes del mercat europeu ja no pot fitxar i crec que

0: Selección de medio campo para adelante no es discutible.
1: I a sobre comença Dudu l'Mbappé endolladíssim. Endolladíssim.
2: Total. Però també et dic, jo no en tenia cap mena de dubte, perquè a més tal com acaba la temporada, no, que ja es deia que s'estava reservant una mica per la Copa del Món, primer dia, dos gols...
3: Una mica.
2: Sí, exacte, deixem-ho una mica, sí. Llavors, em sembla que ell és conscient del poder que té, de com encaixa de bé en aquesta França, de com tot està moldejat al seu voltant, i que és això, que és un líder golejador impressionant. I jo espero que ben aviat superi, no vull aixafar la guitarra perquè potser en parlarem ara, però aquest rècord que tenen Klose i Messi, no crec que tardi gaire Mbappé en agafar-los.
1: Doncs ara en parlarem.
0: I además en año de Mundial el Balón de Oro se decide en parte en el Mundial.
1: Dic, ara en parlarem del duel golejador i dels rècords, però acabant amb el tema de França, que ells van posar a Senegal per 3-1, no va marcar, però el partido, Vicente, de Olise le retrata como probablemente el mejor jugador del mundo en este periodo de tiempo de los últimos 4 meses. A mí me lo parece sin discusión, el del
0: sí,
1: Bayern.
0: Dos partidos más y es un jugador que a mí me gustaría ver.
1: Esos son 150 millones.
0: ¿En qué posición quedan el balón? Sí, sí. Y me gustaría ver dos partidos más así, cómo quedan el Balón de Oro, ¿eh?
1: Sí, sí, claro. Ojo.
0: Que me parece un candidato.
1: Bueno, dependerá mucho de lo que haga Francia, ¿no? Porque siempre se tienen en cuenta los títulos, ¿no?
0: Claro. Pero me parece un escándalo. Ese tío es un escándalo.
2: Sí, el nivel es altísimo.
1: Sí. A més, no únicament de cara a barraca, és que combinativament té una visió de joc espectacular, té una potència física tremenda. Edu és un jugador completíssim. Amb moltes
2: idees. Sí, és una d'aquelles coses, bueno, el que dèiem, no? Aquest futbolista pel que pagaries una entrada, perquè és que cada moviment, cada passada, cada gest sempre té com aquesta màgia associada o sempre com per fer progressar i millorar el futbol. I sí, sí, és un luxe veure'l, ja et dic, és que per molt que això, que en Kylian faci els gols, Barcola també va estar molt bé, però l'Ice desprèn una màgia especial i ha arribat en un moment superdolç.
1: I quan tothom pensàvem que aquest Mundial seria un duel entre Mbappé i Messi des del punt de vista golejador, entre Cristiano i Messi, apareix el Cyborg, Casal, con su traje de Robocop, y ante el rival de Irak, recuerdo, Irak nos empató a uno en Coruña, es verdad que nosotros sí, con sí. Mucho fondo de armario, pero nos empató a uno en Coruña, y le mete dos golitos a la selección persa, 4-1, 2 de Haaland, y se apunta sí. Al duelo.
0: Y hablamos de Irak como si fuera aquí un país de una selección menor. Nos empató contra España. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega Noruega. Sí que es verdad que Haaland es un gran goleador. Esta temporada, quizás la segunda vuelta, no, y sobre todo en Europa, la ha penalizado, a pesar de que ha sido el máximo goleador de la Premier League. No se descubre nada con Haaland. Y bueno, vendrá un poco el rendimiento en función de lo que rinda la selección. Pero bueno, tenía ganas de ver en un Mundial a Haaland. Tenía ganas de verlo.
1: ¿Teníem dubtes de que el noruec sumaria, Edu?
2: Cap ni una, perquè jo... És això, és la sensació aquesta que ell també es va quedar amb les ganes, no? El 22, i que ha arribat aquí, el seu somriure, no? Quan fa els gols... Tu ja veus que ell això ho tenia al cap, ell volia fer aquesta primera gran nit amb la seva selecció en un Mundial i dit i fet, vull dir que és aquest tipus de davanter, de golejador, que quan té el gol entre cella no se l'escapa mai, i crec que és una bona notícia tenir el Haaland aquí i poder gaudir d'ell, per molt que això l'any ha sigut una mica més fluix al City, però ostres, que és un davanter d'aquests que fa molt de goig a veure.
1: Tot això molt destacat fins a que a les 3 del matí doncs arriba Leo Messi i demostra que amb 38 tacos qui sap jugar a futbol, sap jugar a futbol. Hat-trick i rècords a Mansalva. Per exemple, amb el hat-trick que va aconseguir a nit contra Argèlia, Messi té el més gran nombre de hat-tricks de la història en partits internacionals. 11, superant Cristiano Ronaldo, que en té 10, assolint això amb 28 partits internacionals menys. A més, va esdevenir el primer jugador en jugar 6 mundials. Fa uns minuts l'ha igualat Cristiano Ronaldo, és veritat. El primer futbolista en marcar en 5 copes del món. El jugador més longeu en fer un hat-trick al mundial, el de més edat. En el jugador que més gols ha fet

0: des de fora l'àrea i per damunt de tot en el màxim golejador de la història del torneig més important de la Terra, superant Ronaldo Nazario i empatant ara amb l'alemany Miroslav Klose, que ja no pot jugar perquè està retirat, l'exjugador de la selecció alemanya, amb 16 dianes. Llega un momento que ya no sabes qué decir, ¿no? Claro, es que... ¿Qué dices?
1: Es diu ràpid, ¿eh?
0: Clar.
1: Tot això.
0: Ah.
2: Sí.
0: A mi em va passar això als jocs del 92. Quan debuta el Dream Team amb Angola i fot 48 punts de diferència,
2: sí, Dream Team.
0: I dius, i comences a esgotar adjectius, però clar, li fa el mateix a tots els demés, amb la qual arribes a la final, li guanya Croàcia també de 40 i pico, i clar, ja no saps què dir, no, Vicente?
2: Bueno, también es verdad que Messi llega bien de físico. A ver, no nos engañemos, la exigencia que hay en la MLS no es la que hay en Europa.
0: Cierto.
2: También es verdad que Argentina juega para él, pero no hay que lo diga. Y a lo mejor también tenía que haber estado expulsado ayer, ¿eh? O sea,
0: visto la sí, es verdad, hay una plancha
2: de naranja, hay que decirlo todo,
0: como la portada de la revista Panenka, igual.
2: De naranja fosforito, sin quitar méritos al argentino. A lo mejor tenía que haber sido a la calle, pero es verdad que se nos acaban los adjetivos. Este tío es un animal, es una bestia. O sea, es tan bueno, entiende tanto el fútbol, que es que no necesita ni correr.
0: Sí, es una cosa diferente, Edu.
2: O sea, no necesita correr. Él corre lo que tiene que correr, porque lo entiende tan bien el juego que sabe estar donde tiene que estar.
1: Sí, a més això, aquesta sensació de matinada, almenys, jo m'he aixecat a veure-ho perquè he pensat, no m'ho puc perdre, però la sensació és aquesta, ell estava caminant, com ho ha fet tota la seva vida, però és això, és entendre els tempos, al moment que havia d'accelerar, accelerava, que ara, com potser parlo per mi, jo ara feia més dies que no el veia, no? Aquest any no l'he seguit tant a l'Inter de Miami, i quan ho tornes a veure, no? Aquesta tranquil·litat amb la que juga, amb la que camina, carrega la cama, marca, tal, te n'adones que és això, que té un do especial, té una relació molt especial amb la pilota, i que és una meravella, és un luxe, que almenys jo no he vist a Maradona, no he vist a Pelé, però ser coetani de Messi és una cosa d'aquelles que podré parlar de tot durant tota la meva vida, no? Perquè tots els rècords que has esmentat ja no me'ls treu ningú. Llavors crec que és una cosa espectacular.
0: I la sensació, Edu, de que el seu last dance a Can Barça doncs podia no haver estat una cosa de passo que t'embolis, sinó una cosa competitiva, no?
1: Has anat a fer mal, amb aquesta.
0: Sí, sóc conscient.
1: Sí, sí, sí, ho hagués pogut estar, sí, clarament. Però mira, jo amb això almenys fa tant de temps ja que va marxar, que ja no s'ha donat, que intento no pensar-hi gaire, perquè a més crec que el futur del Barça és molt prometedor, hi ha Lamine, hi ha tots els nanos de la Masia, i crec que una cosa havia de deixar pas a l'altra, o sigui que no hem sortit, no m'ha quedat perdent tant, però clarament és que hagués sigut, o sigui, t'hagués pogut quedar clarament i clarament les coses ens haguessin anat bé.
0: Nosotros hemos tenido este debate a media tarde, a la hora de la merienda, Casal, hemos tenido en la redacción el debate de cómo se hubiera desenvuelto un Messi en Last Dance en el actual Fútbol Club Barcelona. Y se me han tirado a yugular Josete y Lucía. No, hombre, no, que tapa la progresión de Lamine. Yo creo que Messi es compatible con cualquier jugador de la Tierra.
2: Messi, mientras quiera jugar, el resto se adaptan a él. Eso para empezar. Cuando él juega, el resto calla. Sí que es verdad, a ver, a mí me deja dudas en el sentido de que lleva ya unas temporadas jugando en una liga menor y el ritmo que hay aquí no es el ritmo que hay allí. Ni Leo tiene la edad que tenía cuando aquí despuntaba. Y quizás para arrastrarse, que se arrastre en Estados Unidos. Porque, a ver, el Mundial son 4, 5, 6 partidos, ¿vale? Y no es lo mismo jugar en agosto contra Argelia que jugar en
0: ya, pero, de alta exigencia. Ya, pero Matiz, yo, es que ya, tú, pero, no tendrías pero, por qué alinearle en todos ya, los partidos, pero, vale, a Messi.
2: Ya, bueno, primero, entonces, ¿tú crees que Messi aceptaría venir aquí para calentar banquillo?
0: Bueno, depende, ¿eh? Por eso hay que hablarlo. Pero claro, si ni se habla, pues...
1: Si no se habla, claro.
0: Si no se habla, porque que no se habla con el Amic Jan, bueno, pues entonces que es imposible. Pero hacerle un planteamiento de esta forma, oye, tus críos aquí, con los amigos de toda la vida, la playa...
2: No hay que hacerte daño, oye, aquella novia te dejó, ya está.
0: Que vivirás en el mejor, mismo pueblo que Vicente Casal, todo esto son pues claro, cosas que se ponen encima de la mesa con Messi.
2: Le tienen que poner la estrella en el paseo. Que están esperando para que vuelva para ponerle a este no, paseo. Ya,
0: todo llegará. Cosa,
2: pero
0: todo llegará.
2: Le queda.
0: Primero la tuya.
2: Primero la mía, luego la de Ferran Costa y luego la de.
0: En orden.
2: Xisú,
0: luego la de Messi,
2: en orden. Por
0: y ya
2: orden.
0: Cerráis el paseo. Correcto.
1: Genial.
0: Y ens queda un raconet de 5 minutets. ja cada vegada és més minso aquest raconet, perquè cada vegada anem cap a la recuperació del setembre, que és el diumenge a les 6 de la tarda contra Aràbia, però, jo, lo de Cabo Verde, Edu...
1: Sí, sí...

0: l'estarà a les relacions amb la gent d'altre planeta. De moment, d'un altre planeta és el Messi, que va fent gols encara per fer tots els rècords. També parlarem de la parella, perquè com que tots els estius, després de l'estiu al setembre, sempre comentem la notícia de en verano es cuando la gente se separa más, doncs per fer una mica preventivament dic, escolta, parlem amb una experta de teràpia de parella, a veure si ens pot dir algunes claus per intentar que la gent aguanti durant l'estiu i a poder ser més enllà de l'estiu. En parlarem d'aquests i molts altres temes per entretenir-vos a partir de 2:15, com sempre, de la matinada. Us esperem a Nits de Ràdio. Que vagi bé.
1: Todo preparado para que comience el partido. Toma Energisil. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Arranca el partido con Energisil Vigor.
2: Este verano la gran pregunta es...
3: ¿híbrido o eléctrico?
2: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
4: ¿Y cómo vais con la boda?
5: Muy tranquilos. Nos ha dicho la wedding planner que va a conseguir que sea el día más cualquiera de nuestras vidas.
6: Si en tu boda cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana, por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9 i 29 amb rima, comencem la pròrroga, sí, a la brúixola de Radio Estadio Catalunya. D'entrada, que ens deixa aquest dimecres 17 de juny al marge del futbol, José Agustín Gómez?
2: El Futbol Club Barcelona i Timotei Enguessan han arribat a un acord per renovar el contracte del lateral esquerre de l'equip d'handbol fins al 30 de juny de 2029. L'anterior vincle del francès expirava a l'estiu de 2027. Madison Conner és nova jugadora de l'Uni Girona per la propera temporada. L'escorta estanudidenca arriba del Club Amigos del Baloncesto Estepona, fa 1,80 d'alçada i té 22 anys. El Futbol Club Barcelona jugarà demà el primer partit de la final de la Lliga ACB al Roig Arena a partir de les 8 de la tarda contra València Bàsquet. Escoltem el barcelonista Dario Brizuela parlant del rival.
3: Pues que no jueguen su juego fácil, que su juego al final se basa mucho en correr mucho, en que el partido vaya en muchas posesiones, y bueno, aquí la última vez que jugamos contra ellos lo sufrimos. Entonces yo creo que en la medida en que controlemos eso y seamos sólidos en nuestro plan de juego, estaremos bien.
2: Paula Badosa es fica als quarts de final del torneig de tenis de Berlín, superant l'estadounidenca Coco Gauff per 1-6, 6-3 i 6-2.
1: Dos quarts i mig minut, i ara toca obrir micròfon al responsable de que el partit inaugural del Mundial de Futbol a Mèxic s'hagi jugat sobre gespa a la catalana.
4: Tiri, tiri, tiri.
5: Perdona que interrumpa en Onda Cero, pero tengo cero dudas de que...
6: De que con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos, especialistas y hospitales con menos esperas, tipo directo.
5: Pero cero dudas, ¿eh?
6: Seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Este viernes a las 8 de la tarde.
8: ¡Ay, qué nervios! ¡Dios mío!
7: Estreno de la nueva prueba final.
8: ¡Qué emoción!
9: ¡Sí!
7: De Pasapalabra en Antena 3.
0: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: Empresa fundada fa ja 13 anys. Produeix, instal·la, assessora i realitza el manteniment de gespa esportiva. Ha superat recentment els 52 milions d'euros de facturació global, i entre els seus clients han estat, o hi són, clubs d'èlit futbolística del nostre país, però també més enllà de les nostres fronteres, i picant tan alt com l'estadi Ciudad de México, popularment conegut com l'Azteca, on un dels anfitrions, la selecció centreamericana del torneig de la Copa del Món, i Sud-àfrica, van protagonitzar el partit inaugural jugant sobre gespa d'Olot. Eduard Rovira, director general de Royal Bird, bona nit.
10: Bona nit, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Fa ben poc que acabes de tornar, com aquell que diu, de Mèxic, on imagino has estat coordinant que tot anés bé, oi?
10: Sí, vaig estar a Mèxic per la celebració de la...

0: inauguració del Mundial a l'Estadi Azteca, i és la culminació doncs, de molts anys, de molts mesos de feina del nostre equip. I la veritat que molta il·lusió i realment emocionant.
1: Imagino. Aviam, si em permets la pregunta, com caram arriba una gespa d'Olot de la Garrotxa al partit inaugural d'un Mundial a Mèxic?
0: Això no és exactament així, és l'empresa d'Olot, diguéssim, que va a Mèxic, no la gespa en si.
1: Ah.
0: No hem portat la gespa d'Olot, sinó hem portat la tecnologia, el coneixement, el know-how dels tècnics de casa nostra, de Catalunya, a Mèxic.
1: Vale. Per tant, la gespa pròpiament dita, la gespa física, era, entenc que d'allà, de Mèxic, o què?
0: Sí, la gespa és un estadi que la vam sembrar amb llavor com la que podeu comprar pel vostre jardí,
1: sí.
0: Doncs una llavor que la FIFA, que la Universitat de Tennessee doncs, va escollir, la vam sembrar doncs, in situ, diguéssim, amb llavor en el camp directament.
1: Vale.
0: I és l'únic estadi del Mundial que s'ha sembrat amb llavor.
1: Vale. I com saps que la gespa que et dona la FIFA és gespa, amb perdó de l'expressió, feten, o sigui, de la bona bona? O has participat tu en escollir la gespa que has d'implantar i supervisar el seu arrelament?
0: Nosaltres vam proposar una mescla, una llavor d'unes varietats d'una empresa també catalana,
1: sí.
0: que coneixem, que són semilles Fitó, que coneixem a casa nostra, i vam dir, ostres, creiem que aquestes varietats són bones. Aquesta empresa també té delegació a Mèxic, als Estats Units,
1: sí.
0: La vam proposar, i dues de les quatre varietats que han anat a l'Azteca doncs, van ser proposades per nosaltres. Les altres dues i la dosis doncs, han set doncs, després d'uns estudis, d'uns ensajos que s'han fet in situ a prop de la ciutat de Mèxic.
1: Perquè pregunto, partim de la base de que això de gespa no en sé absolutament res, i tu en saps moltíssim, Eduard. Per implantar una gespa, hi participen diferents llavors totes barrejades o sol d'una?
0: Correcte. I hi ha diferents gespes, diferents tipus de gespes,
1: sí,
0: en aquest cas diferents varietats,
1: uh-huh.
0: i les mesclem. Només hem de vigilar doncs, que tinguin característiques que es puguin combinar entre si bé, i per exemple que el color no sigui molt diferent. No pots posar una varietat molt de color groga i una de color molt verd fosca, perquè es veuria malament per la televisió, no? Has de buscar doncs, diverses condicionants que totes s'agrupin i tinguin una bona harmonia.
1: Hi ha qualitats de gespes, Eduard, com hi ha qualitats de teixits a l'hora de fer-te un vestit o de pintura a l'hora de pintar una paret a casa?
0: Totalment. Et pots gastar el que vulguis amb la gespa també, com qualsevol cosa.
1: Caram, entenc sí, sí. Que per tant la mexicana ha sigut de duro, duro, de que no repara un gastos, vamos.
0: Top. Pensa que un estadi no només és la gespa. Al final el que veieu vosaltres, el que veu l'espectador, és la part verda, no? És la part final. No és lo important, és lo fàcil. Lo que es veu és lo fàcil tenir gespa verda. Lo que és difícil és lo que no es veu. I lo que val diners és lo que no es veu, lo que està per sota.
1: Clar,
0: des dels drenatges, pensa que a Mèxic s'ha posat un drenatge forçat, una màquina que val que es veu 1 milió d'euros d'Estats Units, que el que fa és succiona l'aigua perquè un camp, en cas que hi hagi una pluja molt forta, una tormenta doncs, esporàdica, no s'hagi de suspendre. La sorra de sílice s'ha portat de més de 3.000 quilòmetres de distància amb una mescla específica que s'ha dissenyat per l'Estadi Azteca i, doncs, per exemple, està reforçada amb fibres de plàstic perquè no s'arrenqui. Vull dir, tota la tecnologia que hi ha sota és la que no es veu i és la que realment és important i que val diners.
1: Clar. Perquè una gespa llueixi en el partit inaugural, que en aquest cas va ser el Mèxic-Sud-àfrica, des de quan abans s'hi està treballant tot el personal de Roy Albert?
0: Doncs mira, aquesta gespa es va sembrar a finals de gener. A finals de gener. Per tant, portem gairebé febrer, març, abril, maig, juny, que serà 5 mesos on tenim dos tècnics destinats allà amb el manteniment i la direcció tècnica de la gespa.
1: I per tant, durant tot aquest temps, des del gener fins al partit inaugural, no s'hi pot trepitjar ningú més que no sigui el personal de Roy Albert o sí?
0: Es va estrenar, la gespa es va estrenar ja fa un parell de mesos amb el Club Amèrica, és un estadi, l'Aztec o el Banorte, ara que es diu, o Estat de Mèxic, perquè la FIFA no vol noms comercials. Es va estrenar en diversos clubs de ciutat, com pot ser l'Amèrica o el Cruz Azul. O sigui que l'estadi havíem fet la prova i ja sabíem que la gespa estava en perfectes condicions. Simplement, abans de la inauguració, l'han deixat un mes sense ús per poder recuperar qualsevol dany que s'hagi produït o desgast i ja està. Però la gespa ja s'havia estrenat amb anterioritat.
1: Vale. Deia, entre els vostres clients, la pràctica totalitat de clubs de primera i segona divisió han passat. Primera REF, també la Real Federació Espanyola de Futbol, també. Però també he obert portes a altres països a l'estranger, eh?
0: Sí, actualment estem treballant aproximadament amb el 40% de clubs de la Lliga, estem parlant de primera i segona divisió, per exemple, Girona, Espanyol doncs, i el Nàstic són clients de la casa, i Espanya doncs, el 40% des d'Atlètic de Madrid, Elx,

0: Betis, Getafe, Federació Espanyola i Segona Divisió, doncs el mateix, però també doncs tenim empresa des de fa 2-3 anys, hem començat el procés d'expansió internacional de forma doncs ja més forta, i tenim empresa doncs a Andorra, Marroc, Panamà, Mèxic i Perú actualment.
1: No sé si has dit Portugal, però la vostra web també posa Portugal, eh?
0: Doncs Portugal encara no, ho estem intentant, però encara no hem treballat a Portugal.
1: Doncs deu ser un desig, però jo juraria haver-t'ho llegit.
0: Sí, sí.
1: Entenc que com a moltes altres àrees del comerç i dels negocis, per molt diferents que siguin el de la gespa, també en el vostre sector deu funcionar el boca a orella. És a dir, quants clubs han contactat amb Royal Verd perquè un altre club els ha parlat meravelles de Royal Verd?
0: Mira, Royal Verd no tenim comercials. Tenim una pàgina web bastant nefasta.
1: Que bo! O sigui, és tot boca a orella.
0: Totalment. Que bo! Totalment, tot. De contactes, relacions personals, de fer la feina ben feta i que et vagin recomanant per Espanya i pel món. Sí, sí, no tenim un departament comercial com a tal.
1: Hola, és a dir, que l'impacte, per tant, d'un partit inaugural d'una Copa del Món pot fer que ara a les instal·lacions de Royal Verd hi hagi cua al carrer de gent, de
0: no,
1: clients.
0: Cua no, però sí que és cert que, per exemple, doncs, fer les feines ben fetes, doncs a Mèxic ens ha obert les portes de molts altres clubs que ja estarem treballant a dia d'avui, o a Marroc, la Copa Àfrica que vam fer aquest mes de desembre, doncs ja ens ha obert les portes d'altres països africans, perquè doncs, ningú s'esperava que Marroc tingués la gespa que va tenir durant la Copa Àfrica passada. Sí, sí, la televisió és el nostre doncs, expositor cada cap de setmana.
1: Clar. Ara et faré una pregunta sobre la tele i l'exposició. Abans, el vostre negoci, de fet, és molt exposat, és a dir, una mala gespa, sí. Una gespa que s'aixeca, una gespa que rellisca, que té una aparença seca o mal cuidada, deixa també molt mala imatge reputacional, és a dir, que pràcticament, no sé si és molt exagerat dir us la jugueu a cada partit, però home, depèn de quin sigui el partit, gairebé sí, no?
0: La pressió és immensa, immensa, perquè moltes vegades pensa que la gespa és un ser viu. I per posar l'exemple dels humans, per molts diners que tinguis o per molts recursos que hi posis, també la gent es posa malalta o acaba doncs, tenint conseqüències dolentes, no? La gespa passa igual. A vegades hi ha coses o factors que no controlem i la pressió doncs, és altíssima. I moltes vegades hem de saber que el futbol és un circ mediàtic i que al final és lo fàcil, no? La gespa solem ser en el centre de la diana i moltes vegades també hi ha opinions que són distorsionades o que no s'ajusten a la realitat, no? Mm. Però bueno, ens hem acostumat a viure aquest món i acceptem les crítiques, però ens mosseguem la llengua per no respondre, no? Però sí, és molt mediàtica la gespa.
1: Si no hi hagués una gravació i una emissió pel mig, una emissió en aquest cas en directe, et diria allò de, home, pues aneu en compte amb el Xavi Hernández per allò de la gespa, però no te la dic que no et vull posar en un compromís, Eduard. No. Però, escolta'm, no fa gaire, parlaves de la tele, no fa gaire, la fèiem petar amb el greenkeeper del Real Club de Golf al Prat i parlàvem de la cura dels camps de golf. Em deia el José Gómez: cuando veo golf por la tele, Albert, no miro los jugadores, no miro el juego, miro la hierba. A l'Eduard Rovira, que t'imagino futbolero i seguint a algun partit del Mundial o de la Copa d'Àfrica o de la Lliga, et passa el mateix?
0: Exactament el mateix. Jo gran futbolista practicant i disfrutant mirant per la televisió. Des de que em dedico al món de la gespa esportiva, perquè es contamina la família també. La família també pateix, els pares també envien missatges, whatsapps, tothom pateix per la gespa.
1: Clar. I em deia el José Gómez que al darrer Catalunya Championship torneig del DP World Tour fins a 50 persones entre jardiners, tècnics de rec, mecànics, assistents s'ocupaven de la gespa al Club de Golf del Prat. Per una gespa com la inauguració del Mundial, quantes persones i en quants torns hauran intervingut?
0: Doncs mira, com que el partit era a l'1 del migdia, hora mexicana, la FIFA ens exigia tenir el camp preparat 6-7 hores abans. Això va suposar doncs, treballar de nit, posant-nos a treballar a la 1 de la matinada amb un equip de 8 persones, 8 jardiners, per poder fer 3 talls a la gespa. Pensa que un tall a la gespa són 12 quilòmetres a peu, doncs van fer 3 talls a la gespa, doble pintura a les línies blanques, més tot el que és porteries, banderins, etc. Per tant, 8 persones preparant l'equip i 8 persones després de que el partit acabés per ja reparar la gespa i preparar-la pel següent partit.
1: Com intervé la tecnologia en el manteniment de la gespa esportiva?
0: Doncs mira, a dia d'avui tenim molta tecnologia en el món del futbol, des de llums artificials, llums LED, per exemple, últimament, quan els estadis cada cop són espais més,

0: pensats per fer eventos, multi-events, no? Però no pensen en la gespa, en el disseny. Són estadis molt macos, molt tancats, però la gespa necessita llum, necessita sol. Si vas a un parc públic, a sota un arbre no hi ha gespa. Doncs tot el que veieu dintre d'un estadi que està molt tancat, un camp de l'Espanyol, per exemple, un Metropolitano, allà dintre no hi hauria gespa en condicions naturals, o no hi hauria gespa a la meitat del camp. Doncs tenim llums i posem llums per assimilar la radiació solar. També doncs, comptem amb ventiladors. El vent, l'aire, és el millor fungicida que hi ha. No? Un lloc sec no hi ha fongs. Doncs la gespa dintre uns estadis no hi corre l'aire i tenim molts problemes d'enfermedades. També hi posem, per exemple, ventiladors per fer per forçar el moviment de l'aire. Tenim doncs, que la facció, un terra radiant com el que podeu tenir a casa vostra, també amb aigua calenta, doncs, també a través d'aerotèrmia, a Andorra, per exemple, l'hem muntat a la Federació Andorrana, doncs, amb terra radiant, i que la facció, ja et dic, gespa híbrida, posant plàstic al mig de la gespa natural. Vull dir que de tecnologia en tenim moltíssim a dia d'avui i cada any van sortint coses noves. Vull dir que és un món que està en constant innovació.
1: Roy Albert s'hi dedica no únicament a gespa natural, també a híbrida i a artificial. La natural és la més complicada, entenc, i va baixant la graduació de complexitat en el seu tractament i manteniment arrel de que un passa per la híbrida i per l'artificial?
0: Sí, la gespa híbrida com a tal es diu híbrida perquè combina doncs, un percentatge, un 2-3% de gespa sintètica dintre natural, però es considera gespa natural. Per tant, les feines de manteniment són molt similars o la dificultat és molt similar. Vale? Per tant, hi ha molta diferència en un manteniment d'una gespa natural amb una gespa sintètica, no té res a veure. Tant la gespa natural com la híbrida tenen una complexitat i quan més tancat és l'estadi, més difícil. Un estadi obert, una estadi esportiva oberta, doncs el nivell de dificultat baixa.
1: Val a dir que vosaltres, estem parlant majoritàriament de futbol, però vosaltres entenc, us ocupeu de la gespa, no del que es jugui al damunt. O la gespa es tracta diferent, què sé jo, si estem parlant de futbol o estem parlant d'hoquei herba?
0: Totalment. Nosaltres diria que el 99% és futbol. És més, la nostra descripció és construcció i manteniment de camps de futbol. No fem golf, no fem jardineria, puntualment hem fet alguna cosa de béisbol, alguna cosa d'hípica, però no som experts. Cada sector té els seus experts, els seus greenkeepers, i nosaltres només fem futbol.
1: La Copa del Món, i acabo, per tant, és el projecte CIM de Roy Albert, o hi han reptes tant o més impactants a la vista? No sé si alguns me'l pots dir o encara no està per venir, no ho sé.
0: Bueno, tenim dos reptes. Un és, el primer és seguir mantenint l'estructura a Espanya, no perdre clients i si podem doncs, augmentar. La segona és seguir creixent en el mercat internacional, mantenir les filials i si podem doncs, seguir la tendència del món del futbol, que és anar cap a Aràbia Saudí. Estem intentant obrir delegació o empresa a Aràbia Saudí. I el tercer front que tenim obert és potenciar el departament d'IMAS que tenim l'empresa per, com et comentava, doncs, desenvolupar noves tecnologies, noves eines que ens ajudin doncs, a fer la nostra feina millor.
1: El torneig més important del planeta futbol també té aportació catalana en la superfície de joc, la gespa. Gespa que ha estat cuidada per una empresa d'Olot, a l'Azteca Mexicà. Gespa de l'empresa Roy Albert, un veritable referent al seu sector. Eduard Rovira, director general, molt d'èxit, molta salut i gràcies de debò per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres, una forta abraçada.
2: En Renta 4 Banco ampliamos tu horizonte de inversión. Da el paso hacia las criptomonedas y diversifica en Bitcoin, Ethereum y Solana con un banco especialista en inversión. Entra en r4.com y evoluciona tu forma de invertir. Renta 4 Banco, 40 años a tu lado. Consulta documentación y riesgos en r4.com. A la brúixola de Radio Estadio, així sonava.
3: Un esglaó d'una família lligada al mateix esport. El seu és el cas d'un absolut domini al panorama nacional amb més de 16 campionats d'Espanya i dos rècords encara vigents. Practicant d'esquí de neu, de paracaigudisme, d'escalada, de pàdel i de crossfit, la seva passió és, però, l'esquí nàutic. Lluís Nogueras, esquiador nàutic, molt bona tarda.
4: Bona tarda, què tal?
3: Molt rebé. D'entrada, nàutic o aquàtic o tots dos?
4: Podríem dir que tots dos, però bueno, sí que intentem dir que la paraula correcta és nàutic.
3: Per què?
4: Perquè és la paraula així una mica més tècnica, més professional, se li diu esquí nàutic i bueno, intentem pensar no, que aquests que diuen esquí aquàtic

0: aquàtic és més d'esport de lleure, podríem dir, no? En el mar. I quan és una mica més professional, doncs, intentem dir esquí nàutic.
1: Fantàstic. Crec que ningú escapa, Lluís, en què consisteix l'esquí nàutic. Però quantes modalitats té i en què consisteixen cada una?
0: Doncs l'esquí nàutic, exactament, són tres modalitats. L'esquí nàutic de clàssiques, podríem dir, perquè després podrem entrar amb el wakeboard i altres disciplines, no? Però l'esquí nàutic tradicional són tres disciplines, que és l'eslàlom, les figures i els salts, no? Aleshores, bàsicament, per fer-te 5 cèntims molt ràpid, l'eslàlom, que és la pràcticament més coneguda, no? Consisteix en... És un passadís de boies per on passa l'embarcació i tens 3 boies a la dreta i 3 boies a l'esquerra. Llavors, l'esquiador ha d'anar fent zig-zag a través de les 6 boies fins que arriba a una velocitat màxima, que són 58 km per hora en el cas dels homes i 55 en el cas de les dones. I aleshores, un cop s'arriba a aquesta velocitat màxima per part del pilot, de l'embarcació, podríem dir, es comença a escurçar la corda. Per tant, cada cop és més difícil arribar a superar aquestes 6 boies, no? Perquè pensem que des de la pilona de l'embarcació fins a cadascuna de les boies hi ha exactament 11 metres i mig, de manera que si la corda fa menys d'11 metres, doncs, físicament t'has d'estirar a sobre de l'aigua per poder girar la boia, no? Llavors, cada cop és més difícil. Llavors, el que guanya és el que aconsegueix girar més molles amb una corda més curta.
1: Aquest seria l'eslàlom. Anem a les figures, si et sembla.
0: Les figures és acrobàcies, podríem dir, no? Exactament consisteix en 20 segons que en una competició, no? Tu tens 20 segons d'anada i 20 segons de tornada per efectuar les màximes figures possibles, no? I cada figura otorgues certa puntuació. Llavors, sempre i quan executis correctament la figura, vas sumant punts i aquell esquiador que aconsegueix fer més puntuació és el guanyador. Estem parlant de figures, doncs, des de voltaretes en l'aire, 360, 720, esquiar amb la corda lligada al peu, etc.
1: I ens quedarien els salts.
0: I, efectivament, els salts és, podríem dir que és la disciplina més espectacular perquè són salts de distància. Aleshores, és un trampolí, no?, que diem una rampa, que fa aproximadament uns 5-6 metres de distància. I llavors, l'embarcació passa pel cantó, aproximadament a una velocitat d'uns 60 km per hora, i l'esquiador fa una diagonal cap a la rampa i aconsegueix el que salta una distància més llarga, que no d'alçada, sinó de longitud, és el que guanya. Llavors, les distàncies aproximadament doncs, són entre 60-70 metres de distància. És l'única disciplina que es van dos esquís en ve d'en un, no? Perquè així tens més equilibri, després en l'aire també, és com exactament igual que els d'esquí de neu, no? Que posen els esquís en aquesta posició de ve baixa per sustentar-se millor en l'aire. Llavors, les quilles són unes quilles que són, podríem dir que són com quadrades, en ve de ser com un ganivet, no? Que seria més la quilla tradicional, no? O són com més quadrades i més planes perquè puguin, efectivament, lliscar per sobre de la rampa.
1: Les figures, això un ho assaja al garatge de casa en sec, per entendre'ns, i després ho posa en pràctica, o si no hi ha posada en pràctica directament, no val de res assajar-ho a terra?
0: Hi ha de tot, hi ha tot tipus de tècniques, però efectivament assajar-ho a terra és una de les principals recomanacions. I de fet hi ha països molt més tradicionals del món de les figures, que per exemple són tots els països soviètics, no? Tot el que és Rússia, Bielorússia, Ucrània, no? Ara que estan tan en boca de tots. Doncs aquests països, com fa molt fred, deixen entrenar tot a fora en sec, no? I després, a l'estiu, quan ja fa més calor, doncs aleshores practiquen a l'aigua o inclús a piscines cobertes, no? Però és una disciplina que es practica molt a terra, com si fos gimnàstica, no? I després es posa en pràctica directament a l'aigua.
1: Vale. Slalom, figures i salt. I d'on col·loquem el wakeboard?
0: Doncs el wakeboard seria com una disciplina a part, que seria... És com si a l'esquí de neu estem parlant de doncs, l'eslàlom, que seria el gegant, el supergegant, l'especial, i després tens l'snowboard. Doncs pues l'esquí nàutic és el mateix. Per una banda tens l'esquí de clàssiques, que és el que acabem de parlar, i per altra banda, per separat, tenim el wakeboard.
1: Correcte. He llegit en diversos articles que alerteu sobre el risc que comporta la pràctica de l'esquí nàutic i que aquest risc, òbviament, va lligat a la velocitat de la llanxa que deu convertir la superfície de l'aigua, Lluís, en gairebé asfalt, no?
0: Totalment, totalment. I sobretot una de les disciplines més perilloses és els salts, perquè estem pensant que a salts, la barca que us comentava abans va uns 60 km per hora, però com l'esquiador fa per accelerar i agafar més velocitat, que és el que necessites al final,

0: final velocitat per poder saltar més lluny, fa una diagonal per arribar fins a la rampa i s'agafen velocitats de 120 i 130 km per hora. Llavors, clar, un impacte quan saltes contra l'aigua, com tu dius, és ben bé una pedra. Llavors, és bastant típic tenir lesions de turmells, genolls i extremitats en general.
1: També el teu, com el de molts altres esportistes que han anat passant per la pròrroga del Radio Estadio de Catalunya, és un cas clar de precocitat. Amb 5 anys vas començar a esquiar a l'aigua. Amb 10 anys, no sé, no tinc clar si eren 8 o 10, però ara m'ho confirmaràs, ja competies. I amb 12 ja eres internacional amb Espanya. O sigui, lo teu és, senyora, no ha tenido un bebé, ha tenido un esquiador náutico.
0: Pràcticament, sí, sí, jo vaig començar, com bé deies, amb 5 anys. Sí que és veritat que com era molt petit, doncs vaig tenir una caiguda mentre esquiava, sense cap importància, però vaig empassar aigua i me'n recordo que em vaig espantar i vaig dir jo no vull tornar a saber res més d'això. Però el meu pare, com estava molt ficat també i es va enganxar en seguida molt ràpid a l'esport, doncs clar, jo cada estiu anava amb el meu pare i el veia allà que el tio s'ho passava pipa esquiant. I quan tornava a tenir uns 7-8 anys vaig dir vinga, va, vull tornar a intentar això de l'esquina. I a partir d'allà ja va ser quan vaig tornar i em vaig reenganxar i al cap d'un any, no? Doncs això, 8-9 anys, vaig començar ja a fer petites competicions regionals o molt locals. I com bé deies, quan tenia 12 anys, doncs ja vaig passar a formar part de l'equip nacional i vaig anar a participar a la meva primera competició europea sub-14, en aquest cas era d'infantils, i sí, me'n recordo perfectament, amb 12 anys a Bèlgica.
1: Carai. Des d'aleshores ençà, més de 16 campionats d'Espanya i dos rècords vigents, però em diu un ocellet que trepitja els talons el teu germà Álvaro.
0: Totalment, sí, sí, sí. Amb el meu germà em porto 6 anys i el meu germà també doncs, ha estat també tota la vida molt ficat en aquest esport i totalment el tinc totalment a darrere i, o sigui, molt enganxat, però sí que és cert que la disciplina de salts he de reconèixer que és més bo que jo i salta més lluny que jo.
1: Sí, sí, sí. Però tu m'ets complet perquè tu practiques la combinada, que és les 3 a la vegada, com si diguéssim, eh?
0: Exacte. Jo quan explico la combinada és pràcticament com qui fa una triatló, no? Tu pots fer una triatló i pots quedar primer en natació i en córrer, però després l'important és el sumatori de les tres disciplines, però això és la combinada.
1: Dues últimes preguntes. Té pinta de ser un esport car, Lluís?
0: Sí, desgraciadament és un esport car pel fet de que bueno, doncs has de tenir unes instal·lacions, sobretot una embarcació, llavors no és un esport que sigui super accessible, no? Però bueno, sí que intentem pues, al final pues, que hi hagin les màximes oportunitats per tothom. Les federacions, tant catalana com espanyola, estan també molt a sobre perquè precisament sigui accessible per al màxim, el màxim nombre de gent possible. I sobretot que quan esquiadors comencen a despuntar una mica i comencen a tenir pues, certa progressió i futur, doncs apostar fort per part de les federacions per poder recolzar-los econòmicament i que puguin doncs, créixer dins d'aquest món.
1: I acabo. Entenc que la formació física ha de ser cabdal. Quina preparació dus?
0: La preparació física és important, sí, i especialment perquè l'esquí nàutic és un esport que físicament és molt complet, no? És a dir, has d'estar molt en forma tant tronc superior com braços, cames, no? Aleshores, les preparacions, doncs, jo compagino molt ara amb el crossfit, no? Perquè jo, bueno, és una persona que el gimnàs com a tal mai m'ha agradat, no? Sempre m'ha avorrit. Llavors el crossfit és una combinació així una mica més dinàmica i em serveix pues, per completar tot aquest exercici físic que després em requereix a l'esquí nàutic.
1: Epíleg, el nano que t'estigui escoltant amb 10 anys bocabadat, per què li recomanaries practicar l'esquí nàutic?
0: Perquè al·lucinarà. És un esport que és super divertit, hi ha molt bon ambient, hi ha molta gent jove que fa molta pinya, et dona l'oportunitat de poder viatjar molt i conèixer gent nova, altres cultures, no? En general, quan comences a entrar en aquest món, et dones compte que és molt fàcil en seguida, però escolta, anem a competicions a França o un entrenador a un altre país, no? Llavors comences a conèixer també gent del teu entorn, però d'altres països, i l'abast internacional i la visió que et dona aquest esport és espectacular i jo ho recomano absolutament per qualsevol nen i qualsevol adolescent sense cap mena de dubte.
1: Tradició familiar. El pare i dos germans lligats a la velocitat, les figures, els salts, l'esquí i l'aigua. Una nissaga que ha escrit, que escriu, el present i el futur de l'esquí nàutic a casa nostra. Doncs a seguir amb salut, èxit i seguretat. Lluís Nogueras, Gracias por atendernos.
0: Muchísimas gracias.
2: Oye, ¿te enteraste de lo de Pilar?
3: ¿Qué?
2: Pues que se ha llevado un coche sin pagar.
3: ¿Sin pagar?
2: Bueno, no ahora. Lo empezará a pagar después.
3: ¡Ah! Te damos de qué hablar. Y ahora más. Disfruta del verano con tu nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y paga después de las vacaciones. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
4: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
1: Abans de tancar, que tendremos en el Radio Estadio Noche a las 11:30, productora Ana Rodríguez, hola, muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues por aquí seguimos viendo partidos del Mundial, porque hoy hay que hablar de esos partidazos. Ha debutado Portugal, decepción con la selección portuguesa, ese empate a uno ante la República Democrática del Congo. Nos queda por ver ese Croacia-Inglaterra, que será un auténtico partidazo del que hablaremos y mucho en el Radio Estadio Noche de hoy. Por supuesto, la última hora de la selección, los jugadores tenían el día libre, poco a poco se van integrando a la concentración. Nos los contará desde allí, desde Chattanooga, Alfredo Martínez, pero también tenemos que hablar de muchísimas cosas que pasan aquí en España. El Real Madrid envía a la FIFA ese dossier del caso Negreira y pide sanciones para el Barça. El Barça le pide a la Federación y a la Liga que actúen contra las palabras de Florentino Pérez. O sea que un Radio Estadio Noche muy repartido hoy entre lo que está pasando en Estados Unidos en ese Mundial y lo que está pasando aquí en España, que no es poco, ¿eh?
1: Pues no, la verdad es que no es poco, y estarem atents des de ja, perquè està a punt de començar el partit a Dallas entre Anglaterra i Croàcia, la seu dels Cowboys de Dallas. Doncs demà tornarem per explicar-vos d'aquest partit i de tot el que dongui la informació esportiva. Ara us quedem amb la general i amb Rafa La Torre al capdavant de la brújula. Fins demà, bona nit.
6: ¿Cómo ves a los estás teniendo una teoría económica que está basada en una ecuación que no es cierta?
7: Well, for those who aren't familiar with von Neumann-Morgenstern theory,
8: bueno, para los que se han familiarizado con la teoría económica y con las conductas gaussianas, etcétera, yo creo que el tema que es, creo, lo que preguntas, es que los economistas tratamos de expresar la incertidumbre en términos de probabilidad, no necesariamente gaussiana, pero en términos de probabilidad, que creo que puede ser muy valioso. No sé, podemos decir qué probabilidades hay de que llueva mañana. Y se expresa en términos de probabilidades. El trabajo que yo hago es una incertidumbre un poco más compleja, en la que no se puede, de manera creíble, como decíamos, asignar una distribución de probabilidades al caso. No se puede, porque no la sabes. No sabemos lo que va a pasar. Y no puedes decir hay una probabilidad del 20% ni del 40%. Y muchas de las decisiones de gran importancia que hay que tomar en la sociedad y las personales que tomamos cada uno de nosotros, qué tipo de trabajo quiero hacer, con quién me quiero casar, qué tipo de tratamiento tengo que seguir, pues no siempre se le puede asignar una probabilidad, y para eso tenemos una terminología. En mi trabajo técnico yo hablo de toma de decisiones bajo ambigüedad, o el término que se utiliza en física, que es incertidumbre profunda, es decir, más profunda de lo que nos permite asignar una probabilidad. Entonces, con el tipo de riesgo probabilístico de Norman Morgenstern, pues esa teoría tiene su uso y es un modelo apropiado para las finanzas normales, pero tal vez para expresar incertidumbre en cuanto al cambio climático o quién va a ganar el Mundial, pues allí tal vez no sea tan acertada como para asignar una probabilidad.
9: Charles Manski, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en la brújula. Ha sido realmente interesante hablar con usted y le felicito por este premio Fronteras del Conocimiento. Y disfrute de Bilbao, porque si una certidumbre podemos tener es que esta es una ciudad donde se puede disfrutar mucho. Muchas gracias.
7: Thank you very, very much.
9: Gracias.
8: Muchas gracias.

0: La brújula con La Torre.
1: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
2: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
3: Amb lo simple que seria que agafes el mòbil i el sacseges,
2: sí?
3: Haces xaca, xaca, xaca, xaca,
2: sí?
3: Xaca. I entonces, con el sacseig, ja se te va haciendo la bateria.
2: Jo la idea del Sergi la veig al proper Mobile World Congress. Jo veig gent aquí sacudint mòbils i la gent com a bojos, que locura, com se lo han inventado, que genialitat.
3: I ara te compta les calories.
2: Exacte.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Lideratges, la veu de la dona als negocis, amb Ariadna Belver.
4: Parlem amb Nacho Vendrell, delegat a Lleida del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida. Benvingut a Lideratges, Nacho, com estem?
5: Bon dia, Ariadna, molt bé, molt entretinguts amb aquest tema.
4: En una època en la que tenim IA, no? La intel·ligència artificial, potser també la podia aplicar a l'administració i agilitzar una mica tots aquests tràmits, no?
5: De fet, ja s'hi recolza molt l'administració en la intel·ligència artificial. També és veritat que el mercat de treball es veurà afectat a curt termini per la intel·ligència artificial. Les empreses encara no estan implantant tots els beneficis que té aquesta tecnologia, i quan quedi implantat hi ha moltes feines que quedaran tocades.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 7 a 8 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
6: Tienes una videollamada importante. La habitación está patas arriba. Así que empujas la montaña de ropa justo fuera de cámara. En pantalla, una profesional impecable. Pero fuera de pantalla, llevas un pantalón de pijama de unicornios. Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad. Pero en Onda Cero, seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. El programa que fem per acompanyar-vos a les matinades ja de dimecres del dijous 18 de juny de 2026. D'ara en endavant intentarem passar-ho d'allò més bé amb la tertúlia, amb mil i una propostes.

de llibres i també amb una experta en, diguem-ne, teràpia de parella, perquè s'acosta a l'estiu i és quan moltes parelles trenquen després d'haver de conviure durant l'estiu i estar més temps junts del que potser toquen o volen. En parlarem de tot això i molt més, així que comencem Nits de Ràdio. Vinga, som-hi!

0: Una setmana més tenim ganes de passar-ho bé, ganes de fer tertúlia i, per tant, ganes de plantejar que estem de tertúlia. I si estem de tertúlia és perquè és la nit de dimecres a dijous, la nit del dimecres, amb la doctora Marta González Pelat i en David Morales, clar que sí!
1: Bravo! Bravo, bravo, bravo! La família Bravo, benvinguts!
0: Sí,
1: ja està aquí.
0: Ja està aquí, la família Bravo, i m'agrada molt perquè sempre trobes gent al llarg de tota aquesta temporada, que ara ja doncs comencem a enfilar la recta final, que amb il·lusió se t'acosta i et diu: ai, mira, calla, l'altre dia vaig pensar en vosaltres perquè em van demanar unes mostres de fem, o sigui,
2: ah,
0: sí, saps? I van dir: ah, vaig pensar en vosaltres, i ah, l'escala de Bristol, sí, l'escala de Bristol,
1: clar.
0: I vol dir que aquesta temporada ha sigut tècnicament una... bé, una merda, però en el bon sentit de la paraula, perquè hem intentat, doncs, conscienciar la gent de la importància del que vindria a ser, doncs això, no? Fer un seguiment, fer uns anàlisis de veure el tema, perquè, a veure, ens hi va la salut en tot això, i és una cosa important el tenir tots aquests coneixements que van molt bé, que són...
1: Home,
0: que són necessaris.
1: Hi ha molt bona feina
0: en general. I crec que és important, doncs això, no? que puguem divulgar sobre aquest tema, clar, i sobre tots els que són relacionats. I clar, ja l'algoritme doncs ja ens posa cançons. Hem escoltat grans cançons aquesta temporada aquí que ens parlen del tema. Anem a escoltar una altra que seria com una escala de Bristol, però això hem de mirar si existeix, que seria l'escala de... No sé si té una escala, perquè Bristol és, diguem-ne, de coses sòlides.
1: Sí.
0: Però i quan és de gasos? Escoltem-ho. A veure si ho aconseguim, perquè a vegades això no em fa cas.
1: És que els gasos s'escapen.
0: Se m'estan escapant. Mira, ja el tinc. Ah, mira.
3: Yo soy el ninja. No me escuchas venir, pero mi olor a azufre es legendario. Significa que tu digestión de proteínas está muy pesada. Aquí estoy yo, el trompetista. Mucho ruido y nada de olor. Solo soy aire que tragaste al comer muy rápido. ¡Pura potencia! Soy la ametralladora. Uno tras otro. Significa que tus bacterias están de fiesta con la fibra. Demasiada fermentación por aquí. Oh, oh. Creo que no venía solo. ¡Emergencia! ¡Abortar misión! Yo soy el saludable, sin ruido, sin olor y sin drama. Soy la señal de que tu microbioma está en perfecto equilibrio. La paz total.
0: Veus que bé? Doncs ja ho he escoltat, ja com aquesta, diguem-ne, escala, eh? No seria tant de Bristol com de... bueno, de...
2: Sí, jo estava buscant, a veure si hi havia un equivalent, en gasos per a l'escala de Bristol, però no. Diuen que, bueno, que hi hauria diferents maneres de mesurar volum i freqüència, d'altra banda olor o d'altra banda so i fins i tot dolor que pot causar per allò està molt inflat.
0: Sí.
2: Però no hi ha un equivalent, eh?
0: Bueno, quien te Bristol y quien te ve, en aquest cas. Clar, perquè en aquest cas, doncs, bueno, això, per això és aprenentatges que hem fet, és a dir, el fet de que ho necessitem, que això ho hem de moure, David, o sigui, hem d'intentar des del programa, doncs igual ens acaben fent, doncs, el dia dels pets, saps? El dia internacional.

0: dels pets, perquè com que aquí som molt de...
1: de però seríem entre... de Constantí, llavors.
0: Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor, són de Constantí, soc del meu, són del meu país, com els, com les avellanes. Bueno, pues, bueno, ho intentarem moure, perquè són temes que són importants, com aquí, tangencialment, doncs sempre toquem l'actualitat, però no directament, és a dir, no els causants o no els grans protagonistes.
2: Perdona, sí. El dia 9 d'agost sí? És el dia del pet.
0: Ah, el 9, mira. Ah, saps què ens passa, David? Que no el celebrem mai.
1: No, clar, dia internacional del pet, no.
0: No el celebrem mai perquè no ens agafa que no tenim programa nou, sempre és del millor de la temporada. Ves que no acabem deixant gravat algun missatge?
1: Sí, només per aquell dia.
0: Només per aquell dia, perquè clar, tu imagina't, és curiós, clar, tenim un... és com la cara oculta de la lluna per nosaltres. Clar, els dies clar. Internacionals i dels Estats Units que passen durant el mes d'agost. Se'ns escapen, mai millor dit, ah. com els pets. Sí,
2: estan de vacances i estan de vacances...
0: s'evaporen.
2: Clar.
0: S'escapen, se'ns escapen del nostre control i això no pot ser, doncs mira, està boníssim això. Veus? Clar, jo pensava, dic, han d'haver coses que... com és que aquest tema no em fa mai un dia? Doncs clar, deuen caure tots en agost. I perquè així l'agost la gent està més tranquil·la, té més temps per escoltar segons què i posar-hi atenció. Bé, doncs...
1: acabo de descobrir...
0: A veure...
1: el que diuen que és el rècord Guinness,
0: sí.
1: Rècord Guinness del pet més llarg de la història, bueno, dels que estan com a mínim dels que s'han pogut verificar.
0: Sí.
1: El té un senyor, estic llegint, un senyor argentí, i dura 40 segons.
0: Déu-n'hi-do.
1: 40 segons.
0: Déu-n'hi-do, 40 segons. Això ho pot retransmetre l'Alberto, l'Alfredo Martínez, ahí está, ahí está, sacando gas, todavía aguanta. Y yo me lo imagino, que està amb el Mundial, doncs, el astro argentino, el que más sabe, el que aguanta más, 40 segundos. Doncs seria interessant perquè, clar, tu imagina't 40 segons que fort. Veus, totes aquestes dades segur que les donaríem en el Dia Internacional del Pet, però se'ns escapa, se'ns escapa. Perquè és a l'agost.
1: Se'ns escapa el pet,
0: se'ns escapa el pet totalment. El pet se'ns ha escapat, No l'hem pogut no es pot retenir, això és quan se'n va, se'n va. Doncs el que dèiem, l'actualitat
2: és... Ara vam parlar del poema del pet del Quevedo.
0: Sí, sí, el que passa és que són temes... que van tornant, que els anem analitzant sí. I que d'això, però volia que ens fixéssim en una situació, perquè aquí us deia, no? L'actualitat com a tal no la toquem, però sí tangencialment. I ara que sembla que s'està, doncs, arribant a un acord amb el tema d'Iran i de l'estrecho, de les persones estretxes, doncs hi havia una notícia tangencial que tenia que veure, doncs, amb el tema del conflicte, del tancament de l'estret. Anem a escoltar-ho perquè ens ho explicaven.
3: Aquí, ante el alarmante repunte de las enfermedades de transmisión sexual en los últimos años, el gobierno pone en marcha el reparto gratuito de preservativos a los jóvenes de entre 16 y 22 años. Quizá alguno se esté preguntando cómo conseguirlos. Bueno, pues es muy fácil. Sara García, cuéntanos.
4: Sí, las enfermedades de transmisión sexual llevan una década disparadas, en parte porque se ha reducido el uso del preservativo hasta en un 18% desde el año 2002. Los datos son alarmantes y por eso lo que se busca con esta iniciativa es acercar el uso de este método anticonceptivo a los más jóvenes. Como decía, se va a dar una caja de estas aquí en las farmacias a los chicos y chicas de entre 16 y 22 años. Se hará de forma mensual y esto va a afectar país a unas 3 millones de personas. El gobierno, quien compre todas estas cajas de preservativos, las distribuye entre los establecimientos farmacéuticos. Esta medida costará aproximadamente unos 9 millones de euros.
0: Molt bé. O sigui, ens estem deixant 9...
5: Me parece que es una muy buena medida, porque al final la gente deja de usarlos por su precio.
6: Pues puede ayudar mucho a personas...
0: que quieren follar, sí.
6: Jóvenes, sobre todo, que pues... puede ser que no tengan los medios.
5: Sí, es una buena idea para no fomentar el tema de las enfermedades sexuales.
0: No fomentarlo, bajos, sí.
5: Que no deseados ni...
7: También se promueve pues usar protección.
0: Aquest noi ja té més dels 22, Aquest que parlava...
2: una veu ja una mica més gran.
0: Sí, sí, sí, aquest ja... Sí, sí. Doncs això... Bueno, eren dos temes que tenien que veure amb els preservatius, perquè ara li he donat una notícia...

0: que no era... Ah, aquí, aquí, aquí, ara la tinc i van relacionades. Ara les analitzem les dues ben juntes, escoltem-ho. No, no, no tenia so, simplement era un efecte d'això. Bueno, doncs ens venia a explicar que el major... Espera, ho llegeixo així, però m'ho va posant. El major productor mundial de condones subirà los precios por la guerra en Irán. Aquí sempre s'aprofita. Càrex, que és també Càrex, produce 5.000 milions de condones cada any, 5.000 milions, eh? Diu, l'empresa Malàsia produce condones per a grandes marques, com una, molt important, i diu que el precio del petróleo impactan en todo, en los materiales plásticos que usamos, vemos algo de escasez en cauchos y sintético, ya me imaginaba. Ha habido bastante escasez de nitrilo, aunque podemos conseguir, pero los precios casi se duplicaron. Bueno, pensa subir el precio entre un 20 y un 30%. Aquí se nos ajunten las dos noticias, porque claro, estaba dient que por una banda, doncs la cosa estaría más cara, i per l'altra, que, doncs això, que no ho poden produir, ara a veure si una de les primeres acords que tenen el Trump amb tota aquesta gent és que se poden ja ir distribuyendo i que bajen de precio, perquè clar, si no, si els estem finançant el del jovent perquè en faci servir, perquè els estem pagant tots, ara entre tots pagarem, perquè això surt dels nostres impostos, que molts cops pensen, ai, està molt bé aquestes mesures, sí, però qui ho paga això? Al final ho paguem, clar, ho paguem tots.
1: Pagar el, en Trump, que ha estat el seu aniversari.
0: Sí, sí, és que indult... Sí, que...
1: Un gesto generós.
0: Que convidi a preservatiu, saps què vull dir? Però el tema està en que, clar, jo de la notícia anterior, i ara comenteu, fem una mica de debat, però jo de la primera notícia em quedo, dic, escolta, sí, el jovent perquè sí, perquè tal és important, però aquest és un tema que afecta tangencialment a totes les edats, diguem-ne, adultes, el de les transmissions, i més ara, que hi ha molta més gent separada, divorciada, viviendo Tinder com si no hubiese mañana. Llavors, clar, bueno, però és que aquesta gent s'ho pot permetre, o i tant, s'ho permet els seus i ha de pagar el dels altres. O sigui, clar, pagues els dos. O sigui, ja quan vas a la farmàcia, suposo que demanes una per tu, dic, mira, aquesta per mi i aquesta li regaleu al jovent perquè pugui, fer la seva, que el jovent, convido jo, i tots, és un tema gènere debat, ho exagero una mica, però sí, perquè entenguem
1: veritat,
0: tot això.
1: Tens tota la raó,
0: Marta, com ho veus?
1: Home, jo a mi, totes aquestes mides em sembla perfectes, sempre i quan no ens toqui pagar, com sempre, a tots.
0: Sí, sí. Anava a dir, a justos por pecadores.
1: A mi prevenir infermetats i sobretot ara que hi ha tanta gent, com tu dius, no? Que, bueno, doncs, però tot això, la festa,
0: sí, sí,
1: la paguem tots, sí, i a tu no te la paguen la festa.
0: No, no, està clar.
1: O si te la paguen,
0: bueno,
1: no.
0: Bueno, hi ha gent que està pagant la festa i que no té festa. Vull dir, ja ens m'explico. Clar, vull clar. Dir, sí, hi ha gent que no fa molt, que no, que
2: a
0: no...
2: veure, aquí, però aquí parlem clar.
0: Sí.
2: Follaran els joves...
0: Sí, senyor.
2: I els més grans, per una cosa o per l'altra,
0: sí,
2: no
0: sí.
2: Ho faran.
0: No, està clar, està clar. Per una cosa o per l'altra, no d'això. Diu, no, però bueno, però almenys la juventud que se lo pase bien. Escolti, això no...
2: Estan
0: això.
2: En l'edat.
0: Estan en l'edat, sí, sí, sí. Clar,
1: bueno,
0: ostres.
1: Vale, molt bé, però jo també estic...
0: A mi em sembla que és cornut i pagar el beure, que es diu sempre, en aquest cas, perquè és... Mira, jo, què, com ho... No, jo fa temps que no, diu, què fas amb aquesta caixa de presó? Ai, això que has trobat algú? No, no és per mi, és pel jovent.
1: A sobre deixes la casa, no?
0: Per... Clar, clar, sí, no, exacte, Diu, sí, sí, sí, i s'aconsejarà a los adultos que unas horas al día salgan de casa para que los jóvenes puedan tener un sitio seguro en el que, sí, home, ja els hi posem, ja els hi rentem la roba després, no?
1: Això.
0: És que al final, anem a dir una cosa, és que sembla una mica que estiguem vivint perquè el jovent pugui viure la seva joventut. Jo quan era jove, diguem-ne que era més aviat tot el contrari. Quan era jove, l'única obsessió que hi havia és que et posessis a treballar de seguida, que estudiessis o que treballessis, i això era no el més important, això era l'únic. Tot el més era problema teu, si passava.
1: És igual que els bitllets gratuïts dels
0: per exemple,
1: públics.
0: Per exemple.
1: Que està molt bé, però
0: home, clar, el jovent perquè no treballa, sí, però qui ho paga?
1: Clar,
0: clar.
1: Viatges tu o no,
0: sí, sí.
1: Ho pagues.
0: Sí, sí, sí, sí. Exactament. Vull dir que a veure, que està bé,
1: Comences el preservatiu per una banda, el transport públic, has de deixar la casa, sí, sí. O sigui que al final dius, bueno, a mi que em paga tot això.
0: No, no. Exactament. Per això dic que és aviam. Pornot i pagar el...
1: Aviam, per caritat.
0: Fem una exageració, però és que no deixa de ser cert.
2: No, no, però realment estem en una època en la que quan estàs en una edat mitjana...
0: Sí.
2: No pilles res.
0: Sí, sí,
2: no.
0: Sí, sí.
2: Ni has pillat res mai,
0: sí, senyor.
2: Ni
0: sí,
2: ho pilles.
0: Senyor. No, no,
2: perquè,
0: exactament.
2: Totes les ajudes van adreçades a joves,
0: sí, senyor.
2: O a persones grans.
0: Sí, sí, sí. És així.
2: El tema de, per exemple, el cinema a 3 euros, l'Imserso... I hi ha tota una generació que mai no ha tingut cap benefici, perquè quan nosaltres érem joves no hi havia res d'això, eh?
0: Sí, sí, sí, està clar, està clar.
2: I al final veus que estàs carregant tu amb el pagament de les festes de tothom.
0: Sí, sí.
1: De tot.
0: No, no, és totalment així. Mira, precisament...
1: Tu ja t'has passat i l'altre no arribes encara. Llavors,
0: sí, sí.
1: Quan tu arribis, segurament que hauran canviat i... Va,
2: i ja no tindrem res, eh?
1: No, res.
0: Mira, just volia, en els propers dies, aviam si tinc l'ocasió d'entrevistar el Pere Estupinyà, que ha tret un nou llibre, El Divulgador, i en aquest cas el llibre es diu Què quieres ser de mayor, i precisament en aquest llibre parla, hi ha un terme que ara no me'n recordo el nom, però vull dir que és l'edat que van entre els 40 i els 55 anys, que està estudiat, ell li va dir que és com una espècie de pou, en el que és el moment en què està estudiat que de mitjana la gent és més infeliç, actualment, a dia d'avui. Per què? Pues perquè tens totes les preocupacions, has de treballar com mai, tens encara la inseguretat econòmica, has de finançar, sí, el jovent, oh, és que... Que tenen raó, quan diuen, és que el futur és molt incert, sí, però de moment què te l'està pagant el futur? De moment estàs a casa els pares, que t'ho estan pagant els pares, això. Mm. És a dir, si tu em dius, és que encara he d'estar a casa els pares i estàs col·laborant a casa, me callo. Però si no és així, els que estan mantenint la casa són els pares. Per tant, els pares estan mantenint-ho tot, el seu i dels seus fills. És quan el moment en què vas més cansat, etc, etc, i que hi ha un moment a partir dels 55 anys, diu el Pere, que comences a tenir més temps lliure, no? Igual ja has aconseguit acabar de pagar la hipoteca, per exemple, no? O hi ha una sèrie de coses que a partir d'aquell moment és com que comences a sortir del pou, no? Podríem dir, la joventut és evident que és felicitat. Que hi ha moltes complicacions, sí, i tant, però teniu tota la vida per endavant. Encara no ho esteu pagant. És a dir, no, que no ho podeu pagar, és cert. Que és complicat, sí. Que l'accés a l'habitatge està molt difícil, totalment cert. Si això no ho posem en dubte, però no ho esteu pagant. És a dir, és a partir de... A mi el jove que em diu, és que és molt difícil i ho estic pagant, dic, olé tu. Però el que no ho està pagant, no et queixis, perquè no ho estàs fent. Que és molt difícil, sí, però vull dir que estem en aquesta situació, que és molt més complex i només es mira cap a unes bandes. I jo crec que el gruix central, que és el que està aguantant l'economia, no ho està passant regolinxi, David? Que és el que venies a dir?
2: Sí, sí.
1: Sí.
2: Perquè, bueno, hi ha una imatge ara mateix entre determinats sectors de la gent jove que és que a partir d'unes determinades edats és com si la gent, bueno, com que fa no sé quants anys els pisos eren més barats,
0: exacte.
2: Com que les condicions laborals, bueno, les condicions laborals han anat empitjorant per tothom, en paral·lel. I
0: la inseguretat, la incertesa.
2: I la inseguretat, i al final el tema de tenir un habitatge, no tenir un habitatge, també la gent ha hagut d'endeutar-se amb unes hipoteques. I aquestes hipoteques, no siguem tampoc naïfs, han anat pujant conforme a l'Euríbor, han anat baixant, però tothom té unes càrregues i al final no és tot tan fàcil ni tot tan senzill a determinades edats, perquè és que tampoc ningú no ha regalat res.
1: No, a ningú li han regalat res, això és veritat. I a més, el tema de... És veritat, tot costa esforç i sembla que ara és més difícil, no? Però... Tenim tots drets, bueno, però els drets els paga algú,
0: Sí, sí, està clar.
1: Direm, O sigui, si tu no tens suficient capacitat, algú t'ho paga. I clar, això, bueno, doncs està bé, però a mi també m'agradaria que no paguessin moltes coses, no?
0: No, no, està clar. Que aquí el problema és això, no? Que hauria de ser, tal cosa hauria de ser gratis. No, gratis no existeix.
1: No, o sigui, és que gratis no existeix.
0: No existeix. O sigui, sempre hi ha algú que ho pagui, no?
1: Sempre hi ha algú que paga, sempre. Clar,
0: sempre hi ha algú que paga, de manera voluntària o involuntària, però sí, sempre hi ha algú que paga, no?
2: Aquests dies hi ha hagut molta polèmica a les xarxes socials per l'anunci de Isabel Díaz Ayuso dient que l'abonament pel transport públic de Madrid només estarà disponible per la gent empadronada a Madrid. I hi ha hagut molta, molta polèmica de gent que diu, bueno, però és que clar, jo és que no visc a Madrid, no estic empadronat a Madrid, però jo hi treballo cada dia. Però és que al final això implica una cosa, que és el govern de Madrid, la comunitat de Madrid i la ciutat de Madrid reben uns diners per cada habitant que està empadronat a la ciutat. I sí, aquests sí, diners els destinen a, bueno, una de les coses és a aquests abonaments pel transport públic. La teva ciutat, que és on estàs empadronat, rep per tu també. Mm-hmm. De manera que aquests abonaments els estan pagant els madrilenys amb els seus impostos.
0: Clar, és que dit d'una altra manera, per enllaçar el que diu el David, no? Si tu per què te'n vas a viure lluny de Madrid? Perquè Madrid està molt car, no? Clar. Llavors, per això te'n vas més lluny. Per tant, què tindràs? L'habitatge més econòmic, no? Si el tens més econòmic, a sobre vols tenir l'avantatge sobre el transport? És a dir, pagues doble avantatge. Que s'entén, que entenc perfectament, el fet de dir, home, tal, no, doncs possiblement hauria de ser més assumible per tothom. Però el que és evident és que la persona que li costa, que ha de treballar molt més, a Madrid, doncs, per poder doncs això, no? Pagar la hipoteca o el lloguer o el que sigui, doncs a sobre doncs pretenen que no, que tu també li paguis el descompte de la persona que no paga els impostos allà. És un tema molt, molt complicat, però bueno, és el que diem, no? Per exemple, jo hi ha una cosa que tinc molt clara. Quan és molt difícil sostenir, perquè les coses són molt cares, perquè has de treballar més, no? Jo ara vull representar la gent que som, que tenim fills i estem separats, no? Que és bastanta gent. Aquesta gent hem de tenir igualment un habitatge, perquè la nostra, no només per nosaltres, sinó perquè el nostre fill o la nostra filla o els que siguin, doncs, el temps que estan amb tu, doncs tinguin un lloc. Per tant, què has de fer? Has de més que doble treballar per poder fer això. Però quan més treballes, llavors, a mi em fa gràcia quan arriben aquestes èpoques de l'any en què diuen, ai, a mi m'han tornat diners de la renda. No, miri, jo com que he de treballar tant, a sobre pago.
1: Clar.
0: Llavors, aquí és on hi ha el joc. És el dir que quan tu vols has de treballar més per poder ingressar tots aquests diners, a sobre, com que ingresses més, has de pagar més d'impostos. Llavors, la pregunta és, per què?
1: Clar, és que el tema d'això que estava dient de viure en una ciutat i treballar en una altra, viure, dormir, perquè al final el que fas és dormir, no?
0: Sí.
1: Perquè vas a treballar. Doncs clar, vols els beneficis de la ciutat on vas a treballar i els beneficis de la ciutat on tu t'has comprat l'habitatge, on dorms, no? Clar. Està molt bé, però clar, tot no podem tenir-ho.
0: El que sí s'ha de garantir...
1: Algú ha de renunciar a algú, perquè si no, la vaca no dona per tant.
0: Està clar. Algú ha de... El que sí s'ha de garantir és que hi hagi aquest transport. Aquest transport públic, aquest transport públic que funcioni a un preu raonable i a un preu que garanteixi també el manteniment. Val? Per tant, tot això sí que és absolutament exigible. A partir d'aquí... tornem a lo mateix. A veure, vull dir, clar, sempre d'algun lloc han de sortir els diners, i el que no pot ser és que surti tant de la persona treballadora. Aquí es paga molt, es grava molt el treball. Alguna entrevista aquí ens han explicat, dels experts universitaris, aquí es grava molt el treball i es grava molt poc el capital. Llavors, clar, aquí és on caldria veure què és el que succeeix i d'on s'obtenen els impostos, no? Bueno, són situacions complicades i que ningú, el que jo dic sempre, no? Cap polític dirà que s'ha de rebaixar les pensions, cap polític dirà que s'ha d'augmentar el preu del bitllet de tren, no, perquè el que volen són vots i no solucions. Però els que saben d'economia, no jo, els que saben d'economia tenen molt clar el que s'hauria de fer perquè surtin els números.

0: perquè si no els números no surten.
1: No.
0: I aquest és el tema.
1: Les infraestructures que han d'existir, perquè doncs el transport, el tren, tot ha d'estar amb unes mínimes condicions. Tot això ho paguem amb impostos.
0: Amb impostos, sí, sí.
1: I això ha d'estar cuidat, perquè clar, si tenim una infraestructura ferroviària, que és la que tenim, imagina't com està, pagant el que paguem.
0: Sí, sí. No, és terrible, per això dic que vull dir que la gent, la gent que s'ha de transportar necessita que els mitjans de transport públics funcionin, i jo solidaritzo moltíssim amb la gent doncs, que viu, per exemple, en tot el que és el Maresme, en tot el que és el Vallès, en tot el que és a tants i tants llocs, a Baix Llobregat, que vull dir que s'han de mobilitzar molt i necessiten que el preu sigui raonable i que funcioni bé, perquè si funciona bé i els trens van plens i funciona bé i tothom arriba a l'hora, és molt els diners que es recapten, no? I això farà que funcioni, que es pugui invertir més i tot això, però clar, si no funcionen a sobre la... No, clar, és evident que la idea no és fer que sigui gratuït, sinó que es pagui un preu raonable, perquè si no sempre estem fent que serveis siguin gratuïts, que hi ha molta gent que no els necessitem, llavors els estem pagant tots aquests serveis, no? els usis o no els estiguis utilitzant, que sempre és un debat etern, i que és un debat lògic que té que veure doncs, amb que els impostos han de ser per les coses. Fem una petita pausa i ara ens expliques, Marta, de seguida, perquè si no els de les notícies diran, escolta, aquí esteu de xerrameca i no d'això. De seguida tornem a més Nits de Ràdio.
2: Hay lugares que se definen por su historia, sus paisajes y sobre todo por las personas que los habitan. El viernes 19 de junio, La Cultureta se suma al Día de la Provincia de Ciudad Real con un programa especial desde Miguel Turra para celebrar la identidad, las tradiciones y el carácter de una tierra construida generación tras generación por sus habitantes. La Cultureta con Rubén Amón desde Miguel Turra, con la colaboración de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Onda Cero, tu radio. Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
3: Próximo destino, Ribadeo.
2: El sábado 20 de junio, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde el Club Náutico de Ribadeo, un destino donde el Cantábrico, la naturaleza, la gastronomía y la esencia de Galicia se unen para ofrecer experiencias únicas, con el patrocinio de Turismo de Galicia y el Concello de Ribadeo. El sábado 20 de junio, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Ribadeo, con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: Dissabte 20 de juny, al Mas Miró de Mont-roig del Camp, visita teatralitzada per descobrir la vida i obra de Joan Miró amb entrades des de 16 euros. A Deltebre, també dissabte 20 de juny, tercera fira del vinil amb mercat de discos, DJs i entrada gratuïta. A Lleida, del 18 al 20 de juny, Magnífic Fest amb concerts i abonaments a partir d'un centenar d'euros. Al Delta de l'Ebre, caps de setmana de juny, visita dels Menuts, una activitat familiar per descobrir la natura jugant. I a Barcelona, del 18 al 20 de juny, el Sonar, música electrònica i cultura digital amb entrades des d'uns 49 euros.
4: Apunta-t'ho a l'agenda.
6: Son las dos, es la una en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas noches. La Casa Blanca ha publicado el texto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán. El punto 6 confirma que Washington y sus socios deberán aportar como mínimo 300.000 millones de dólares para reconstruir Irán. Además, se levantarán las sanciones económicas al régimen iraní, que se compromete a no comprar ni desarrollar armas nucleares. Trump asegura que bombardeará Irán en caso de que no cumplan con su palabra.
8: No, no es definitivo. Es un memorándum de entendimiento y si no les gusta, volveremos a dispararles y a lanzar.